0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Atenció, apassionats del mar! Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.

0: Abans, per posar la ràdio,
1: havies de buscar el botó, girar la roda, buscar la freqüència, tocar-ho tot fins que sonés alguna cosa. I ara...
0: Posa RAC 105.
1: I ja està.
0: Perquè si tens un aparell intel·ligent a casa, també tens una manera molt fàcil d'escoltar RAC 105. Només has de parlar.
1: RAC 105. Demana-la i sona.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
3: Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

0: bon dia i gràcies a Déu, thank God, is Friday, ja és divendres. Ai, sí, tanquem aquesta setmana, és dia 2 d'octubre del 2026, bon dia, bona hora i moltes gràcies. Fent el que facis, tornant de festa, a aquesta hora que me n'he trobat algun, venint cap a la ràdio, sobretot nits d'oci nocturn universitàries, una abraçada i un petonet i bona ressaca a tots. Una tila i a dormir. També a dormir els que acabeu aquesta hora la vostra jornada laboral i els que pugeu el peu a terra fent el que feu. Moltíssimes gràcies, soc l'Ernest Codina. Un honor, un plaer, una responsabilitat, una il·lusió i una festa acompanyar-vos fins a les 11 del matí en aquesta edició 1126 del programa Despertador de RAC 105 que es diu Matina Codina. Endavant, va, 2 d'octubre del 2026, estem en un octubre que acaba de començar amb tempestes, Sembla que durant 7 dies més n'hi poden haver, no sempre a les mateixes zones, però algunes continuaran sent molt fortes, alimentades amb el vent de llevant càlid i humit i també una mica d'aire fred en alçada. Pel que fa avui divendres, dia nuvolós, tempestes al Delta de l'Ebre, algun ruixat entre Barcelona, Tarragona i Lleida. I també tarda de tempestes al Pirineu, apareixent també a Tarragona, i ja entrada la nit, aquesta nit de divendres a dissabte, cap a la zona de Girona. Temperatura que baixa una mica, sense canvis a la costa, i atents al cap de setmana perquè hi haurà més tempestes. De seguida posarem negre sobre blanc d'aquest pronòstic, d'aquesta previsió meteorològica amb la Mònica Usart. Una nit que ha estat molt plujosa al sud de Catalunya. Doncs res, estimadíssima comunitat de matineros i matineres, ja estem en posició atlètica a la línia de sortida per començar a córrer cap al cap de setmana, que no saps com el necessitem, Però abans de sortir corrent per la porta de RAC 105 haurem de fer unes quantes coses molt guapes, com per exemple repassar les notícies més impactants del dia, els grans virals de les xarxes socials, els titulars més o menys seriosos que ens porti el Xavi Pardo. Tindrem l'última hora, per exemple, dels decrets de l'habitatge, de les protestes contra la política dels pisos en aquest país, que tot apunta que no es podrà aprovar aquest cap dels decrets que hi havia previstos avui al Congrés dels Diputats per falta de suports. També, evidentment, abordarem la qüestió meteorològica, aquestes pluges torrencials del sud del país que han deixat centenars de litres en les últimes hores, i avui també tocarà escoltar el Sergi Ferrer cridant els versos de l'actualitat amb el resum setmanal de cada divendres. A més, ens visitarà l'home del moment, Ferran Adrià, que vindrà a celebrar amb nosaltres l'Oktoberfest, que ja està en marxa a molts pobles i ciutats de Catalunya, i farà una recepta molt especial amb la cervesa com a ingredient principal. I farem zapping per la tele, per veure si ho han petat de valent programes tan mítics com el Polònia o l'APM de TV3, que aquesta nit s'han emès. També enfocarem una mica tota la polèmica amb el cas Negreira i aquests 50.000 fulls que el Real Madrid, Florentino Pérez al capdavant, han presentat a la UEFA. Hi ha bastant fullona amb això, tot i que evidentment no hi ha sentència judicial i tot apunta que és una gran cortina de fum per tapar el fracàs esportiu del Real Madrid, que a més s'ha vist augmentat en les últimes hores per aquesta presència d'Mbappé i Esther Expósito a Madrid, mentre el paio està lesionat i en les pròximes setmanes hi haurà, per exemple, un clàssico. És que déu-n'hi-do que està embolicada la cosa, Què més? A les 9 del matí tindrem el Marc Puga Show amb algun dels seus temes controvertits i per afrontar els plans del cap de setmana, avui sí farem temps a la carta perquè ja he explicat que venen tempestes i si voleu ja li podeu fer arribar les vostres consultes, els vostres dubtes de la meteo a la Mònica Usart al 608-71-7141.
1: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Tot això i poc més és el que hem preparat en aquesta edició 1126 del Matina Codina. Una abraçada ferma de l'Ernest Codina, que sóc jo. Un

0: Ferrer, quin records, quina barreja, no, d'emocions quan penses en l'1 d'octubre del 2017.
1: No se va fer el referèndum.
2: No, ja,
0: es va fer.
2: I mira, és massiu en tu cara, Rajoy.
1: Es va fer i el van guanyar. Bueno,
2: tampoc ho tinc tan clar. A veure, és un dia històric que tots els catalans, independentment del que pensis al respecte, van viure amb horror, veient com 10.000 policies que estaven molt enfadats perquè estaven dormint a un vaixell dels Looney Tunes, ens pagaven només per intentar votar. I van votar.
0: Sí.
2: No es va aplicar després, vale, però van votar.
3: És verda.
2: Aquell dia ens va marcar tots, molts policies van entrar a una escola per primer cop, que és l'única cosa positiva que puc treure d'aquell dia, i va deixar molts protagonistes.
0: Sí,
2: els presos polítics, exiliats,
1: sí,
2: persones represaliades, ferits...
1: Sí,
2: però 9 anys després s'està rodant un documental on intenten visibilitzar els grans oblidats d'aquell 1 d'octubre, allà on les càmeres no es van arribar a posar. Hi va haver molta gent que la història va deixar enrere i se n'estan recollint els testimonis.
0: Sí,
2: i per fer-ne un petit tastet aquí al Matina Codina en exclusiva, Ernest, porto el tràiler que m'han passat a mi perquè ara treballo a TV3 i conec gent molt important.
3: Ara, que enxufats!
2: Sí. Llavors, si vols, podem posar el tràiler. Endavant.
4: L'1 d'octubre del 2017, milers de catalans van patir la violència de la policia espanyola. Un episodi històric del país que va deixar una llista de grans oblidats a qui mai ningú va fer cas.
5: Avui, a Sense Fricció, 1 d'octubre, els grans oblidats.
4: El Joan va protegir una escola. El problema és que a la seva escola la policia no hi va anar mai.
6: Tots tenen històries guapíssimes i jo vaig estar encadenat a una pissarra durant hores per res.
4: El Jonathan va estar amagant una urna fins al 2023 perquè ningú li va dir que ja podia sortir.
7: Em van dir que m'avisarien. M'he perdut lligues del Barça, tot el com si fos ahir. Bueno, i veure créixer els meus fills i tal.
4: La Carme és la protagonista d'aquell meme on surt contenta a l'esquerra i decebuda a la dreta. No ha sortit de casa des de llavors.
8: És molt dur ser un meme. Vaig preguntar si això ho cobraven, però es veu que no.
4: Els següents testimonis han volgut romandre en l'anonimat.
9: Fue horrible, ciertamente. Los catalanes hacen cosas, pero son cosas horribles.
10: Tenía mucho miedo por mi familia.
11: Los catabufos se pasaron de listos y había que frenarlo. Al final, por suerte, lo conseguimos. Lo consiguieron, decir.
4: La Mercè va començar un tall de carretera el 2 d'octubre com a protesta. El que la Mercè no sabia és que era un carrer peatonal, així que simplement està asseguda a una cantonada.
12: Persistiré fins a aconseguir la dimissió de Soraya Sáenz de Santa Maria.
4: La Mercè va molt perduda.
5: 1 d'octubre, els grans oblidats a TV3, a 3CAT, al Club Super... Collons, com es diu aquesta cadena dels pebrots?
0: 9 anys fa ja d'aquests fets històrics de l'últim referèndum d'independència de Catalunya que va acabar com va acabar. Els grans oblidats. TV3, quan s'estrena, Sergi?
2: A finals. Ja, bueno, ja rebrem un push i segurament ho posaran a la plataforma, perquè ara tot ho posen al 3CAT. Ara en faran Cracòvia i també posen al 3CAT.
13: La meva sèrie està molt bé.
2: Tot està al 3CAT.
14: Fins i tot el papa va venir a Catalunya per poder escoltar el Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina. A RAC7.

0: Ahí al hormiguero iba a pasar el David Bisbal.
1: ¡Sí!
2: Pasemos.
3: Ahí va anar a divertir-se a l'hormiguero David Bisbal, que clarament li agrada més anar a l'hormiguero que a la revuelta.
1: Ah, sí?
3: No sé si ho sabeu, però Grison de la revuelta va dir que la visita de Bisbal va ser incòmoda perquè Grison va fer un comentari que al Bisbal no li va fer gràcia.
4: Es que no hace gracia a esa gente, macho.
3: I que diu que li va canviar l'humor al Bisbal. Bueno, total, que el Bisbal va a l'hormiguero més a gust, Antena 3.
2: Sí, tiene más audiencia, dilo.
3: I ahir es va sotmetre al test més personal de les formigues.
0: Va, pesades, les formigues.
5: Las pantuflas de andar por casa... ¿Las tienes cerradas por detrás o abiertas?
6: Están abiertas, pero...

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot. La facció de terra.
2: Suelo radiant.
1: Radiante.
2: Radiante de felicidad estoy. ¡Vamos! ¡Gracias!
3: Es muy fuerte ese suelo, a mí me encanta.
2: ¿Qué va a tener? Si tú eres bé, tonto.
4: Ja sabem que...
1: Pobre no és.
4: Li
5: va a decir pobre,
1: però,
5: i s'ha callat.
4: El Bisbal, que farà una gira versionant els seus ídols, com el Camilo Sesto.
5: Que guai, quina gira.
4: Teniu els mateixos ídols, amb el David
5: Bisbal. És que David Bisbal i jo el dia que ens coneguem ens casem.
4: L'11 de juny al Palau Sant Jordi.
6: Per cert, que Trancas deia que té més audiència a l'Hormiguero i tal. T'he de dir que aquesta setmana la revuelta va superar el dia que va portar uns metges a l'Hormiguero en audiència.
1: Sí, wow. La gent és tonta.
4: 3.900.000 espectadors.
1: Venga, hombre,
4: acabem, família, amb una amb un moment històric de First Dates que a mi m'ha deixat flipadíssim.
6: Sí, espectacular, espectacular. El Toni i la Paloma, val? No van tenir match. El Toni aquest anava amb tota la il·lusió del món a trobar parella, però quan va veure la dona que li va tocar, la pobra Paloma, es veu que el tio, o sigui, no li va agradar.
4: Jo crec que és el plantón més històric de la història del programa.
6: No li va donar ni una oportunitat.
7: Creo que soy una persona que me gusta ser claro y ir directamente al grano.
8: Paloma,
9: Toni, ¿qué tal?
7: Hola, bien, ¿y tú?
9: Muy bien.
7: La verdad es que me ha impactado. Yo esperaba a alguien que fuera un poco... No sé, un poco más guapa a lo mejor, o un poco más alta.
9: Bueno, te noto un poco...
7: Sí, porque es
9: no
7: que...
9: No te esperabas, no me esperabas.
7: No, es que...
9: No soy tu tipo.
7: No es mi tipo, sí. Lo siento mucho, pero no
9: tú
7: ha sido...
9: Tú no, tampoco.
7: No ha sido la... Claro, y te agradezco...
9: Somos...
7: Agradezco que me lo digas.
9: Sí, sí.
7: Porque entonces la cita no tiene mucho sentido, ¿verdad?
10: No me ha resultado ni siquiera atractiva. Yo creo que lo voy a dejar aquí.
7: Porque creo que no tenemos por qué seguir adelante si no...
9: Yo hubiera cenado con él simplemente por respeto.
4: Oh, ay, pobreta, tu.
2: He de dir que el look de la Paloma és un look...
4: Sembla realment una paloma.
2: Bueno, és un look arriscat que potser no és per tothom. Jo crec que el Toni aquest no estava preparat per la modernor del cabell rapat pels costats i cresta tenyida de blau de la Paloma. A mi m'agrada el look.
4: Jo estic bastant...
2: No la Paloma.
4: Sí que és veritat que podria haver sopat, però, hòstia, el temps valor.
2: Ja, això és un dilema.
4: La sinceritat està bé i a certa edat ja no ganes de perdre el temps, les justes.
2: Això vaig sopar. Ho parlàvem fora d'antena?
4: Ara, hi ha les conseqüències del dolor que va sentir la Paloma. Deies, perdona.
6: No, ho parlàvem fora d'antena i és un debat, no? Perquè, en el fons, jo crec que els dos tenen raó. És a dir, si tu no vols res ja amb una persona, potser perds el temps.
5: Clar.
6: Però, per contra, també l'altre diu, home, jo m'hagués quedat...
4: És que, però, més enllà de que físicament ja no s'agraden, o sigui, hi ha la qüestió química que tu no saps per què, hi ha gent que t'atrau, no?, el caràcter, la personalitat.
2: Sí, sí, sí.
4: Però és que aquests dos estan fatal des del minut zero. Per tant, a mi em sembla bé que fotessin el camp.
2: Però el primer que diu no eres mi tipo és el que guanya, perquè l'altre diu, no, tu va millor tampoc.
1: Ja, sí, ja, ja. També et dic, estic veient el Toni de prop, sembla que regenti un quiosc a la plaça del centre de Centelles, no està tampoc com per triar gaires palomes.
5: No, això no va dir.
11: Amar es elegir a alguien todos los días, incluso en los días difíciles.
4: Gràcies, Carlos.
11: Bienvenidos a First Day.
4: Vale. Què
2: Gràcies. Carlos de la ceja, Carlos.
12: Si ets dels que et passes mig matí al lavabo de la feina... Aprofita i sintonitza'ns. Matina Codina, més entretingut que una revista de decoració. De 6 a 11 a RAC 100.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Mònica Usart.
2: Hola, què tal? Bon
3: Hola.
2: Dia.
3: Hola, Mònica.
2: Com estem?
1: Cada vegada tens menys veu.
2: Sí, ara pensava que venia millor i...
1: Espera't,
3: tens la veu perfecta per explicar un conte.
2: Sí?
3: Hi havia una vegada...
2: Un conte o una altra cosa?
1: Mira, posarem aquesta música...
2: Doncs ja plou, aquesta hora.
1: Uf, ostres, Mònica, conte, eh? Vigila que no som...
4: Ara sí que escoltaré la previsió, va.
2: On està plovent, voleu saber-ho?
4: Home, i
2: tant. Atenció, perquè hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja. Més de 90 litres en 3 hores.
1: Carai.
2: I més de 40 mitja hora. Mira, descarregada.
4: Serà molt intens?
2: Podria haver-hi inundacions.
4: Ostres.
2: Sí, sí. Calamarsades.
4: Això ja és més guarro, eh?
2: Pedregades.
4: Carai, tu.
2: I llams i trons, també.
4: Mare
1: de Déu. Una mica de muntatge.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: fenòmens.
1: Molt locals, alguns sí. Llocs amb inundacions, però el conjunt de Catalunya...
2: A Nova York, allà a Madison Square... On està? Al Madison Square Garden. Algun dels dinosaures aquells que tens a la Junta Divertida... Ai, divertida.
1: Directiva.
2: Sap el ron, això és Good Luck Babe. Hasta luego, Lucas, en català.
3: Però en castellà, perdoneu.
4: Un periu musical de focs artificials en la circuit. Ha passat nit aquesta... Ai, fred aquesta
3: nit. Has passat nit. Com el Pablo Iglesias, però a la... Amb agafalar...
1: A on?
3: Mal apagat.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: aquesta que dona el tret a sortir el cap de setmana, ja ho diu el títol de la cançó, Let's Get It Started. I per gaudir del cap de setmana, entre altres informacions, necessitem saber quin temps farà. Tenim aquí a la Mònica Usart, flamant presentadora del seu nou llibre Canvi de Temps. Després en parlarem.
1: Bon dia, perfecte, després ho desenvolupem.
0: Tenim també fins i tot declaracions del mestre de cerimònies, Francesc Mauri.
1: Sí, sí, molt agraïda al Francesc, sí.
0: Però ara posem el focus en el temps perquè està plovent molt cap al sud de Catalunya, ho continuarà fent i un cap de setmana inestable, no?
1: Totalment, sí. Durant aquesta nit ja s'han acumulat 77 litres per metre quadrat al Canà, 59 a Mas de Barberans, que se sumen als 95 que van caure ahir. 58 portem a Ulldecona i van caure també 82 litres per metre quadrat a l'illa de Buda. I la mala notícia és que continua plovent amb insistència en aquestes comarques, sobretot del Montsià i també del Baix Ebre. I també hi ha algun ruixat a tocar de la Terra Alta, Ribera d'Ebre, Baix Camp, Tarragonès, i també algun xafac cap al Pallars Jussà. De fet, durant el matí es mantenen aquestes pluies continuades al sud. També es mantindran durant la tarda i algun ruixat dispers al matí cap a les comarques de Ponent. I a partir del migdia aquests xàfecs també arribaran cap a la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, comarques de Ponent i sectors del prelitoral. Per tant, molta precaució amb la crescuda sobtada de rius, rieres, torrents i barrancs, i alerta especialment en aquestes comarques del sud, que és on tenim els avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat i també per acumulació d'aigua, que pot arribar als 200 litres per metre quadrat en 24 hores. I el cap de setmana continua aquesta inestabilitat amb pluges a moltes comarques.
0: Doncs dies d'estar pendent d'aquestes pluges, d'aquest ruixat, sobretot al sud de Catalunya, amb el radar del Meteocat obert, els aficionats de la meteo com la Mònica Usart, bueno, és professional, jo sóc un aficionat. I portar el paraigua a sobre, i per fer els plans, recordeu que avui li podeu preguntar municipalment quin temps farà aquest cap de setmana, si és que teniu plans. 608-7171-41, a 9:45 farem temps a la carta.
2: Envia el teu missatge al 608-7171-41.
0: De fet, avui farem temps a la carta, amb ganes de saber els pronòstics una mica més individualitzats. De fet, ja estem a l'època aquesta, que ha de ploure, només faltaria 2 d'octubre, però sí que és veritat que hem d'esperar que no hi hagi desgràcies, només faltaria. Fem de seguida totes les notícies d'aquest 2 d'octubre.

va, matineros, seguim desbloquejant l'emboiramenta matinal i la soneta amb cançons que ens fan somriure i canvien l'estat d'ànim com un mitjó. Quin crac el hawaià, Bruno Mars. Pere-pip. És divendres, faves tendres, en directe a RAC 105 Matina, acudint amb les notícies principals del dia d'avui, un dia que tot just comença. Heu de saber a aquesta hora que Junts per Catalunya gira l'esquena al govern espanyol i votarà en contra dels dos decrets d'habitatge. Li demanen que els retiri per continuar negociant, però la Moncloa s'hi nega i, si res canvia, el Congrés els tombarà. Totes les mesures quedaran en paper mullat hores després d'entrar en vigor. Una derrota parlamentària que, si es consuma, obre la porta de bat a bat a unes eleccions anticipades. Fonts del PSOE admeten que Pedro Sánchez espera un revulsiu o el moment idoni per avançar-les, però que no saben si ho farà. Això mentre les entitats per l'habitatge demanen una vaga general. I la Direcció General de Trànsit recula i permetrà mantenir alguns semàfors en groc intermitent. La nova regulació els prohibia a tots per protegir els vianants, però el director de la DGT ha dit que faran excepcions als llocs on el canvi faci més mal que bé. I el 9è aniversari de l'1 d'octubre ha acabat amb una nit d'aldarulls i crema de contenidors a la ciutat de Barcelona. De moment no consten ferits ni detinguts. S'ha passat en l'entorn de la plaça Urquinaona després de la manifestació independentista convocada per l'ANC. Passen 6 minuts de 6:45. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que ha deixat dos guàrdies civils ferits a Terrassa. Això ha passat aquesta matinada. Un grup de lladres que fugia ha obert foc contra els agents que anaven de paisà. Els policies estan fora de perill i els atacants han fugit. I tot plegat en un divendres que és dia d'estrenes als cinemes. I arriba Digger, que és la nova pel·lícula de Tom Cruise. També Verity, La sombra de un engaño, amb Anne Hathaway. I a Prime Video s'estrena la segona temporada de Reina Roja. En música, atenció, tenim novetats dels Rolling Stones, també de Hombres G. Nova música de David Bisbal i, atenció, amb el nou hit de La Casa Azul.

0: es diu En mi cabeza i trobo que té molt de flow, eh? M'encanta el ritme, la veu de Milky Way i companyia. Realment una cançó que espero que entri a formar part de la família de RAC 105. En els esports, heu de saber que el raper nord-americà Tyler, the Creator, serà l'artista que apareixerà a la samarreta del Barça en el partit contra el Real Madrid. Serà el proper diumenge 25, tal com va apuntar el diari Esport. L'artista nord-americà ha guanyat 3 Grammy i té 38 milions d'oients mensuals a Spotify, entre els quals no hi som molts de nosaltres, perquè la veritat és que aquí no és un artista gaire conegut, però sí que ho és als Estats Units. Repeteixo. Tyler, the Creator, serà el nom que apareixerà a la samarreta del Barça el dia del Clàssico. Doncs res, escolta, fem una pausa i tornem de seguida amb la Mar Puga, que ahir va anar a l'estrena d'Escape Room 2 i que avui té... aquest cap de setmana té plans bastant interessants que repassem de seguida. Ara fem, re, 4 anuncis i tornem amb molt més perseguides, per tant, Catalunya. Bon dia i endavant amb la jornada. Ja ho tenim, això. Ja ho tenim, ja ho tenim.
1: Matina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
2: RAC 105 Barcelona.
3: Autovivo Punès. Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes. Descobreix-los a... Autovivo
4: Punès. Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
5: Esto promete, Manu.
4: No lo creo. Arranca la tasación. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
5: Huele a compra, Manu.
4: Huele. Va.
5: ¡Qué facilidad resolvió! ¡Sin complicaciones! ¡Ven a por más!
4: ¡Venga!
6: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta'm més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
9: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
8: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
9: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
10: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limmotor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
11: Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
12: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
11: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
12: Patrocinat per La Vanguardia.
13: Matina Codina.
14: Hi everyone, it's Teddy Swims.
15: Teddy Swims.
13: El programa més surrealista

0: doncs aquí a RAC 105, normalitat en el servei en aquest divendres, amb cançons tan bones com aquesta molt consolidada ja a la nostra programació en les últimes setmanes. Des d'Atlanta és Teddy Swims amb Miss No Hero, una melodia encisadora d'aquelles que ve de gust escoltar el cotxe amb el volum a tope. Ei, bon dia, Parpuga.
1: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Home, avui és fàcil, no? Perquè ja venim contents de casa, és divendres,
1: sí,
0: tu.
1: Avui tot és bo.
0: Tot és bo. Bueno, ja ho veurem. Esperem que no s'estronqui.
1: S'han de projectar aquestes coses.
0: Absolutament. Escolta, ahir vas anar, ja, malgrat encara estar lesionada, tu no et saps estar a casa.
1: Ahir vaig anar al cinema Bosque, a la preestrena, perquè s'estrena el dia 9 d'octubre, d'Escape Room 2. Aquesta pel·lícula, que és l'adaptació de l'obra de teatre d'Héctor Claramunt i Joel Joan, amics meus, que jo no els puc estimar més.
0: Ahir els vas veure, suposo.
1: Oi, tant que els vaig veure, els vaig felicitar molt els dos, perquè realment la pel·lícula val la pena. Estan els quatre molt bé, són el Joel Joan, l'Ivan Massaguer, la Mònica Pérez i la Paula Vives. I molt bé, o sigui, si has vist l'obra de teatre...
0: És una comèdia.
1: És una comèdia, sí. Van fer la 1, que està a Netflix, si no m'equivoco, no sé si encara hi és, i ara han fet la 2.
0: Doncs mira,
1: i realment molt ben feta. Molt
0: és un bon pla per aquest cap de setmana de pluja, mirar la 2 i així...
1: La 1.
0: I així ja tens, diguem-ne, el terreny aplanat de cara a veure la segona. I aquest cap de setmana què t'espera? Què faràs?
1: Aquest cap de setmana presento una cosa molt guai, que és els 125 anys del Tibidabo. I diu, però tu no estàs coixa? Clar que estic coixa. Però ja veureu ja l'adaptació que hem fet. Estarem allà celebrant el 125è aniversari del parc, sí. Que em fa molta il·lusió, la veritat, perquè ja els estimo, és família. Tibidabo és com la meva família.
0: Doncs els que hi aneu, que sabíeu que veureu Marc Puga, demaneu-li una foto.
1: Home, sí.
0: A la mar. Escolta'm una cosa, sort que volies agafar la baixa un mes.
1: No, és que
0: fixeu-vos en com està canviant el tema, eh?
1: Però
0: que em va espantar i em va dir, Ernest, potser d'estar un mes sense venir a la ràdio.
1: Però
0: tots acollonits.
1: La primera setmana...
0: I porta 10 dies o 15 dies amb la pota tiesa i no para, és que tens...
1: Home, 16 o 17.
0: Tens l'agenda de la reina Letícia.
1: No tant. Primera setmana no vaig fer res a les tardes.
0: Sí, però no
1: aquesta
0: saps...
1: segona
0: però
1: he fet 3
0: reconèixer que no saps estar quieta, sisplau.
1: Sí, no, reconec. Per això no he agafat la baixa, perquè la gent ara agafa baixes per, vamos, per pestanyear.
0: Correcte.
1: Vamos.
0: Vinga, 6:45 és el moment de repassar les efemèrides i commemoracions, coses que han passat tal dia com avui, 2 d'octubre.
1: 2 d'octubre, el 1890, mare de Déu, si anem enrere, naixia Groucho Marx, el còmic, escriptor i actor americà conegut per pel·lícules com Sopa de Ganso o Una noche en la ópera, amb aquesta escena tan famosa.
2: La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
0: Muy bien.
1: Parlem de futbol, perquè el 1924, un 2 d'octubre, es marcava el primer gol olímpic de la història en un partit oficial de futbol. Un gol que s'aconseguia directament des del servei de córner sense que cap altre jugador toqués la pilota. I això va passar entre Argentina i Uruguai.
0: M'encanten els gols olímpics, que jo et volia preguntar què eren, però clar, ja ho has definit.
1: Home, has vist? Tu et pensaves...
0: Sort que ho tenies no escrit, idea. Perquè si no, no sabia pas que era un gol olímpic.
1: Vaig informar-me. I estem escoltant aquesta cançó d'Animals, perquè avui és el Dia Mundial dels Animals de Granja.
0: Molt bé, el grup és Animal, eh? No és
1: exacte.
0: Que sigui una cançó d'Animals.
1: No, exacte, el grup és Animal.
0: El grup és Animal.
1: Només amb tu.
0: Molt bé. Vinga, quins famosos bufaran avui les espelmes?
1: Doncs avui l'actriu Maribel Verdú, fantàstica, fa 56 anys.
0: Què
1: i què ben portats. També la dissenyadora de moda Donna Karan en fa 78 i acabarem amb el cantant de The Police, l'Sting, que en fa 75.

0: Molt bona, Mar, molt bona. Molt alguna bona. Cosa més a subratllar, no. Doncs vinga, cop d'ull als astres. Què diu el Zodíac avui?
1: Doncs mira, avui diu el Zodíac que si ets balança ets el signe que es pot trobar amb una oportunitat. El divendres et pot posar davant una ocasió que no tenies prevista, però que et pot venir bé. Algú et pot proposar una cosa que en principi et deixarà dubtant, però has d'escoltar la intuïció abans de descartar-ho massa ràpid. Si ets Piscis, ets el signe que pot viure avui un moment molt especial. Una conversa trobada et pot deixar amb bon sabor de boca. Una persona et pot sorprendre amb una actitud que no t'esperaves, per tant, deixa que el dia avanci sense voler tenir-ho tot controlat i gaudeix del que vagi apareixent.
0: Deixa't portar.
1: I si ets Àries, ets el signe que pot fer un plot twist. Què és un plot twist? Com un gir de guió. Divendres et pot haver una situació que et canvi completament el ritme del teu dia. Canvi de plans, notícia o idea sobtada et pot acabar beneficiant més del que et pensaves. No t'aferris massa al pla inicial, perquè avui la improvisació pot ser la teva millor aliada.
0: Doncs ja sabem que això és una mica ciència-ficció, però que és una informació que mai sobra.
1: No, mai està de més.
0: De seguida us portem una sorpresa desagradable lligada a la figura d'Arnau Mulet.
1: Ostres, sé per on vas.
0: Avui els fans del Mulet estem de dol.
1: Estem de dol.
0: Espera. No, és que no l'hem presentat. Jo també he anat molt a saco. Quin és el hit avui per sortir del llit, Marc Puga?
1: Has fet spoiler, és que anava a dir, avui és Villagrós perquè Bisbal treu disc, treu Eternos. I direu, posaràs Bisbal, ja heu escoltat que no, perquè també és Villagrós, ja que la Casa Azul treu un nou tema. És que no podem esperar més per escoltar-ho. Això és En mi cabeza.

0: En mi cabeza, efectivament, així es diu la nova cançó de La Casa Azul, la formació de Guille Milky Way des de Barcelona, una cançó que té tots els números de seduir-nos molt. Les pròximes setmanes veurem si entra a formar part de les novetats d'aquesta Santa Ràdio. 8 minuts i les 7 del matí.
1: Matina Codina, abans de les 7...
2: Qui em truca ara, tio?
1: L'Arnau Mulet.
0: Avui no el saludem a l'Arnau Mulet. De fet,
3: sí,
0: prova de dir Arnau Mulet, bon dia, veiem què passa.
3: Arnau Mulet, bon dia. Mulet?
0: No hi és. No
3: trobo a faltar aquell. Ei, bon dia, sí. Què passa, Catalunya? Bé, com sona això que fa ell?
0: Ho trobes a faltar tu.
3: Ostres, sí.
0: I ho trobo a faltar perquè és rutina.
3: Sí.
0: Tots els oients de RAC 105 a aquesta hora del matí ens hi hem acostumat ràpid a sentir la seva veu optimista.
3: Sí.
0: No? Aquell no deixar parlar, aquella curiositat que ens importa una merda, no?
3: Sí.
0: Aquells continguts que dius...
3: Aquell
0: no sé si
3: cridar calia, per cridar, ara... parlar sí. Sobre teu.
0: Però és família.
3: És no? Família, és que és un germà. I avui sense el Mulet, el bon divendres deixa de ser-ho.
0: Ens va passar amb tu, no?
3: Sí.
0: Que moltes vegades et converteixes en l'asa dels cops, no?
3: Sí.
0: Criticada per la teva espanyolitat, pels teus gustos musicals.
3: 100%.
0: I quan no hi va ser, això era un furanal.
3: És que quan perds una cosa que tens i no valores, és quan te n'adones de com la trobes a faltar.
0: Llavors, l'Arnau Mulet ha caigut malalt, com molts catalans i catalanes, a llegir avui que fins i tot hi ha una epidèmia de Covid, per exemple.
3: El meu germà està a casa tancat.
0: Qui no té el grip té la Covid,
3: malament,
0: qui no
3: eh?
0: Està refredat i, en fi... L'Arnau és una d'aquestes víctimes dels virus propis també
3: no
0: d'altra banda de la tardor. Llavors jo, ahir, quan em va comunicar que no podia venir, em va passar una foto. Va passar una foto del termòmetre a 38 i dic, home, xato, demà el que has de fer és descansar. Dic, però si et queda un bri d'energia, envia'm un àudio explicant quina és la situació. Sí. Sí. I veureu que va fer un esforç titànic només... perquè no sentiu la solitud i perquè no estiguem en la condició d'orfandat.
3: Això diu molt d'ell,
0: sí.
3: És un gran professional.
0: Escoltem l'Arnau. Bon dia, Arnau.
4: Bon dia, Catalunya, bon dia, Osona, què tal, com esteu, família? Bueno, ho he intentat falsejar, però, amics, estic convalescent, he llepat, com moltíssima gent, estic en aquests moments probablement dormint, amb una febrada de cal Déu, per tant, demano disculpes a tota l'audiència de RAC 105 per no poder fer la meva secció habitual, la meva secció diària d'abans de les 7. Esperem dilluns estar bé, estar en forma, per poder-hi tornar, companys, a portar-vos coses curioses. Res, us deixo que em reclamen, amics. Una abraçada i un petó a tots.
0: Se sent un nen de 2 anys i mig, que és el Pau, que diu papa. Us deixo que em reclamen. I probablement aquest és el focus, l'origen del contagi, perquè sabem que la canalla petita sempre porten virus.
3: El meu germà no té canalla petita i està també a 38 i mig des d'ahir, eh?
0: Ui.
3: Jo crec que hi ha hagut aquí... Jo només vull dir...
0: El tanto.
3: Que Arnau Mulet i Víctor Puga van estar junts el divendres passat de festa i els dos estan contaminats. Ho deixo aquí.
0: Va, no vull pensar que hi va haver rotllo, però bueno.
3: Això jo ja no ho sé, jo no entro.
0: Jo faig una proposta de resposta massiva a la seva solidaritat amb el programa
3: sí.
0: I que es llevi, quan es desperti aquí una estona, que es trobi uns quants DMs d'Instagram, va. Seguiu l'Arnau Mulet a Instagram
3: va.
0: I envieu-li un missatge d'ànims, a veure si
3: coses.
0: Recupera, perquè li podeu dir que el programa sense ell avui ha sigut un autèntic fracàs.
3: Va, sí.
0: Que se l'ha trobat a faltar i que recuperi pròximament, perquè el necessitem per arribar a les 7 del matí aquí a RAC 105. Bon dia, va, 5 minuts i les 7. De seguida, tot l'equip del programa. Arnau, descansi en pau.
3: Guapo.
0: Minut de silenci per l'Arnau Mulet.
5: What up, it's Miley.
6: Not Big Cyrus.
5: And this is my new song, Bass Persuades.
1: Matina Codina. El millor que pots escoltar. Camí del Matadero.

0: Cuina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
1: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Està tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Perquè només del 30 de setembre al 3 d'octubre i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
3: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
4: increïble.
3: Platòric.
4: Patata.
3: Eh?
4: L'oferta a dir... aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
3: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
5: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
6: 19 de desembre del 1936.
5: I el número de la sort, el...
6: 4.
5: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Ciutadans de Catalunya, ja tenim un nou dia aquí. Gràcies per començar-lo amb nosaltres. Matina Codina, RAC 105. Amb l'Ernest Codina.
7: No ens ha tocat la loteria, però en certa manera sí, perquè tornem a estar aquí en una feina que ens agrada i molt ben acompanyats. Tot sigui, som una família.
8: Sí.
7: Tenim dies de tot, hi ha dies que ens llepem el cul, hi ha dies que ens fem regals, hi ha dies que ens insultem, hi ha dies que... bueno, en fi... totes les famílies passen.
9: I avui què passa?
7: A les millors cases cagarades. Què?
9: Avui què passa? Avui com estem?
7: Jo veig predisposició, veig ambient festiu, veig cares d'alegria pel simple fet orgànic que hem arribat al final de la setmana.
8: I
7: això està bé. No? Alan Lillo, no sé, confirma'm, subratlla o contradiu-me.
8: Per part meva, compta en que sempre hi haurà mínim una llapadeta de cul.
9: Avui Alan Lillo ha tingut un petit atac de gent.
10: No deixem passar un moment, perdó. Deixem respirar 10 segons el que acaba de dir l'Alan. Que ho està sentint la seva família a casa i
7: ja no
9: m'estegui. I que hem de fer silenci.
10: Sí.
7: Alan Lillo, el meu...
10: Perdó, eh?
7: El meu bidet.
10: És impossible fer silenci.
7: El meu bidet. Escolta'm, què, Puga, què volies dir?
9: No, que sigui important. Un atac de gelos, l'Alan Lillo, aquest matí. Hem començat el matí malament perquè jo li he dit a Xavi Cazorla, que va guapo, perquè ho va molt guapo, i s'ha com enfadat, ha dit, ja és de més tal. I l'Alan, ja ha de saber l'audiència, que l'altre dia li vaig dir a l'Alan, hòstia, que guapo vens.
8: Ah, sí?
9: Llavors, l'Alan, has d'entendre...
8: Que ja t'ho tenies.
9: No, sempre.
8: Crec que hi ha una part subjectiva que a la Mar li fa més gràcia veure guapo el Cazorla que a mi,
9: sí.
8: I m'ha fet...
7: Tu has de tenir en compte que els teus comentaris han de ser repartits, perquè de la mateixa manera que tu ets l'única noia del programa,
8: clar.
7: I per tant, això clarament es destaca en molts moments, tu també ets l'única noia des de l'altra banda, i per tant, els comentaris femenins que rebem venen només de part teva, m'entens?
9: Però aquesta setmana precisament...
7: Has d'anar repartint les floretes perquè si no...
10: Perquè són molt insegurs els quants.
9: Ha estat repartidíssim precisament aquesta setmana. Tu has vingut amb el teu canvi de look, d'outfits, sí. Que jo ja t'he dit que has millorat molt, sí. I que vens guapíssim. I a tu és a qui més t'ho he dit aquesta setmana.
8: Oye, que jo també puedo opinar de vuestro
9: look. L'Alan va venir amb un estil mariner que li vaig dir, uau, m'encanta. I avui et sàpiga amb aquesta samarreta així blanca, més oversize, amb aquest pantaló tal, i dic, pues ben guapos.
7: Perfecte.
10: Per meva seguiré vestint-me, intentant ser creatiu, a veure si un dia m'ho diu a mi.
9: I el Sergi ahir va anar a l'11.
10: Exacte, jo surto a la tele. Llavors, quan surts a la tele, no cal que vesteixis bé. Ja ets guapo.
7: Et vesteixen a tu ja a la tele o no?
10: Què m'han de vestir?
11: No, si no estàs en un programa d'aquests, diguéssim que vas cada dia, no et vesteixen.
10: No.
11: I a l'Esport 3 crec que no vesteixen a mi.
10: No, dona gràcies que no van en calçotets a sota la taula.
12: Bueno, perdona, i la samarreta que portes avui, jo no sé si la vas rentant, però la portes cada 3 dies.
10: Hola! Oh,
9: és que li agrada molt.
10: Estic mirant a càmera amb cada circumstància.
7: Sergi Ferrer, Marc Puga, Xavi Cazorla, tots benvinguts a Matina Codina. Després ens explicareu què feu aquest cap de setmana. Espero que estigueu molt bé. Ara toca escoltar la Marc Puga amb la seva notícia absurda, Infopuga. Va.
9: No és absurda, és molt important avui. Sí, perquè unes noies joves, unes amigues...
7: Epa, que ric.
9: No, han anat de viatge a París, per això aquesta música de París.
10: Oh, que maco, París.
9: I he llegit aquesta notícia i dic, clar, Marc, tu per això no viatges. I si viatges ho fas només d'hotel. Perquè què els hi ha passat? Doncs que aquestes dues joves que s'allotjaven a un Airbnb a París asseguren que una vegada allà van descobrir diverses càmeres ocultes dins de l'allotjament.
8: Ostres!
13: Mare meva!
9: No,
13: mare.
9: Sí, aquest estiu
7: vaig anar al País Basc i quan estava a Logroño vaig dir... Aquest tio, o sigui, ens van obrir telemàticament des de casa seva, tal, tot molt tecnològic. Tal.
8: Ja, ja.
7: I que em foto una por.
9: Que
7: no hi hagi càmeres per aquí i vam fer una revisió, abans de despullar-nos.
10: Abans de fer una orgia al menjador.
9: He llegit la notícia, perquè no és el primer cas així, i aquests dispositius és el que els poden camuflar amb objectes quotidians, doncs els rellotges, els detectors de fum, els endolls de les cases, els peluixos... Llavors, segons expliquen aquestes noies, es van adonar que les estaven gravant sense el seu consentiment i, evidentment, van avisar la policia immediatament.
7: Es veia desgraciat.
9: Els agents es van desplaçar fins a l'apartament i, segons la informació publicada, es va comprovar que, evidentment, hi havia diverses càmeres instal·lades a l'interior i ara, doncs, està investigant el cas.
7: Doncs que li tallin els ous amb aquest senyor.
10: Ara, abans de saber si ha fet alguna
7: cosa... Sí, no, ja li... Preventivament em semblaria...
9: Ho feu com jo i no viatgeu.
13: S'ha de vigilar amb els miralls, que això ho he vist a les pinícules.
9: Sí,
13: els miralls.
9: Pinícules.
13: Tu veus el teu el reflex, diguem-ne, però hi ha miralls que per darrere poden instal·lar una càmera d'aquestes de seguretat, del James Bond, de 00. I veuen tot el que estàs fent. Si t'estàs traient una burilla...
10: T'està fent mandra mentre ho dius? Us recomano visitar París, és una ciutat molt maca.
7: Cadascú a la seva bola. Perfecte. Per què no obres una agència de viatges i calles ja d'una vegada?
10: Saps què es veu des de la Torre Eiffel des de París?
7: Sí, que ets idiota.
10: Des de dalt.

0: una cançó que deixa en evidència la intensitat dels sentiments i la sensibilitat d'aquest artista, que és el Nil Moliner. Tu cuerpo en braille.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada felicitació.
0: Anem a trucar un nano de 13 anys, el Lluc. Vinga, aviam si l'agafa. Recordeu que podeu encarregar
2: la... Bon dia.
0: Hola, què hi ha, el Lluc, per aquí?
2: Hola. Us heu confós de telèfon.
3: Bueno,
0: no.
3: Perfecte.
0: Sí, és que si no passa un all, passa una ceba en aquest programa. Aquí hem trucat el telèfon.
2: Us vaig posar dos telèfons, sí. I un dia havíeu de trucar aquest i avui havíeu de trucar en el seu.
3: Sí, va, si ens poseu una gincana en el mail...
4: Vale.
0: I ara què fem?
3: Despenjar i trucar l'altre, no,
4: eh? Despengem, que li diguin el telèfon a l'Alan.
2: Sisplau, jo crec que us està esperant.
0: Vinga, despengem.
3: Oh, difícil.
2: Adéu.
0: Tu ets la mare, no? Ets la mare, no? Adéu-siau, que vagi molt bé. Bé, recordeu que... Ah, no, mira, deixa'm dir una cosa, que és que hi vaig parlar amb la Montse Cromines de Montse Interiors, que està malaltona, també.
3: No, Montse, home!
0: Sí, ho tens despenjat, Lillo, ho tens despenjat. Què?
5: Hola.
0: Amb qui parles ara?
5: Ara.
0: Ah, d'acord.
3: Què li passa a la Montse de Montse Interiors?
0: No, que res, que suposo que ha agafat doncs una galipàndria com la majoria de la població catalana, i li vaig dir, home, tu que tens les millors mantes, ho tens bé, no? I em va dir que tenia una manta, que per fora era com així de borreguito, i per dins era de vellut.
3: Oh.
0: És que jo crec que et poses això per sobre.
3: Et cures.
0: I automàticament ja estàs sanat. Amb qui estàs parlant, Lillo, per telèfon?
3: Està contratat de l'ADSL, déjalo a l'Adam, hombre.
0: És que, espera un moment, és que
6: estic parlant amb la mare del Lluc.
3: Sí.
0: Ai, tens el telèfon, ja.
6: Ara ja tinc, ara trucarem.
0: Doncs va, ja pots trucar.
6: I li sorprendrà molt.
0: Doncs res, demaneu per aquesta manta a Montse Interiors 50 euros, que regalarem, i encarregueu la vostra trucada ràpidament perquè tenim la gent de molt plena. Va, a veure si l'agafa en Lluc. Intentem organitzar bé això de les trucades, perquè de veritat que estic a punt de desistir, ja,
3: Ara que no l'agafin.
0: No, veig que ha dit que estava molt pendent. Noto que està superpendent, el Lluc, d'agafar el telèfon. Si no, hi haurà rebot. Si ràpid, no, al 902-47-705,
3: Si no l'agafa, truquem a la mare una altra vegada i preguntem què tal.
0: Sí.
7: Seria bo.
3: Sí, perquè a més l'hem deixat amb la paraula a la boca, pobra senyora.
7: Ja, ningú li ha dit
3: adéu. Ets la mare de...
7: Ens hem com enfadat.
3: Sí.
7: Posa, i hem penjat.
0: Val.
3: Hola!
0: Perfecte. Truca el telèfon d'abans i parlem amb la mare. Aviam, que ens expliqui aquesta gimcana, a veure què és. Sí, t'estàs despenjat, Lillo.
3: Molt bé. Està quedant superbé, aquest espai.
0: No, però ara hi ha la incògnita de què ha passat. Què passa? Alan, pots parlar pel micro, sisplau?
4: No, perquè has dit que faríem rebot i la gent està trucant ja.
0: Ah, doncs mira, rebot, ho sento, rebot, ja està. Hola, bon dia, hi ha algú?
7: Ets el Lluc.
0: No hi ha ningú. Línia oberta, 902-47-705. Escolta, jo què sé.
6: Si som
0: uns negats...
6: Ai, ets el
0: Lluc?
6: Ai, quin lío.
0: Hola, bon dia. Hola?
8: Hola?
4: Sí, hi ha algú.
0: Pots abaixar la ràdio, sisplau, carinyo?
4: Si truqueu a la ràdio, parleu.
0: Mira... me'ls quedo jo els 50.
3: Vale, ja
1: l'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. Avui continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse. Montse Interiors.
9: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
10: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre, amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
11: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Aquest 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric.
13: Descobreix com vivien, com construïen i com s'organitzaven els ibers amb més de 100 activitats gratuïtes per tots els públics.
14: Recorre els 30 jaciments arqueològics i els 5 museus de Catalunya que formen la ruta dels ibers, impulsada pel Museu d'Arqueologia de Catalunya.
13: Consulta les activitats a mac.cat.
15: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. la pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
17: RAC 105, emissora oficial.
18: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
19: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
20: Sabem que les retencions de cada matí se't fan eternes. Per això fem un programa de 5 hores.
21: Ah, vale.
20: Cada dia de 6 a 11. Matina Codina. Només a RAC 105.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Amb el Xavi Cazorla.
3: Doncs mira, ahir al vespre Junts per Catalunya va dir que avui tombarà els dos decrets d'habitatge si Sánchez no el retira i el refarà de la baix, cosa que el govern espanyol ja va dir que no faria, i per tant sembla que la votació d'avui no tirarà endavant. Ara sentirem com es va reaccionar a l'acampada de Plaça Catalunya quan va córrer la veu de que Junts no aprovaria la nova llei, i també sentirem a Isabel Díaz Ayuso parlar de tot aquest merder amb una mena de comparació d'aquestes de les seves.
4: Per Catalunya acaba d'anunciar demà votarà en contra de tots dos decrets.
5: París!
6: De pobres, de milioristas, de gente que no solo sea milionista, sino que se acostumbra a serlo, porque tiene que estar dependiendo del Estado, comiendo del Estado y con lo justito para depender de ellos, pero no tener tu libertad. Y si os fijáis, cada cosa va contra la empresa, el capital, la propiedad, el ciudadano libre, el currito, el que tiene un taller, el que tiene sueños.
7: Milionista.
8: Sí, sí.
7: Aliados, ara.
8: Aliados.
9: Que sensibilitat, exacte. Fucking panzas y croissant, fucking croissant.
2: Terrible, no sé com s'haurà de solucionar això.
10: Bueno, hi ha una manera, però no es pot dir per la ràdio, Ernest.
2: Doncs canviem de tema.
11: Què és això?
10: Vale, és l'Ayuso, també.
3: Podria ser l'Ayuso, perfectament. Ahir vam conèixer la nova normativa de la DGT, que, entre altres coses, obliga els motoristes a dur calçat tancat, res de barques, res de xancletes, ni res.
12: ¡Me gustan las motos!
3: Ah, clar que sí. Sota multa de 200 euros. I la gent de BTV van sortir al carrer a entrevistar motoristes, val? Sentireu que hi ha algun so que a vegades costa, perquè clar, van amb un casc integral.
2: Sí, que treu-te'l, vull dir que sembles un delinqüent.
3: Sí, però hi ha gent que no se'l vol treure, com l'última persona que sentirem en el tall, perquè és una persona famosa que no se'l va voler treure. Aviam si el coneixeu i si no us explico després qui és.
13: Con la moto en verano se pasa calor y en invierno se pasa frío.
14: Perfecto, una buena idea, porque siempre hay riesgo de hacerse daño.
15: Tot el que sigui prevenir riscos. A part, jo soc prevencionista, em dedico a això, o sea, que em sembla una mesura genial.
16: Me parece bien, pero tenían que ocuparse también de pavimentar y de cuidar mejor la ciudad.
17: Mai he anat amb xancletes en moto. Jo porto moto des dels 16 anys. És una temeritat.
18: El calzado cerrado tiene que ser obligatorio, igual que los guantes.
19: Multa de 200 euros si portes calçat obertes, no? A l'estiu serà una putada, perquè jo sóc una persona que acostuma a anar amb barques, però farem l'esforç. Jo amb aquestes coses en principi no hi tinc massa problema. Són mesures destinades a evitar que et facis més mal del necessari, per tant, no hi tinc massa problema.
10: Aquest últim testimoni?
3: És el Joel Díaz, no? Sí, sí, la veure...
20: A la PM.
3: És veritat que si segueix pel que sents i diu a barques, no diries mai que és el Joel, perquè no sembla que sigui una persona tan pija per, com per anar a barques. Sí.
10: Bueno, des de que toca diré públic, el Joel...
2: Això els passa a tots, passa a tots. Sí, sí. Toquen caler i de seguida
3: i ja està.
2: Es nota. També hi ha una cosa que diuen alguns d'aquests motoristes, si és per seguretat, si és per anar millor, em sembla bé, 200 euros de multa, si no?
3: Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Però hi ha una cosa que els posa molt en risc i que jo com a conductor de vehicle no entenc que es continuï fent, que és això de, quan hi ha retencions, passar pel mig. Tu que tens moto,
3: Sí, no, sí, sí, sí.
2: Això, per què ho feu, això?
3: Això perquè... Això,
2: per què ho feu?
3: Això es fa sobretot a Barcelona.
2: I tan ràpid, no cal passar tan ràpid. Ja, estem els cotxes parats.
3: No, no pots, perquè tu ets la moto que va pel mig i mires pel retrovisor i tens 70 motos intentant passar-te tu entre el mig i el cotxe, llavors has d'anar tirant les
2: dades. Jo, abans d'anar amb xancles, jo prohibiria això, per exemple.
10: Jo saps què penso, per no enfadar-me quan ho fan? Dic, mira, és un cotxe menys. Per tant, hi hauria molta més retenció si no hi hagués aquest tio culebreando els cotxes.
2: Home, Jordi Basté, bon dia.
21: Bon dia, Catalunya. Bon dia, peu a terra. Per cert, la DGT precisament parla d'aquest tema, que quan hi ha doncs, una mica de trànsit i hi ha congestió i demés, que els cotxes, una de les coses que hauran de fer ara és separar-se entre si, tot i que vagin cap als carrils del costat, per deixar un espai pel carril del mig per si hi ha un cotxe d'emergència.
10: No, però que la norma sigui més clara que la teva explicació.
21: Gràcies.
2: No, però jo, un dels pocs accidents que he vist en directe és per culpa d'això, que és una moto que va tot hòstia en una retenció pel mig dels dos vehicles, i llavors hi ha un cotxe que intenta canviar de carril i pum, va, vull dir, jo trobo que té un risc molt gran.
11: El que fan les motos és esperar a la primera moto que fa això, per als covards anar darrere de la moto.
3: Sí, sí, sí. Que vagi obrint cua un boig i tu vas darrere.
10: El Cazorla de torn.
2: Acabem amb un tall del Chiringuito.
3: Sí, perquè vam tenir nou capítol entre Madrid i Barça pel tema Negreira, amb guerra de comunicats a la tarda i tal, i el Chiringuito ens van fer una mica el resum de per què el Madrid ha enviat ara un temps

0: un informe perquè volen que la UEFA investigui a Negreira, com si no ho estigués investigant.
1: És un plec, si no m'equivoco, de 50.000 fulls, pot ser.
0: Sí, quan la UEFA fa 3 anys que està investigant això, sí. Però és igual, ells han dit, gràcies a nosotros.
2: El Real Madrid Club de Fútbol considera imprescindible que, una vez que UEFA dispone de esta documentación, la investigación avance con la máxima celeridad hasta su completa conclusión. Ya solo faltaba el Fútbol Club Barcelona, que ha entrado en escena a las 5:31 minutos de la tarde.
1: Home, no, clar.
2: Con su propio comunicado desmarcándose de esa reapertura del caso. La UEFA no ha abierto ningún nuevo expediente al Fútbol Club Barcelona. A fecha de hoy, no han hecho ningún nuevo requerimiento en el Fútbol Club Barcelona, ni han dado traslado al club de la denuncia del Real Madrid. Cuando lo hagan, el club responderá oportunamente, como ha hecho hasta ahora. Una tarde de comunicados que vuelven a recordarnos el nombre de José María Enríquez Negreira.
1: Ja està.
3: Ja ha caigut el gordo.
1: Bueno. Molt cansat, entre les 15 Champions i això, de veritat, és pesadíssim.
4: Sí, además hay tantos documentos que hemos presentado desde el Real Madrid que me he permitido hasta una broma.
1: Això?
4: Hay un papel que he puesto tonto el que lo lea.
3: Ah. Ostres, qué buena broma, Florentino.
1: O sigui, la UEFA, a més, no pot fer res fins que no hi hagi sentència a Espanya d'això. He vist un tuit aquest matí que per mi resumeix perfectament tota aquesta història, que és les prostitutes de Florentino tirando de fake news una vegada més, per tapar els ridículs del seu equip i els folleteos d'Mbappé.
3: Ostres!
1: Diu, estan repetint una mentida sense parar, intentant convertir-la en realitat. Estan en la merda. Jo també crec que això realment és per tapar tot el fracàs esportiu del Real Madrid.
3: Quantes paraulotes.
5: No hay que insultar, ¿vale? Son compañeros.
1: Compañeros no somos. Compañeros no somos, rivales. Eternos rivales.
0: Somos prostitutas.
1: Ho deixem aquí.
5: Somos putas, ¿vale?
6: No dices això.
5: Són persones també, no?
1: Sí, però digues aquestes coses al teu programa, no al nostre. Cazorla, moltes gràcies.
0: Adéu.
7: A Condis, sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.

0: que jo no vull, sincerament, no vull que arribi aquest moment. No vull que arribin els quatre concerts d'Oques Grasses i saber que no els tornarem a veure probablement mai més o com a mínim en una dècada al damunt dels escenaris.
1: Jo tinc unes ganes de que passi això de les Oques Grasses.
2: Ja, jo també, perquè així s'ha acabat.
1: Fins al capdamunt d'Oques Grasses.
0: Perquè no ets una mica més sensible i no tan hater, Toni, per una vegada.
1: Perquè és que, escolta, quan passi en parlem, però no podem estar un any parlant d'una cosa que encara no ha passat.
3: Estic d'acord amb el Toni, a mi també em fa una mà de tot el tema dels concerts.
4: Va, Josep.
3: Estic fins a escollons dels concerts, o què?
0: Sí, però quan t'arribi la pasta no estaràs tan emprenyat.
1: No et posis afònic ara, tio.
3: Imagines.
0: Bueno, escolta, Mònica, n'haurem de parlar d'això, del temps que faran els concerts d'Oques Grasses de la setmana que ve. Hi ha molta gent preocupada amb això,
5: Sí, home, ja ho seguirem.
0: Dilluns té bona pinta o no, dilluns?
5: Dilluns no, de moment no.
0: Perfecte.
2: Ostres, no hi ha
0: Després en parlarem. Sí. De moment anem a fer el temps d'avui.
6: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: La notícia és la pluja, sobretot al sud de Catalunya.
5: Sí, sí, sí.
0: Com està el pati?
5: Malament, malament, Ernest. Està caient molta aigua. Penseu que des de la mitjanit s'han acumulat 127 litres per metre quadrat al Canà o 123 a Mas de Barberans. Ahir ja es van acumular 92 litres en aquest municipi i és probable que tinguem problemes avui en aquesta zona. De fet, s'han enviat unes... És alert.
0: A quina hora l'han enviat?
5: Doncs sé que fa poca estona, fa pocs minuts, al Montsià i al Baix Ebre.
0: Hola a tot el Montsià, tot el Baix Ebre, que esteu tots desperts ja.
4: L'autèntica trucada a despertador.
5: No, però la d'avui és per una cosa imminent.
0: No,
5: no és una cosa que diguis, t'informem que d'aquí 24 hores plourà, sinó que ara mateix està plovent molt fort i estan caient molts litres en molt poca estona.
0: Que no hi ha ningú despert en aquestes comarques ara.
5: Però pot provocar problemes d'inundacions, per tant, tota la zona aquesta més afectada, sobretot tot el Canà i Mas de Barberans, doncs la gent que faci cas al que diu aquest missatge, que vagi a les plantes de dalt de casa si veuen que comença a entrar l'aigua, que no surtin al carrer, que vigilin, perquè ara mateix està caient molta aigua en aquesta zona. On ha de continuar plovent? Doncs precisament al Montsià i també al Baix Ebre, amb més insistència, amb més continuïtat, i també altres punts del sud del país, la resta de Terres de l'Ebre, també cap al Baix Camp, Tarragonès, i també punts de Ponent ara al matí. Després, a la tarda, aquests xàfecs aniran a més i avançaran cap a la Catalunya Central, Ponent, Pirineu, Prepirineu i punts del prelitoral. Es mantenen aquests avisos del Meteocat de més de 200 litres per metre quadrat en 24 hores al Montsià i Baix Ebre. De fet, al Mas de Barberans, sobretot, ja s'ha superat aquest límit i intensitat de pluja també. Terres de l'Ebre, Priorat, Baix Camp i Tarragonès. I a la tarda també tota la costa des del sud fins al Maresme. Per tant, dia de tenir un ull posat a aquestes pluges i d'anar seguint la informació i mirar si ens envien alguna alerta al mòbil i sobretot fer-li cas.
0: I el cap de setmana com pinta així?
5: Malament.
0: Malament.
2: Sí. Diumenge plou.
5: Sí.
2: Diumenge plou.
5: Sí. A veure, sí. Durant el matí aniran arribant pluges a bona part de la costa prelitoral de manera continuada de nou a les comarques del sud, això diumenge, al migdia cap a la resta i a la tarda cap al Camp de Tarragona. I demà també s'esperen pluges a partir de mig matí, migdia, costa i prelitoral, comarques del sud i a la tarda a tot el país. Per tant, sobretot aquest ull posat al sud que no deixa de ploure, que hi ha molts litres acumulats i que no ha de deixar de ploure.
0: Carai. No faci desgràcies. Doncs davant d'aquesta situació embolicada del temps, avui farem temps a la carta, 9:45, si teniu dubtes sobre el temps que farà en els vostres plans del cap de setmana, 608-717-141.
7: Envia el teu missatge al 608-717-141. A Veolia, avancem per construir un futur més sostenible.
6: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
7: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: I ara assaborim les notícies amb la veu del Xavi Pardo.
8: Pirip, pirip, pirip, pirip, pirip, Pardo.
0: A veure, el gran titular del dia és que Junts per Catalunya votarà que no als decrets de l'habitatge.
9: Sí, que estan com dir que els farà caure quan es votin al Congrés aquest matí. El ple comença a les 11 amb la discussió d'aquests dos, amb el debat d'aquests dos decrets, i la votació s'espera que sigui cap allà a les 2:45, les 3.
1: Sembla mentida que es diu Junts, però són separats de la resta al final.
0: Sí, sí. Junts entre ells.
9: Ells estan juntets. I no sempre, però sí que van bastant per lliure respecte de la resta.
0: A l'hora de dinar, 2:45 de la tarda és quan es votarà,
9: Més o menys cap a l'hora de dinar. L'argument que han donat és que amb aquests dos decrets s'aconseguirà justament el contrari del que es pretén, perquè es reduirà l'oferta de lloguer i el poc lloguer que hi haurà pujarà de preu, i que el que demanaven... Ells no han dit votarem que no, sinó diem demanem al govern espanyol que retirin la votació d'avui refacin aquests decrets i els tornin a portar. El govern espanyol, ja dic que sí que demà m'afaitaràs, puja aquí dalt i balla, i avui es votarà aquest, es votaran aquests decrets, i a més quedareu retratats quan voteu que no els dos decrets de l'habitatge que el carrer està demanant.
10: Exacte.
9: De fet, si no hi ha una deriva, veurem què passa a partir d'aquí. Això mateix, estem molt pendents de tu. Perquè si aquests dos decrets avui cauen, hi ha un rum-rum d'eleccions anticipades.
0: Podria
9: ser l'ocasió que estava esperant Pedro Sánchez per avançar les eleccions, perquè ara ja tindria la narrativa
0: a
9: favor.
0: Si les convoca ara serien abans de Nadal, no?
9: Sí, arribarien abans de Nadal.
4: Guanyarà Vox per 530 trilions de vots.
9: Sembla que tinguem pressa, no?, perquè mani la dreta. En fi, doncs...
0: Més notícies, va, som-hi.
9: Més coses, ja ho ha dit la Mònica, s'ha enviat aquest desalerta a la gent del Baix Ebre i al Montsià, per tant, molt de compte en aquesta zona. Més qüestions, la Direcció General de Trànsit recula, fa un cop de volant.
10: Molt bé!
1: Está muy bien, claro que sí. Oye, es un chiste que te ha salido sobre ruedas.
9: Bravo. Doncs ho explicàvem que prohibiria que hi haguessin semàfors en verd pels vianants i alhora semàfor intermitent pel cotxe.
4: Què?
9: Doncs en això faran marxa enrere i en els llocs...
1: Pot ser que l'hagis fet sense voler, perquè t'ha sorprès.
9: Aquest l'he fet sense voler, sí.
4: Oh, ets un geni de la comunicació.
9: En els llocs on detectin que fa més mal que bé, perquè a Barcelona, per exemple, això pot crear molts més embussos, doncs aquí permetran que coincideixin aquests dos tipus de semàfors.
1: Frenazo a las nuevas normas.
4: Ara jo, Opel Corsa. Ui, ha roto la magia del momento.
1: Vete a tu casa a hablar con tu padre.
4: Que mi padre no me habla de hace años.
9: Hem fet un híbrid, de notícia i humor.
0: Fins aquí. Passen 3 minuts de 7:45. Gràcies, Xavi Pardo.
9: A vosaltres, guapos.
0: De seguida, Sergi Ferrer, de què ens parlaràs avui?
4: Una imatge del dia que us deixarà amb el cul torçat cap a l'esquerra.

0: Veurem fins on arriba l'aventura d'aquesta nova girl band, les successores del llegat d'altres grups, com per exemple les Spice Girls. Té molt bona pinta, de moment, el seu primer single, la recent 5, és aquest Animal. Passant 6 minuts a 2:15 del matí. Bon divendres, Catalunya. A aquesta hora volem celebrar encara una mica més, Sergi Ferrer, l'aniversari de l'1 d'octubre.
1: L'1 d'octubre, ni oblit ni perdó. Ahir va fer 9 anys del referèndum que, bueno, que va consistir en gent votant mentre uns policies pagaven a tothom. I ahir es va commemorar els carrers de Barcelona, entre altres localitats, concretament a Barcelona, a Urquinaona, que és on hi va haver les grans protestes aquelles, que els teníem allà, eh?
0: Sí, sí, les barricades, les llambordes volant.
1: Les llambordes, policies plorant.
0: Sí, Abraham Oriols, el reporter jove de TV3, amb el casc, no sé si recordeu.
1: 12 anys, sí, senyor, preparant-se per la guerra d'Ucraïna, el tio. No hi va haver ni ferits ni detinguts, per tant, tan divertit no va ser, però sí que hi ha imatges de contenidors cremats i tal. Tot això em serveix d'excusa per intentar vendre-us un tràiler d'un documental que està a punt de sortir i que el penjaran al 3CAT, però la plataforma, perquè no ho vegi ningú, que consisteix en buscar testimonis de persones que l'1 d'octubre van tenir protagonisme, però que la història ha deixat oblidats.
2: L'1 d'octubre del 2017, milers de catalans van patir la violència de la policia espanyola. Un episodi històric del país que va deixar una llista de grans oblidats a qui mai ningú va fer cas.
3: Avui, a Sense Fricció, 1 d'octubre, els grans oblidats.
2: El Joan va protegir una escola. El problema és que a la seva escola la policia no hi va anar mai.
4: Tots tenen històries guapíssimes i jo vaig estar encadenat a una pissarra durant hores per res.
2: El Jonathan va estar amagant una urna fins al 2023 perquè ningú li va dir que ja podia sortir.
5: Em van dir que m'avisarien. M'he perdut lligues del Barça, total com si fos ahir. Bueno, i veure créixer els meus fills i tal.
2: La Carme és la protagonista d'aquell meme on surt contenta a l'esquerra i decebuda a la dreta. No ha sortit de casa des de llavors.
6: És molt dur ser un meme. Vaig preguntar si això ho cobraven, però es veu que no.
2: Els següents testimonis han volgut romandre en l'anonimat.
7: Fue horrible, ciertamente. Los catalanes hacen cosas, pero son cosas horribles.
8: Tenía mucho miedo por mi familia.
9: Los catabufos se pasaron de listos y había que frenarlo. Al final, por suerte, lo conseguimos. Lo consiguieron, quiero decir.
2: La Mercè va començar un tall de carretera el 2 d'octubre com a protesta. El que la Mercè no sabia és que era un carrer peatonal, així que simplement està asseguda a una cantonada.
10: Persistiré fins a aconseguir la dimissió de Soraya Sáenz de Santa Maria.
2: La Mercè va molt perduda.
3: 1 d'octubre, els grans oblidats a TV3, a 3CAT, al Club Super... Collons, com es diu aquesta cadena dels pebrots?
11: Millora la teva rutina escoltant el Matina a Codina.
12: Cada dia de 6 a 11
11: a RAC 105
12: amb l'Ernest Codina.
13: RAC 105 Barcelona. Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: Instal·lador, instal·ladora, aquest 7 i 8 d'octubre tens una cita imprescindible. Vine a Efintec, a Fira Barcelona Gran Via.
15: T'hi esperen les últimes novetats, productes i solucions en electricitat, climatització, aigua i energia.
14: Jornades tècniques, tecnologia, tendències i oportunitats per al teu negoci.
15: Acredita't a efintec.cat amb el codi EFINTEC26. Efintec, impulsant una nova era energètica.
16: Autovivo Punès. Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes. Descobreix-los a Autovivo
17: Punès. Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
18: Esto promete, Manu.
17: No lo creo. Arranca la tasación. Comienza a tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
18: Huele a compra, Manu.
17: Huele, huele.
18: Va. ¿Qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
17: ¡Venga!
19: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
20: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
19: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
20: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
21: Arriba la 114a edició del CHIO Barcelona.
22: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
21: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
22: Patrocinat per La Vanguardia.
23: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
24: RAC 105.
25: La teva música.
26: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Una mica d'informació de servei, a veure on són els embussos avui, amb els ulls especialment posats a les diverses carreteres del sud del país que, per culpa de les inundacions, els aiguats d'aquesta matinada i nit, doncs pateixen alguns talls. Bon dia, Ferran Aràndiga.
27: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres. Primer destacant dues avaries actives. La primera talla la calçada de la TV-baixa 7044 a Montblanc, en dos sentits de la marxa. La segona deixa ja un quilòmetre de lentitud a l'A2 a Esparreguera, que en direcció Lleida doncs talla la sortida 580. Per altra banda, com deia, s'ha causat de les pluges del sud de Catalunya, s'han tallat algunes carreteres per inundacions. La T331 entre Santa Bàrbara i Tortosa, també el tram entre Freginals i Mas d'Enverge. També la TV-baixa 3421 entre Mas de Barberans i Roquetes i, per últim, la C12 al punt de Tortosa, cadascun dels talls, recordem, en amb dos sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
28: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
29: Perfecte, aquí el tens.
28: Ja?
29: Ja.
28: Sí?
29: És així.
28: De debò?
29: I tant, de debò.
30: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins el 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonès.
31: Matina Covina!

0: És bastant cachondo que hagi tret aquesta cançó al costat de Maluma, la Shakira, perquè hi ha previsió de pluja aquest cap de setmana en els concerts del Macondo Park. Es veu que els tècnics han dit que no hi ha risc, que no sé que hi hagi tempesta elèctrica.
1: Ai.
0: També estarem molt pendents de, més enllà de la pluja, quins artistes pugen a col·laborar i a fer més gran encara el show de la Shakira, que està de residència europea a Madrid, per si no ho sabíeu. Passa un minut de 7:45 del matí. Marc Puga, bon dia.
2: Hola.
0: Hem d'explicar que hi ha hagut una samarreta del Michael Jordan, sí, que s'ha venut per 12,26 milions de dòlars.
2: Molt heavy. Si és la que va portar durant les finals de la NBA el 1998 i s'ha convertit en la samarreta de bàsquet més cara de la història.
1: Mare de Déu!
2: La portem a Chicago Bulls.
1: No sé per quan s'ha venut, però la penso recomprar al preu que sigui.
0: Ho acabem de dir, 12 milions de dòlars.
1: Sí. Doncs no la penso recomprar, no m'arriba.
2: I hem de saber que el preu supera l'anterior rècord, que també era una samarreta del Jordan de les finals del 98, que es va vendre per 10,1 milions de dòlars.
0: I que a més, perdona, tu la compres i l'has de fotre en un marc i penjar a la paret perquè et va agradar segur.
3: Evidentment. No te la poses per dormir.
0: I a més, tenia pinta de suar tigre, el Michael Jordan. Va, més notícies. Hem de parlar de la nova il·lusió sentimental d'aquest home.
4: Buenas noches, señora.
0: I Sergi Ferrer, no, t'he de dir que no hi ha sorpresa perquè et veig aquesta cara de circumstància.
3: Activo la lenta woke, no?
0: La seva nova possible parella té 28 anys.
2: Però clar, aquí la notícia és quants en té ell? 71.
1: Joder!
5: Però molt bé llevant, eh?
2: Podria haver trobat l'amor, ell és Bertín Osborne, segons la revista Semana, fa mesos que es relaciona amb la Sofia, una jove de 28 anys, amb arrels brasileres i holandeses.
3: Té un guarro,
0: quina barreja.
2: I treballaria al sector comercial a Marbella. I els han vist junts en diversos moments, l'últim cap de setmana. Per tant, podria ser que el Bertín s'hagi enamorat al seu 71.
3: Claro que s'ha enamorado, no te digo.
6: A més, el tio fa una cosa que sempre m'ha cridat molt l'atenció, que és, amb les seves parelles, té relacions, etc., però després, a l'hora d'anar a dormir, per dormir còmode, envia l'altra persona a una altra habitació.
0: Bueno, és un masclista ranci.
3: Quin fàstic, te pones fer i mueve la sàbana. Claro. Escolta'm, quin fàstic.
0: Tu, mare, empatitzes plenament amb aquesta notícia, o no?
2: No sé si tant, però podria empatitzar.
0: Perquè el teu límit d'edat, quin era?
2: El meu és 58, ara mateix.
0: 58,
1: joli.
2: No, penso en l'home i és 158.
3: Has de filtrar una miqueta en general. Tot.
0: Viatgem un moment fins a París, perquè allà els paparazzis han fotografiat i han gravat, han enregistrat Mbappé, que recordem que està lesionat, de parranda per París.
2: Epa,
0: amb la lesió i el tio allà de fiestuqui.
2: Està de festa per París mentre està lesionat del genoll. Amb qui? Amb l'Ester Expósito. Que visto Ester Expósito. De festa a una discoteca de París amb la nòvia i això ha generat molta polèmica. Clar, el vídeo surten tots els paparazzis fent fotos, ells no parlen i a més ell assegura que el viatge estava autoritzat i la recuperació no es veu afectada. Que la lesió, doncs, la té al genoll, però que el temps de baixa és d'una o dues setmanes i ella es pot permetre aquests moments d'anar de festa per París.
3: Ha dit, la lesió la tinc al genoll i no aquí, que és el que necessito per estar amb l'Ester.
7: Però per què los hay paparazzis haciendo fotos allí y no hay ninguno preguntando por qué no fue penalti repetido el día del Betis?
0: Eso es verdad. ¿Por qué no hay nadie? La polémica, ¿no? Nadie habla de esto, ¿no?
7: Todo el mundo pues habla de esto.
3: No li facis la pilota i tu deja de llorar.
7: Y tiene que ir.
0: Està clar que tot aquest plec d'acusacions, va al cas Negreira, que el Madrid ha enviat a la UEFA, és per tapar totes aquestes coses. No? Vull dir, la crisi esportiva i també el que fan els seus jugadors, que cobren, jo, sincerament, els deixaria a la banqueta, com el Cristiano Ronaldo, amb la selecció de Portugal.
3: Se'n tornarien amb l'Ester Expósito.
8: Estos informes, ¿sabéis cómo se han presentado?
3: ¿Cómo? ¿Els informes?
0: ¿Cómo?
8: En papel.
0: En papel.
3: Ah, Kilian, en papel.
0: Mar, gràcies.
3: No té nadie en tus programes ara en Energy. Què és Energy?
9: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.
10: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
1: Brutal, impressionant, al·lucinant. Avui us encantarà, flipareu. Els divendres és un dia festiu a la cançó boomer, també. I vull que comenci sonant ja. Mira. Aquesta secció la disfruto molt i amb aquesta toco la glòria perquè és una mica de dance boomer a càrrec d'un grup que es feien dir The Sound Lovers i que a final dels 90 i principis dels 2000 ho petaven amb aquesta sensacional amb la que comencem el dia, amics i amigues. Això es deia Walking.
3: Wow.

0: Marcel, l'altre és la de Surrender, la de aquesta es diu Walking, i Xino Xano, que per les 8 del matí des de RAC 105, només amb un petit recordatori, que és que aquesta nit teniu una bona dosi de Remember amb una sessió dels 90s i 2000s amb Lector Huguet al ritme de la nit, avui de 9 a 12 i també demà dissabte. Gràcies, Lillo.
1: A vosaltres.
0: Pell de gallina.
2: Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
3: Matina Codina, només a RAC 105.
4: A Repsol volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol Ponés. Repsol, amb tota l'energia.
5: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
10: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
11: No pots canviar d'emissora.
0: Nova hora a la Matina Codina d'aquest primer programa postvacacional.
12: Quins seran els èxits del futur?
13: I'm Olivia Dean.
14: Benson Blue. This is Dua Lipa.
15: This is Daniel Dyer.
10: La història continua. La teva música.
16: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
18: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
17: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
19: Verisure.
20: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a Jeep.es.
3: Matina Codina, Best Moments.
21: Molt locals, en alguns llocs amb inundacions, però el conjunt de Catalunya.
0: A Nova York, allà a Madison Square. Collons. On està? Al Madison Square Garden. Algun dels dinosaures aquells que tens a la Junta divertida. Directiva. Sap el ron, això és Good Luck Bay. Hasta luego, Lucas, en català. Però en castellà, perdoneu.
22: Un periu musical de focs artificials a la
23: Passat nit aquesta nit.
0: Com el Pablo Iglesias, però a la amagapalat.
22: A on?
0: Mal apagat.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Ciutadans de Catalunya, ja tenim un nou dia aquí. Gràcies per començar-lo amb nosaltres. Matina Codina, RAC 105. Amb l'Ernest Codina.

0: Una de les millors cançons que hi ha ara mateix en català a l'antena de RAC 105. La teva música, Ginestà i Nil Moliner, han unit esforços per signar aquest Amb qui estaràs, cobra nova hora.
1: Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.
0: A veure, siguem cordials i educats. Bon dia a tots els matineros i moltes gràcies per triar el Matina Codina.
2: Bon dia.
0: Primer divendres del mes d'octubre i amb el cos que, companys, estem d'acord que ja nota el cap de setmana?
3: Sí.
2: I tant.
0: Engeguem una nova hora lluny del llit, però somiant amb un programa de bandera. De seguida saludo l'equip titular del Matina Codina, però abans que sapigueu que en aquests moments es registren pluges torrencials al sud del país que causen inundacions i aiguats molt contundents aquesta nit i matinada. Continuaran al llarg del cap de setmana. De seguida posem negre sobre blanc amb la Mònica Usar. Però abans, Xavi Cazorla, molt bon dia.
4: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
4: Que haurem d'estalviar i a partir d'ara en lloc de llet i entrepà de fuet al matí tocarà beure aigua, un colacao i pa sol.
5: Què dius?
6: Quin fàstic.
7: Pobres nenes. Només vull veure
4: bitllets de 100. Perquè ahir vaig anar a recollir el cotxe del mecànic i la gràcia va pujar a 940 euros.
0: Oh, wow.
4: Entre la revisió que s'havia de fer que li tocava i canvi de discos perquè, oh, sorpresa, aquest soroll estrany és que resulta que les pastilles s'han gastat i estan tan gastades que s'han carregat els discos.
0: Ui.
4: Pues quina gràcia portar el cotxe al concessionari oficial Jeep de Terrassa cada X quilòmetres i resulta que l'haig de portar abans perquè fa un soroll raro i això us vol dir que puja 900 euros.
0: Oh, no.
7: 900 euros?
4: I a més, el que més mal em va fer no és pagar 940 euros, el que més mal em va fer...
0: Per aquest ric.
4: No, el que més mal em va fer és que s'ha de ser rata per una factura de 940 euros que hi apareguin conceptes com líquido lava un litro menys 3 graus, 2 euros amb 0,9. Junta del tapón, 2 amb 88.
6: Que dius, arrodoneix-m'ho, tio.
4: I tornillo con ar, que deu ser ar, aquell dels Simpsons, no sé què és ar, 8 amb 99. En sèrio no em pots regalar aquests tres conceptes de merda?
0: Això has de buscar un mecànic de confiança. No vagis mai al concessionari oficial.
4: Ja ho he vist.
0: Has d'anar al mecànic d'aquell carrer secundari, entens, que ho fa tot de forma il·legal.
4: Sí.
0: I la factura en negre tota la vida.
8: Un consejo, ¿vale?
4: Sí.
8: Jo compro el cotxe... en Flexicar.
4: Ara, mira, et diré un altre. Aquest cotxe el vaig comprar a Flexicar.
6: El problema és teu per comprar-te un SUV d'aquesta mida. T'hauries d'haver comprat un SUV petit i et vas comprar un SUV normal i llavors...
4: Sí.
6: Estàs espatllant.
0: Has pagat ja o no?
4: Sí, clar que he pagat.
0: Hauries d'haver buscat una segona opinió.
4: Sí, però clar, i com trec el cotxe d'allà per anar a buscar la segona opinió?
6: Quita-li el tapón, ar, que me lo llevo.
0: Sergi Ferrer, bon dia.
9: Hola.
0: A qui vols dedicar el programa? És una gran responsabilitat, eh?
9: Doncs avui li dedicarem, amb el teu permís, a l'estudiant en pràctiques que acaba d'entrar a treballar a la UEFA.
6: Ostres!
9: Perquè s'haurà de llegir el dossier de 500 pàgines que el Madrid acaba de preparar sobre el cas Negreira.
10: Oh, que se fastidie!
6: Eso!
9: És un dossier que ha arribat des de les oficines del Madrid.
11: El Madrid!
9: I el Madrid, a Florentino concretament, demana que la investigació que es faci ràpid, que no volen estar a dues temporades esperant, que volen que el Barça li treguin tots els títols, que el dissolguin i que matin alguns socis a alguna plaça pública. Crec que les 500 pàgines...
0: El pitjor que podria passar és que el Barça no pogués jugar un any a Europa, cosa que seria absolutament catastròfic.
9: I segons el moment del Barça, igual ja ho fem sols, això. No cal que vinguin.
0: Jo crec que tot això, la resposta a tot aquest afany de perjudicar el Barça, es resol el dia 25 d'octubre en el Clàssico al Camp Nou. Portem com a mínim una maneta, sí o no, companys?
10: Sí, senyor. Li receptaré el tema.
9: A veure.
10: Barcelonitis 2000. Això és el que s'ha de prendre el senyor Florentino Pérez.
9: 2.000 què, mil·ligrams?
0: Que a més, és que no hi ha sentència judicial, no hi ha res. Em fa una ràbia de Déu, això. És que jo no puc més. Més antimadridista que mai, ho sento dir-ho així.
10: Que vergüenza.
0: En fi.
10: Robando e insultando.
0: Canviem de tema perquè tinc erupcions cutànies ja. Marc Puga.
12: Hola.
0: Va, una mica d'optimisme.
12: Home, i tant.
0: Quin motiu has trobat avui per llevar-te?
12: Avui estic molt contenta perquè aquest cap de setmana presento un acte molt especial de Barcelona. I és que el Tibidabo fa 125 anys.
9: Que inauguren una rampa per persones amb mobilitat reduïda i vas tu a...
12: Correcte, s'ha fet tota una adaptació al parc perquè Marc Puga estigui allà amb ells. Se celebren els 125 anys i es fa una festa oberta a tothom aquest diumenge 4 d'octubre començarà a les 10 del matí a l'àrea panoràmica del Tibidabo amb música, animació i moltes sorpreses, que jo sé, però no puc dir.
4: Ja sé quines són.
12: I a més es fa abans de la festa una caminada popular des dels Jardinets de Gràcia fins a l'estació del funicular.
4: No, això no ho fas tu.
12: No, això no. Jo vaig directament cap amunt.
0: Recordem que la Mar té el peu trencat.
12: Tinc el peu trencat, llavors serà un acte molt especial, perquè veurem, escolta, tots estarem pendents de què passarà, no?
10: Molt pendents, però com no pugis a la canoa, no sé a quina atracció pujaràs, perquè estarà plovent.
12: No va?
4: Els troncs.
10: Els troncs no funcionen, precisament.
12: És veritat? Ah, no?
0: Funcionen. Escolta, veurem, potser millora el pronòstic francès.
10: Segur que sí.
0: I jo tinc, hauríem d'investigar com va ser el primer Tibidabo que van obrir fa 125 anys.
2: Con la avioneta.
0: Què hi havia?
10: La avioneta. La avioneta.
2: Te digo lo que no había, que entre ells en el cielo.
6: ¿Qué tiene que ver eso?
2: Como los está ahí, va a llover el domingo porque nos fumigan.
12: ¿Qué dices?
10: Doctor Bosé, siempre dando en el clavo.
2: Gracias.
6: Y dando en el clavo no existe.
10: Dando en el clavo, sordo.
0: Molta sort, Mar, en aquesta presentació de l'acte d'aquest cap de setmana. Alan Lillo, va, escull un personatge del programa perquè expliqui l'acudit d'aquest divendres.
3: És que els divendres és un dia ja mig festiu aquí al Matina Codina. Llavors, la gent que vol Marta Massip, la recepcionista, amb els seus acudits que no s'acaben mai i que les posen molt nerviosa a l'Ernest.
0: Jo me'n vaig mentre la Marta explica la
4: llibre. És millor que m'assistirà. Adéu,
0: adéu, fins ara.
4: Aguanta, Ernest. A veure, un home entra a una farmàcia. Una farmàcia de qualsevol de barri. I entra... Ui, s'obre el taló, perquè no pot entrar a la farmàcia si no s'obre el taló, perquè esclar, xocaria
0: perquè
4: molt.
0: És un acudit de taló.
6: No havies marxat.
4: S'obre el taló i torna l'Ernest, llavors, també. Doncs l'home entra a la farmàcia i diu que té alguna cosa pel singlot. I el farmacèutic surt de darrere del taulell, salta i li fot una bufetada. Plas!
0: Hola!
4: Cop a la persona.
12: Efectes sonors.
4: Clar, l'home es queda, doncs, totalment sorprès, no?, perquè l'acaben d'agradir. I diu, però què fa, senyor farmacèutic? I li diu el de la farmàcia, que ja no té singlot. I li diu l'altre, no el tinc, però el que tinc és la dona que m'està esperant al cotxe i que té singlot.
12: Què?
4: Jo no l'he entès tampoc.
6: Sí, perquè el farmacèutic es pensava que el remei del singlot era pel senyor i diu, li donaré un susto i així seria... Però al final resulta que la que tenia el singlot era la dona, per tant la bufetada que ha sigut gratuïta.
12: Tanca el taló,
4: tanca el taló.
12: Ah, el taló!
4: Tanca el taló.
6: Per això no se'n tenia.
3: Perquè estava a doble fila, per això no va anar.

0: exòtica Dua Lipa, que sempre brilla en qualsevol de les seves cançons, una de les més preferides i reproduïdes a RAC 105. Aquesta ja té el seu temps, es diu New Rules. Unes noves normes que no s'aproven al Congreso dels Diputats.
1: Correcte. Molt bé.
0: 8 i 10.
2: El resum setmanal cridat i rimat.
0: Suposo que de l'habitatge en parlarà el Sergi Ferrer en el seu resum de totes les notícies de la setmana. Un poema cridat i teòricament rimat.
3: No rima nada.
4: Pero si rima siempre.
3: Hace 10 años que no rima.
5: No,
3: venga, hombre, cuéntaselo al Xavi Valls.
6: Sí, hazlo en Sport3 y no vuelva.
0: La peor sección de la semana.
4: Ahora que la familia que está, la Petrancas. Calleu tots.
6: La Petrancas, que no sabes ni el nombre.
3: Quina por.
4: Es que ya no te gracia que facis res. Calleu. El diablo, com ha plogut. Deixen el terra molt moll i molt brut. No trobes el cotxe? Ha desaparegut? El vas deixar al pàrquing i el riu se l'ha endut. Oh. Contra aquesta meteo no hi ha cap escut. El tema climàtic està molt fotut. Ha mort el bon temps, tothom ha batut. Minut de silenci, com diria el Canut.
7: Sí, senyor, una forta abraçada, és aquí.
4: Cristiano s'enfada i no vol jugar. Ja és un puret, li costa esprintar. El posen suplent, comença a plorar. Com un nen mimat, ell vol destacar. En canvi, el Messi no pensa parar. Marcant cada dia, atent capità. Tan bo és insistir com saber-se retirar. Cristiano era un bicho, però ara és un ancià.
6: Oh. Métete con la minya mal, a ver si tienes nariz.
3: O con tu hermana, hombre.
6: Exacto, que es lo mismo.
4: Falta de respecte per l'Edu Aguirre. Està costant molt avui. Molta atenció si vas al volant.
6: Eh?
4: Les normes de trànsit estan canviant. Si avances ciclistes, t'estan vigilant. Redueix la marxa, ja pots anar frenant. 8 metres de marge i 7 més endavant. De 120 a 30, lògica aplastant. Semàfors en àmbar, estan caducant. O verd o vermell, hi ha prou de variant. Les normes canvien, però falta la important. Que els Audis no et mengin el cul avançant.
3: I que tienes un Corsa.
4: O quin ensurt, o quin esglai. Una cosa que no havia passat mai. A dins d'un avió de Fly Dubai s'amagava un llop amb pell de xai. Ataquen el pilot i exclama: carai, amb un ganivet estil samurai. La gent es defensa i diuen: nanai. I aterren l'avió com si fos un Nissan Qashqai.
5: Molt bé, molt bé.
3: Que asco. Com aterriza el Nissan Qashqai.
4: Con el culo, como tu madre. Molta atenció amb aquesta dada. A plaça Catalunya hi ha una acampada.
5: Uau.
4: Sembla que ha tornat la joventut indignada. Ningú té vivenda, doncs farem una plantada. El perro legisla, però s'intueix la tangada. Acord de mínims, la nova cagada. Seguim sense pis, seguim a l'estacada. Ni pis ni futur. Generació abandonada.
0: Sí, senyor, Sergi. Fins aquí el resum del més destacat de la informació aquesta setmana. A mi també m'ha agradat, Sergi.
6: Digue les rimes, tienes papada.
4: Ah, és que rima con eso, també?
8: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
9: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Aquest supercap de setmana batem el rècord de l'estalvi a l'engròs. En format estalvi, 1 quilo de llonces de porc a 5,49, t'estalvies un 11%. I 500 grams de mental ratllat a 3,69, t'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
11: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
12: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
11: Truca a Verisure al 900-903-744.
13: Verisure.
14: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
15: Perfecte, aquí el tens.
14: Ja?
15: Ja.
14: Sí?
15: És així.
14: De debò?
15: I tant, de debò.
16: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
17: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Càndido Conde.com Pompidou Toron, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
18: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
19: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.

fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: però molt efectiva, la de la Taylor Swift, que sens dubte és una de les estrelles que més il·luminen l'univers musical de RAC 105. Una cançó que parla d'un amor tòxic amb algun dels seus ex.
1: Ai, claro, como Pablo Sebastián.
0: Ja sabeu que és l'artista més guardonada de la història dels MTV VMA.
2: Les notícies per...
0: Ens hem de posar molt seriosos un moment perquè les pluges torrencials al sud de Catalunya tenen afectacions greus. Ara en parlarem amb la Mònica Usart, Xavi Pardo, però fes-nos així 5 cèntims.
3: Estan fent força mal aquestes pluges al Baix Ebre i al Montsià, que és on s'estan acarnissant. Està plovent d'una forma inusitadament forta, amb acumulacions molt importants en molt poc temps, que a més s'assumen doncs, a tota una matinada en què ja ha anat plovent, per tant comencen a fer mal i evidentment Protecció Civil està fent una crida a banda d'aquests és alert que s'han enviat aquesta matinada a primera hora del matí, vaja, al Baix Ebre i al Montsià, doncs fan una crida a extremar la precaució i sobretot evitar desplaçaments en la mesura del possible. Hi ha molts municipis d'aquesta zona que han suspès les classes aquest matí doncs, per evitar els desplaçaments de la canalla i vaja, ja haurem de seguir amb molta atenció el que pugui passar i creuar els dits perquè no s'hagi de lamentar doncs, cap ferit, cap víctima personal.
0: Em deies, a part del que has vist imatges que són tremendes de com sí. Baixa l'aigua per alguns carrers d'aquesta zona.
3: Deia imatges, per exemple, de Santa Bàrbara, per exemple, al municipi de Santa Bàrbara, que realment són esfereïdores perquè veus el que sembla un riu, però és en realitat un carrer.
1: Uah.
3: I veus realment l'aigua baixar amb una força brutal i a molta velocitat i l'aigua arriba gairebé doncs, això, a la meitat de les cases.
0: Doncs esperem que no s'hagin de lamentar víctimes i de seguida ho ampliem amb la Mònica Usart, però també hem de comentar un moviment d'última hora de Junts per Catalunya. Què ha passat?
3: Què ha passat? Mira, la cronologia és aquesta. Ahir a la nit decideixen que aquest matí al Congrés votaran que no els dos decrets de l'habitatge del govern espanyol. Bé, de fet, no deien votarem que no, sinó deien el que reclamem és que el govern espanyol els retiri per tant, avui no es voti res, els refacin una mica més al nostre gust i després els tornin a portar al Congrés i llavors ja els votarem. Pedro Sánchez va dir, si goi

0: amb la cara que em faig, que això ho deia la meva àvia, i que avui els portarien al Congrés sí o sí. La votació avui tindrà lloc a l'hora de dinar i que, per tant, Junts quedaria retratats. I ara el que fa Junts és una mena de via del mig, però que en el fons no ho és, perquè diuen, mira, avui, quan anem al Congrés, anirem amb una proposta pròpia. Portarem un text propi, un decret elaborat per nosaltres, que creiem que és el que s'hauria d'aprovar, i li entregarem a Pedro Sánchez.
1: Una bona idea.
2: Ara, amb un penis dibuixat.
0: Això per la idea és que es voti avui aquesta proposta intermitja? No. O sigui, continua sent un requisit sine qua non primer retirar els dos decrets d'avui, que avui no es voti res. Llavors, la proposta que avui presentarà Míriam Nogueras és com un punt de partida sobre el qual negociar per refer els decrets. Per tant, en el fons, no és gaire res de nou, vaja. Si tot va com ha d'anar, en principi, el govern espanyol no retirarà aquests decrets, Míriam Nogueras li entregarà aquesta proposta, d'acord, molt bé, se la guardarà, hi haurà votació i sortirà el no.
3: Que no, i deies que potser en l'horitzó es divisen ja possibles eleccions, no?
0: Bueno, sí, ja, cada vegada el rum-rum aquest de... Aviam, les eleccions toquen l'any que ve, hi havia la possibilitat d'anticipar-les, però clar, hi havia d'haver alguna excusa per anticipar-les, i Pedro Sánchez li podria anar bastant bé aquesta derrota parlamentària com a detonant per convocar eleccions anticipades
4: i
0: anar-hi, diguéssim, amb una narrativa favorable a les urnes.
4: Claro. Bueno, hay muchas canciones de octubre. Por ejemplo, October Song de Amy Winehouse. Está October de YouTube.
3: Que fas com el Florentino amb la crisi esportiva del Real Madrid. Tira cortines de fum. Escolta, anirem a parlar del tiroteig a Terrassa directament.
0: Sí. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que ha passat aquesta matinada, que ha deixat dos guàrdies civils ferits. Un grup de lladres fugia i han obert foc contra els agents que anaven de paisà. Ara els policies estan fora de perill i els atacants han pogut fugir. Els Mossos han desplegat la Brimo per trobar-los. Sospiten que s'han amagat en algun immoble, en algun habitatge de la zona. Carai. I encara els busquen.
4: Bueno, tirotejos a Terrassa tampoc és notícia.
3: Esto...
4: És un
3: divendres normal. Cada setmana parlem de tirotejos. Esto es el Bronx.
0: Sí,
1: i segrestos, que comencen a haver-hi com molts segrestos.
0: Sí, molts segrestos express, però després diu...
4: Només la gent en pasta, no cal que patim cap de
0: quan ho preguntes al govern et diuen que les estadístiques diuen que la criminalitat està baixant, i sí, molt bé, deu estar baixant, però els crims que hi ha són tirotejos i segrestos.
3: Un quart i mig de 9 del matí acabem explicant que el llepador de terres i aparadors...
4: Jo no sabia
3: ni que existia aquest senyor. Es veu que ha tornat a actuar i ho ha fet a París.
0: Allà on actua és bastant famós. És un home d'una cinquantena d'anys i ja és bastant conegut per aquesta estranya conducta. En el seu últim episodi, doncs, ha entrat en una botiga, es va ajeure a terra i va anar llepant el parquet com si fos un gatet. Anar llepant el parquet de la botiga com si fos un mixo. Les autoritats franceses diuen que no hi actuen, que no fan res perquè no val la pena, perquè consideren que l'actitud d'aquest home no és un perill, no és una amenaça, simplement no fa mal a ningú.
3: Hi ha una malaltia mental.
4: No, que se sent una rumba. Ell se sent una aspiradora.
0: Ell se sent rumba.
3: És com allò dels Terians, no? Però
4: amb electrodomèstics.
0: Igual se sent gatet i per això va fent això.
4: No,
0: llepar el terra.
4: Els gats no llepen el terra perquè no són idiotes.
0: Llepar la finestra d'un aparador.
3: Que passi per casa un dia aquests. Ja està, no?
0: Per casa meva. Que li toca la mampara de la dutxa.
4: Ah, sí?
0: Demà toca la mampara. Per tant, si vol venir...
3: Perfecte, doncs ja t'ajudarem si convé, Pardo.
0: Quedem demà a casa, vinga.
3: Moltes gràcies,
0: Adéu, guapíssim.
3: Bon cap de setmana, rei.
4: Adéu.

0: intenses i empoderades de tardor a RAC 105. Una cançó que acompanya molt bé estampes com el canvi de color dels arbres, per exemple, la plugeta, o la caiguda de les fulles.
1: Ai, si tant. No? Escolta, un dia hem de fer una ASMR del so de les fulles.
0: Ja en parlarem, Albert.
2: Molt bé. Només tens bones idees, Gamberro.
3: Apagues, Albert.
0: Bé, deixem enrere el creador de contingut i compositor nord-americà Alex Warren amb Ordinary. Un minut i dos quarts de nou. Amb l'inici de l'octubre ja tenim aquí l'època de l'Octoberfest.
3: Home!
4: Visca, alegria, cervesa per tothom, vinga.
2: És una època molt bona per descobrir la gastronomia alemanya, llavors.
0: Home, Ferran Adrià, l'estrella dels fogons i també televisiva amb la sèrie Gènesi.
3: És l'home del moment.
0: Bon dia.
2: La gastronomia alemanya, aquella gran desconeguda, vale? Els alemanys pensa que treballen molt la salchicha.
4: Sí.
2: Vale? Ells li diuen Wurst.
4: Com?
2: Wurst. Ah. Hi ha més de 1.500 tipus de post.
0: Tu no et liïs dient noms en alemany.
5: No, ho està dient en català.
2: No cito tots els post, perquè no m'entendríeu mal, però bàsicament el Frankhurst, sí, el Bratwurst, sí, i el Weihurst.
5: Salut.
2: Sabia que algú diria salut, que sí, sàpigues que no se m'entén perquè ho dic en alemany. Vale? No he dit salut.
5: Que el cabron s'ha posat per guió.
2: Exacte. Els alemanys també tenen el Schnitzel, sí, vale? Tenen el Eisbenschacher, sí, i el Eisbensteiger,
3: sí,
2: la Kartoffen, sí, el Sauerbraten, el Subenestrugen i Bagen, sí, i l'Appelstrufen.
0: Ferran, de veritat, en català ja costa entendre, no? Si et poses a comentar plats en alemany, no acabarem mai. Bueno, no sé si pots fer una cosa més senzilleta pels oients del matí.
2: A mi, per exemple, sí, una cosa que m'agrada dir sempre, sí, l'he dit sempre de la meva vida, és que la creativitat és no copiar.
6: Ah, crear és no copiar.
2: Exacte, crear és no copiar.
5: Molt
2: i
5: ben
2: per
5: bé.
2: Això ho vull explicar com fer una cervesa artesanal i casolana.
0: Home, per vale? Favor.
4: Bona idea.
2: Perquè segur que us ha passat alguna vegada que estàs al sofà, vale, mirant la teva hèrie, la meva, la Hennehy,
0: sí,
2: Hennehy, Artreja, i de cop vols una cerveseta, però
0: sí,
2: no et
0: home,
2: queden.
0: I tant.
2: Clar, no et queden i et fa mandar a comprar-la, però ara te la pots fer tu mateixa en un momentet.
1: Fixa, quina bona idea.
0: Doncs, escolta, m'interessa, va, aviam, anem-hi.
2: Per fer-la, a veure, és bàsic que enteneu que per fer cervesa artesana,
5: sí,
2: se té de fer un procés químic que transforma aigua, malta, llúpol i llevat en 6 passos.
0: Tu ens penses fotre 6 passos ara?
2: Però són molt fàcils de fer.
0: Molt
2: fàcils. No, no, no, no, vale?
1: Rico, rico, eh?
0: Aprofiteu primer els que pas. Esteu a la feina, a la retenció, per treure el bloc de notes.
2: Apunteu. No. Primer pas, la maceració. Vale? Se té de barrejar la malta d'ordi molta, no molta de quantitat, de oh, quanta malta d'ordi, sinó molta de que està molta, vale?
5: Sí.
2: Però no molta com diria un japonès, morta però amb L, perquè vale, si no, malta tampoc no seria malta, sinó
0: anem
2: seria Marta. I estaríem barrejant la Marta d'ordi morta i no, està molta, o sea que està molida.
5: Vale.
2: Vale? És molt important això. Malta d'ordi molta, tanto molta d'ordi tanto.
0: Va.
2: Llavors,
0: sí,
2: això posa amb aigua a uns 65 graus,
0: sí,
2: durant una horeta.
3: Vale.
2: Jo us recomano fer servir un termòmetre, no dels que et posen al cul, sinó un termòmetre de cervesa que fan a Baviera.
0: Entesos.
2: L'han
0: d'anar
2: a buscar allà i està perfecte.
5: L'han d'anar a Baviera.
2: D'aquí traurem el most. El mosto. Val? No mosto de uah, eres un mostro, com estan les màquines, sinó mosto. Vale? El most. Ara anem al pas 2.
1: Joder, llavors, això era l'1.
2: Això era només l'1.
5: Sí, falten 5
0: només. Al igual pots carregar un parell. Eh?
2: Llavors s'ha de filtrar i rentar amb més aigua calenta. L'aigua calenta la traurem de la xeta entre les 6 i 12 i les 6 i 16 de la matinada, que és quan és més pura.
1: I més barata, és l'hora Valle.
2: Això és la llum de l'aigua. Ebullició. Aquest és el tercer pas. M'agrada molt ebullició perquè ve del bulli. Vale?
3: Ah,
2: es va crear aquest pas quan es va fer bulli. Es bull el most durant una hora. Ja portem unes 3 o 4 més o menys.
5: Sí.
2: I en aquest pas s'afegeix el llúpol. És com dir llupi, però en llúpol.
5: Va,
2: vale? Va. Ja estem al pas 4. Ha sigut un moment.
0: Molt bé.
5: Ho passes bé. Ja
0: em sirvem al 6, ja.
3: Que ràpid.
2: Ah, llavors, aquest toca refredar el most el més ràpid possible. Ah. Vale? Fins a arribar a menys 20 graus, que són com els 20 graus positius, però negatius.
3: Ah,
2: vale. Vale, perquè us feu una idea de quants graus són. Vale?
0: Tampoc som tontos, Ferran.
5: Però, a mi em va bé, Ernest. Que
2: primer hem fet l'ebullició. Fixa't quina contradicció. Primer hem fet l'ebullició de bulli, vale? I ara estem fent la refredació.
3: Vale.
2: Que aquí hi ha un truc, que si no la fas bulli tant al pas anterior, anirà més ràpid refredant-la.
5: Clar, clar.
2: Vale? Perquè se refreda a menys 20 graus per evitar les bactèries. Però si veu la cervesa molt ràpid, les bactèries no tenen temps a formar-se.
0: Però has dit que era fàcil, aquesta recepta.
2: Ara, molt fàcil.
0: Molt fàcil.
2: Ara estem al pas 5, a la fermentació.
5: Vale.
2: Aquí s'afegeix el llevat, que ha de consumir el sucre durant 2 setmanes, transformant-lo en alcohol i codos.
1: 2 setmanes?
2: Codos, no colza en castellà, sinó codos, el CO2, el diòxid de carboni.
3: Ah, codos.
2: Vale, i estem al pas 6, ja.
0: Home!
2: Embotellat i la maduració.
5: Vale.
2: Que això és omplir l'ampolla, vale? Perquè el llevat faci gas dins l'ampolla, que quan l'obri se senti el... Quan obres l'ampolla fa... Sí,
1: sí. Chimo Bayo, l'ampolla,
2: exacte.
1: No?
2: Sí, sí. I et deixa reposar en un lloc fosc, perquè si li toca la llum, algú la pot robar, la cervesa. Llavors la guardem en un lloc fosc. Clar. En canvi, si us entra a robar a casa, però la cervesa està en un lloc fosc, no la trobarà, i per això...
0: La gent anirà a comprar una birra,
2: No, no, no, no, no, perquè aquest pas no, és dues setmanes aquest pas.
5: Ara ho has tallat, Ernest, doncs torna a començar.
0: No.
2: Aquest pas eren dues setmanes, assumada les 3 hores que portava, passada les 2 setmanes, doncs ja pot posar la cervesa a la nevera, que compta unes 3 horetes perquè calenta no val res, i voilà, cervesa casolana artesanal en 2 setmanes i 4 hores més o menys fred.
0: Les 4 hores són perquè refredi.
2: Exacte.
3: Quina ràbia, eh? Una mica de broma, no?, que esteu fent amb això.
7: No, Lluís.
0: Era una recepta per fer la cervesa a casa.
2: Jo faig, hasta que no he fet la cervesa, no dino a casa.
0: El problema és que si la vols ara i no en tens, l'has d'anar a comprar.
3: No tinc el material.
2: A mi no m'agrada la cervesa, particularment. No sé si queda bona o no, perquè mai l'he provat.
1: No l'has tastat, eh?
2: Vale. No l'he fet mai.
0: Ferran, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Ets un geni.
7: Que mono.
0: Això diuen.
5: T'ha cansat molt, aquesta cosa.

0: cançó explosiva i molt ballable de la Ray des del Regne Unit, Where's My Husband?
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Estem despertant Catalunya divendres 2 d'octubre, un dia que passarà la història, Mònica Usar, per aquestes inundacions, aquests aiguats, pluges torrencials que tenim ara mateix en marxa i des de fa moltes hores a la zona del sud de Catalunya, especialment al Delta de l'Ebre.
2: Exacte.
0: Quina és la situació a aquesta hora del matí?
2: Doncs mira, el Montsià i el Baix Ebre són les dues comarques més afectades ara mateix per les pluges i de moment, des d'aquesta matinada, des de les 12 de nit, s'han acumulat 187 litres per metre quadrat al Canà, 100 dels quals han caigut només en una hora, 126 a Mas de Barberans, 99 al Perelló, 69 a Ullacona, o 71 litres per metre quadrat en Posta. A més, en poca estona, en mitja hora, van caient 30, fins i tot 40 litres per metre quadrat, o en el cas del Canà, més de 50 en mitja hora. Per tant, això és molta intensitat, són pluges torrencials que poden portar problemes, i de fet ja hem vist imatges dels carrers anegats, i sobretot, doncs, aquesta gent que viu en aquestes zones, que intentin no sortir de casa, que pugin a les plantes més elevades de la casa si veuen que comença a entrar aigua, i alerta sobretot amb els barrancs, amb els torrents que baixen des de la Serra del Montsià cap al mar, doncs aquests barrancs poden baixar de manera sobtada i per tant provocar alguns problemes. Aquesta és la zona més vulnerable avui. A més, la mala notícia és que continuaran aquestes pluges, continuaran acumulant litres.
0: Amb aquesta intensitat
2: d'ara mateix? Estones sí que poden continuar. Avui, després hi haurà com una pausa, però demà al migdia s'hi tornarà a posar i diumenge també continuarà aquesta pluja cap al sud del país. A la resta també tenim alguns ruixats ara mateix, no només Montsià i Baix Ebre, sinó que també cap a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, l'Alt Camp, també l'Alta Ribagorça, Pallars Sobirà i la Noguera, i a la tarda aniran a més i s'estendran cap a la Catalunya central, Ponent, Pirineu i Prepirineu.
0: Doncs aquesta és la situació perillosa, cal evitar riscos i per tant és important que escolteu a Protecció Civil però també els meteoròlegs.
2: Les alertes que aneu rebent al mòbil, no penseu que us diran demà plourà, no, les d'avui al sud especialment són més urgents.
0: I el cap de setmana continuarà aquesta situació,
2: no? Sí, continua aquesta situació de temps insegur, demà mig matí, migdia, primers ruixats a la costa, prelitoral i comarques del sud, després s'estendran per tot el país i diumenge continua aquesta pluja al sud i també al matí costa prelitoral, migdia la resta i tarda cap al Camp de Tarragona.
0: Davant d'aquest panorama, d'aquí una hora farem temps a la carta.
2: Molt bé.
1: Envia el teu missatge al 608-717-141.
0: Pregunteu-li a la Mònica quin temps farà en el vostre destí de cap de setmana. No marxis, Mònica. No marxis.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: Això que tinc aquí
4: és el
0: llibre Canvi de temps de la Mònica Usar i el Santi Segalà, amb pròleg de Mònica Terribas, que és un llibre que parla de totes les claus per protegir-se precisament en el nou escenari meteorològic que ja veiem que està causant estralls en aquests moments al Delta de l'Ebre.
2: Sí.
0: I el mestre de cerimònies de la presentació d'ahir a la Casa del Llibre va ser el Francesc Mauri.
5: Correcte, bon dia a tothom.
2: Hola, bon dia, vam sopar junts al final.
5: Vam sopar un Frankfurt.
2: Sí, un Frankfurt.
5: Vaig veure la Mònica sopant, dic, calla, que no hem parlat gaire.
2: Continuem parlant.
5: Deixa'm sopar i que t'expliqui una sèrie d'anècdotes.
0: Jo hi vaig ser i, a veure, és un tio que dona molt empaque, no? Una autoritat de la qüestió meteorològica, però Déu n'hi-do, no us va deixar pràcticament parlar el Francesc,
5: correcte, t'he de demanar disculpes.
4: Ai, Francesc,
2: jo crec que
5: potser una mica massa.
2: No, està bé.
0: Va parlar potser unes 5 o 6 vegades més que vosaltres.
5: Pel
0: que fa el temps de paraula, no, ja et dic jo que no.
4: Canvi de temps es referia al temps que ha parlat el Francesc.
0: Sí. Clar, vull dir, tu és veritat que tens coneixement profund de la matèria.
5: És el meu tema.
0: Però potser no eres el protagonista ahir.
5: Bueno, però si ja saben com me pongo, pa què me inviten?
2: A mi em va semblar una presentació fantàstica. Sí, jo crec que vam fer un bon trio i vam parlar.
0: Jo crec que es va parlar molt dels mecanismes que s'activen davant d'aquest canvi d'escenari meteorològic, això és veritat, però potser es va parlar poc del llibre, si em preguntes.
2: Clar, perquè al final el llibre va molt lligat amb això. Ja. Llavors intentem com plasmar...
0: És que no te'l vas llegir, Francesc, el llibre.
5: El vaig llegir, però a corre cuita.
4: Per què?
5: El taxi... abans de...
4: Mònica, no li deu enviar amb
2: temps. No l'havia rebut, no l'havia rebut.
0: Que sàpigues que et porto un regal, que és que vaig parlar amb Darriel, Francesc Mauri, després de la presentació, que és veritat, que va tenir el detall de llançar-li una floreta, que va dir que la Mònica Usart és una meteoròloga extraordinària. Llavors jo li vaig dir, justifica per què és tan bona la Mònica Usart.
6: Sobretot perquè crec que és assenyada i sobretot perquè comunica molt bé. I és molt professional amb quan esponja la predicció cada dia amb els diferents ingredients, amb els diferents elements, i l'explica d'una manera molt directa i molt planera. I explicar a la població d'una manera clara i entenedora. I en aquest sentit és brillant.
0: O sigui, no diu que ens... Molt bé! Diu, no diu que encerti el temps que farà, sinó que diu que ho explica tot superbé, una gran comunicadora, amb una...
5: assenyada, és una esponja, és planera, clara...
4: Si li preguntes a les seves amigues amb qui surt de festa, també diran que és una esponja.
2: N'hi ha que ho són més que jo, també t'ho dic.
0: Bé, tinc una segona declaració del Francesc Mauri, que és que li va enviar un missatge al nostre Francesc Mauri.
5: De Mauri, endavant!
6: Home, Francesc Mauri, què m'has de dir, eh? Que xula, aquesta presentació que ens ha quedat amb la Mònica i el Santi Segalà. Sí. Hosti, quin llibre més ben parit, eh? Molt, molt recomanable. Segur que ho has vist igual que jo, perquè en definitiva som bessons.
5: Som bessons! Opa, és la broma que sempre ens fem quan ens veiem.
2: Sí,
5: ets el Mauri 1, no, ets tu.
4: Qui va néixer abans dels dos?
5: Jo sóc el 2, tots a l'1. Som bessons. Bromes bones que podrien durar 10, 15, 20, 21 minuts, fins i tot...
2: O més.
5: 22, i també qualsevol dia de la setmana.
4: Ah, sí?
5: Dilluns, dimarts, dimecres, dijous...
0: Ja està, eh?
4: Ah, deixa que acabi, home.
5: Dissabte,
0: Mònica,
5: queda poquet, i diumenge.
4: Ja ho tenim tot. Ja ho tenim. Fet els mesos
0: molt bona davant. Presentació, molt bona presentació, i ara falta que el llibre sigui bo. Ja vol llegir aquest cap de setmana.
2: A veure, tampoc t'avalis ara a llegir el tot el cap de setmana.
4: No té temps, la Tres, de llegir.
2: No, amb la calma.
0: Jo l'últim llibre que he llegit és Teo Balzo.
2: Vale, doncs no t'ho llegis. Fora d'edat.
7: De què va?
4: Sale foto. Tenim...
0: No és veritat.
4: Tenint en compte que segurament no tornarem a parlar ja del llibre i tal, em deixes fer allò que faig jo l'última vegada ja i ho deixem estar? Em deixes preguntar-li a la Mònica.
0: Ets molt pesat.
4: Ja, però per això et demano permís.
2: Ja està allà del rotllo.
0: La Mònica
4: ha usat... No, espera, ja anava a fer-ho.
0: Digues.
4: Mònica, aquell llibre l'has escrit tu sola?
2: No, amb el Santi Segalà.
4: Amb qui?
2: Amb el Santi Segalà.
4: Santi Segalà!
8: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
9: A l'ataque! Tengo que dar el extra.
8: Matina Codina de 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
10: RAC 105 Barcelona.
11: Descobriu la cripta de la Colònia Güell, una obra fonamental de l'arquitectura gaudiniana, diumenge 4 d'octubre.
12: Al matí, la 26a Festa del Modernisme.
11: A la tarda, celebració de l'any Gaudí amb els protagonistes de l'època. Música, la col·locació de la primera pedra de l'església i un espectacle de drons.
12: Organitzen Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, Consorci de la Colònia Güell i Associació La Colònia Modernista.
11: I col·laboren Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya.
13: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
14: Esto promete, Manu.
13: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decir todo. Necesita una oferta ganadora.
14: Huele a compra, Manu.
13: Huele. Va. ¡Y va! ¡24 horas!
14: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
13: Venga. Ocasión, Bruce.
15: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta'm més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a la Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I la Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
10: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
16: Qué ambientazo, mano.
10: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chitado sobre la línea.
16: Qué barbaridad.
10: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
16: Buena venta.
10: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
16: Ven a por más.
10: ¡Venta! Ocasión Plus.
17: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
18: No pots canviar d'emissora.
0: 9 hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
19: Quins seran els èxits del futur?
20: El Malibirin.
21: Benson Boone. This is Dua Lipa.
22: This is Daniel Dyer.
17: La història continua. La teva música. La teva música.
0: Passant 2 minuts de 3:15 del matí, seguim despertant el país des de RAC 105, ara amb un consell. Si us agrada el futbol, i per tant, si us agrada un dels mags del futbol, com és Andrés Iniesta, heu de saber que ara hi ha una exposició brutal sobre la figura d'Andrés Iniesta.
23: Está muy bien, está en lo de... Sí. En el sitio este que ahora pues lo están reabriendo, recuperando.
0: Al IMAX, ¿no? Al IMAX por B.
23: Eso es, sí. Ahí en el IMAX, en el por B estamos emotivos.
0: Es diu Iniesta Experience. Sí, Experience. Teniu tota la informació a iniestaexperience.com.
23: Experience.
0: Sí, és una història per saber què passava quan s'apagaven els llums de l'estadi, quan els aficionats marxaven, clar, ja no hi havia soroll. Es. Ara podeu descobrir la història de Don Andrés des de dins, els records, les emocions, els moments que van marcar. Quin número portaves? El 8, no?
23: Llevaba el 8, ¿no? La verdad es que fue un número muy emotivo.
22: Va jugar molt bé, Andrés. Jo ja li vaig dir al Xavi Hernández el seu dia, vaig dir, aquest nano ens jubilarà a tu i a mi.
23: És verdad.
22: I ho vas fer.
0: Iniesta Experience, el joc interior des del 28 de setembre a Barcelona. iniestaexperience.com.
24: Gràcies. Linmotor, concessionari oficial Hyundai, patrocina aquest espai.
0: La cosa està complicada a la xarxa viària. Tots els detalls amb Ferran Aràndigues del RAC. Bon dia, guapo.
25: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui divendres amb dues avaries actives des de primera hora del matí. Recordem que la primera talla la calçada de la T-7044 a Montblanc en ambdós sentits de la marxa. La segona continua deixant un quilòmetre de lentitud a la A2 a l'altura d'Esparreguera en direcció Lleida amb la sortida 580 tallada. Per altra banda, destaquem també que a causa de les fortes pluges al sud de Catalunya s'han tallat algunes carreteres per inundacions. Sobretot destaquem tallada la C-12 al punt d'Amposta també entre Tortosa i Roquetes. També quedaria tallada en aquest cas la N340 entre Alcanar i Amposta en els dos sentits de la marxa. Tot i així, recordem també que s'arriben a tallar fins a 6 carreteres locals més a la zona de Freginals, Ulldecona, Mas de Barberans, Benissanet, La Sénia i Alcanar. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
24: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Linmotor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Linmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
26: Yo guys, what's up?
27: Another
28: RAC 105
29: Matina.

0: cançó que és una autèntica castanya musical ara que estem a la tardor, eh? Una mica d'aldarull musical amb Another, aquest duet electrònic holandès que ha col·locat aquesta cançó al número 1 de moltes llistes electròniques a talla mundial. 8 minuts i les 9 del matí. Bon divendres, família.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Amb l'Alan Lillo fem una mica de zapping, un passeig pels principals canals de televisió.
2: Sí, ahir estàvem molt pendents del Polònia, després de, imagina't, no?, tot el procés aquest de desnonament que se li volia fer a la senyora Mari Carmen.
0: Sí, se li va fer, de fet.
2: Sí, i al Polònia vam fer un musical sobre això. No es podia saber. No. I els protagonistes, clar, pues els principals polítics, no? L'Ayuso, el Gabriel Rufián...
0: Abascal.
2: L'Ada Colau, fins
0: correcte,
2: i tot.
0: Sí,
2: el Salvador Illa i Pedro Sánchez, com no, entre altres. I la cançó, Mari Carmen, de la Pegatina.

0: veritat que la situació era una pilota votant perquè programes d'humor versionessin efectivament aquesta cançó de la Pegatina.
1: S'ho devien estar fent a sobre fa una setmana.
0: Absolutament. Què més, Lillo?
2: Qui segur que no va veure el Polònia va ser el Tomàs Molina.
1: Ah, no?
2: Ens posem seriosos perquè ahir va ser l'entrevistat del Joel Díaz a l'APM, el Tomàs Molina, i el Molina va explicar de nou que no li agradava gens la imitació que li feien al Polònia.
3: Exacte. No t'ha agradat mai aquella imitació? Tu consideres que és una mala imitació?
4: No. Si jo puc triar, no vull que m'imitin, gràcies.
3: D'acord, però fixa't que no és aquesta la pregunta que t'he fet.
4: Ah.
3: Tu creus que el David Olivares t'imitava bé?
4: Em caus malament.
3: Ja.
4: Jo no crec que a ningú del món li agrada que l'imitin.
3: No, això és mentida.
4: No, això és mentida.
3: Això és mentida.
4: Això és mentida.
3: Per moltíssima gent.
4: Per moltíssima gent. La que fa ràbia.
3: Sí.
4: Pues ja està.
0: Quin to, no?
1: Hola, l'estava repetint a ell. Quina ràbia.
2: Deixa'm que digui que el David Olivares, a més, feia la imitació, que funcionava molt bé, amb una certa incomoditat per aquest tema, perquè sabia que el protagonista no li agradava.
0: A veure, sí que era una hipèrbola sarcàstica molt passada a voltes i que a vegades no s'hi semblava. El riure, per exemple, sí que és molt Tomàs Molina, però bueno, jo crec que al final és una caricatura. No t'està imitant a tu.
1: Però jugar una mica, fill, que portes 400 anys fent tele, jugues una miqueta també.
0: De fet, porta 40 anys a TV3. 40 anys a TV3. En canvi, el Francesc Mauri, ho hem escoltat, a tu t'encanta que t'imitin, Francesc.
5: Jo m'ho prenc amb molta esportivitat, no com el tonto de...
6: No,
0: insultis! Farge del Tomàs. A veure si marxa d'una vegada. Sembla que li queda molt poc a TV3 al Tomàs Molina,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, efectivament, Mauri, atenció, perquè és un moment de l'entrevista que es va fer un anunci, una cosa que jo crec que tots sabíem però que ningú volíem pensar de veritat, sí. I és que el Tomàs Molina formarà part del Parlament Europeu i, per tant, deixarà de ser l'home del temps.
0: Ja està, plega de TV3.
2: Sí, sí, sí, definitivament.
3: Tomàs, estem a pocs mesos que tu facis les maletes i te'n vagis a seure al teu escó al Parlament Europeu. Això significa que ja no veurem mai més Tomàs Molina fent el temps a TV3? La pregunta és molt clara.
4: Jo penso que és poc probable que veieu en Tomàs Molina fent el temps a TV3. Perquè, sobretot perquè jo sóc dels d'antes.
3: Però, tio, que acabes de dir una cosa molt dura. Molt dura.
4: Però la vida passa.
3: Ens queden 5-6 mesos de Tomàs Molina. Hosti, Catalunya t'estima, Tomàs.
4: Sí que m'estima.
3: Veus?
4: La veritat és que ho agraeixo molt i sóc capaç de posar-me a plorar.
3: Què dius?
4: Sí, jo sóc bastant tou.
3: Aquests mesos que et queden a TV3, aprofita'ls.
4: No m'ho diguis d'aquesta manera, home. No m'ho diguis d'aquesta manera.
3: Són molt importants.
5: Quina vergonya, a veure si fot el camp.
0: Se'n va el Tomàs, en aquest cas, a fer de parlamentari europeu per Esquerra Republicana. No sé què cobra TV3, però sí que tenim la dada del que s'embutxacarà. Sí. Aquesta feina.
1: M'ha sorprès, pensava que era molt més, eh? Són 11.200 bruts al mes!
2: Res. Et dic una cosa, això amb la inflació no arribes.
1: I són bruts.
7: I el preu de la benzina.
0: S'ho va partir amb un altre europarlamentari, no em facis el nom ara mateix.
1: A veure,
0: igual, no passa igual. El cas és que em sembla que s'han 2 anys i llavors ja quan tornis pots jubilar.
7: I feinada de por, europarlamentari.
1: D'Esquerra Republicana. Sí, estan tot el dia decidint coses.
7: Sense sonar els pals a pallir de tot.
8: Com si tingués molta feina a TV3, ara. Perquè tampoc pot res. Sempre de campo i playa.
1: Amb l'Anna Miranda del BNG, que ella anirà al 60% de la jornada de la legislatura i el Tomàs Molina, per no cremar-se, anirà a l'altre 40%.
9: Del BNG, però són gallegos.
1: Són gallegos.
9: Esto no es un juego, eh? Sí, l'Europarlament no és un juego, eh?
1: No lo es. Se m'enganxa l'acento, perdona, xoques.
0: Escolta'm, 6 mesos de Tomàs Molina, mireu-lo bé perquè ja està, ja s'ha acabat. Gràcies, Lillo.
2: A vosaltres.
10: Aquest octubre, el mes de les castanyes, el Halloween i molt moviment. Vine a gaudir de l'activitat física a Clubs Eurofitness amb totes les nostres novetats. Ara per la web, 50% de descompte en matrícula i mensualitat. A què esperes?
11: Matina Codina. Només a RAC 105.
12: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
6: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
14: Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
15: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
14: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
15: Patrocinat per La Vanguardia.
16: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
17: Quan vulgui.
16: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
17: Tot el temps que vulgui.
16: I totes les bombolles que vulgui?
17: Totes les bombolles que vulgui.
16: I tot el relax que vulgui?
17: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
18: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat?
21: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
22: Això. Matina Codina, Best Moments.
0: Mònica Usart.
23: Hola, què tal? Bon
1: hola,
23: dia.
1: Hola, hola, Mònica.
23: Com estem?
0: Cada vegada tens menys veu?
23: Sí, ara pensava que venia millor i...
0: Espera't,
24: tens la veu perfecta per explicar un conte.
23: Ah, sí?
24: Hi havia una vegada...
23: Un conte o una altra cosa?
0: Mira, posarem aquesta música...
23: Doncs ja plou, aquesta hora.
0: Uf,
24: ostres, Mònica, conte, eh?
0: Vigila que no soc, no soc...
1: Ara sí que escoltaré la previsió, va.
23: On està plovent, voleu saber-ho?
1: Home, i
23: tant. Atenció, perquè hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja. Més de 90 litres en 3 hores.
0: Carai.
23: I més de 40 mitja hora. Mira,
1: descarregada. Serà molt intens.
23: Podria haver-hi inundacions.
1: Ostres.
23: Sí, sí. Sí, sí.
0: Calamarsades.
1: Això ja és més guarro, eh?
23: Pedregades.
1: Carai, tu.
23: I llams i trons,
0: una
23: també.
0: Mare de Déu. De muntatge.
14: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: benvinguts i benvingudes a la discoteca matinera, que és el Matina Codina el divendres, eh? Esteu escoltant una de les sorpreses musicals de la temporada. Moving to the Sun del Francesc Ugel amb la veu de la mítica, la diva Ultranaté, un dels noms propis dels 90. Mar Puga, bon dia.
1: Hola.
0: La Mar se'ns ha enamorat.
2: Ostres!
3: Carinja, vinga. Explica.
0: Bé, aquest cop diu que va de veritat, que va de debò. Per això avui parlem dels amors a primera vista.
1: Quina banda sonora us he posat,
0: home, Cupidó en va llançar una fa poc de fletxador.
1: En va llançar una fa poc. Com més sabeu, i si no ho sabeu, ho expliquem ara. Fa dos dies vaig tenir el que es coneix com a un fletxasso, no? Un amor a primera vista amb un noi que no conec encara, però m'ha fet tornar a despertar una il·lusió que estava apagada des del meu cor trencat.
3: Ai, que fuerte.
1: Que la temporada passada tenia el cor trencat, ara tinc el cor tancat. Se'm comença a obrir.
2: Vas perdent síl·labes.
1: Vaig perdent lletres.
3: Una pregunta, esta persona és famosa?
1: Esta persona se dedica al mundo de... És actor.
3: Anda, mira-la.
1: Podem dir que és actor. Total, que parlant amb l'Ernest vam dir, per què passa això, no? Per què passen aquestes coses? Per què ens enamorem a primera vista?
0: Clar, perquè aquest tio no el coneixes.
1: No el conec de res. Però jo sento que passarà alguna cosa entre nosaltres.
0: Oh my God!
1: O sigui, ho tinc com molt clar.
0: A part d'enamoradissa, innocent, la Mar Puga.
1: No, realista i segura d'aquestes coses. El cas és que ahir parlant amb l'Ernest vam dir, per què passa això, no? Per què ens enamorem a primera vista?
0: Quines converses que tenim, eh?
2: Sí, de feina no parleu, però...
0: Al final s'ha convertit en una...
2: En contingut.
1: Sí. He buscat un estudi. És que la ciència diu que això que nosaltres anomenem amor a primera vista probablement no és amor encara, sinó una atracció inicial molt forta. Sí, no és el mateix.
3: A mi això em passa amb els peluts.
2: Sí? No, esperem que no et passi igual, la veritat.
3: Veig els animals, hi ha com una atracció, una química que...
1: Quan algú diu m'he enamorat a primera vista, és justament aquesta sensació d'atracció física. Aquestes persones no mostren necessàriament més intimitat, compromís o passió que la resta, i per això els investigadors diuen que el famós amor a primera vista és només l'atracció inicial i ens estem confonent, o sigui, no estem enamorats.
0: Sí, però hi ha quelcom de química, eh? Perquè dius, per què aquesta persona sí, i en canvi una altra que pot ser igual de guapa, per dir alguna cosa.
2: Sí. O més. Són les hormones, les feromones, el teu cos et diu reprodueix-te amb aquesta persona.
0: Al capdavall som animals.
1: Veus? I per què ens passa aquesta sensació quan veiem una persona, com ha passat a mi, dic, ets tu l'amor de la meva vida? Doncs per dos motius. Primer, perquè el cervell és capaç de valorar en mil·lisegons si una persona et resulta atractiva. Ah. El teu cervell et diu, aquesta persona t'agrada. I com tu creus que t'agrada i et penses que t'has enamorat.
3: Però
1: no vol dir que estiguis enamorada.
4: Sí, senyora.
1: I després, per la mirada, que jo no he tingut contacte visual, però segons l'estudi, quan et mires amb aquesta persona, és com que saps que hi ha alguna cosa que interessant, que hi ha una química que es desperta, que pot desencadenar...
0: A mi m'ha passat alguna vegada, i aquesta persona, que l'acabo de conèixer fa una hora, és casa meva ja. És casa.
4: Sí, senyor. Ostres.
0: Jo, en algun moment de la meva joventut... Ara ja sóc gran. Me'n recordo d'haver estimat, en una nit, és que jo aquesta tia l'estimo ja.
1: Ja. No, és que això passa, i a mi el que m'ha fet feliç d'aquest estudi és la resolució, i és que 558 persones van afirmar haver viscut amors a primera vista, i de totes aquestes més de 500 persones que es van estudiar, el 92%...
3: Són molts,
1: per tant,
3: el 92%.
1: Clar, és una majoria desbordant. Van explicar que posteriorment havien desenvolupat una relació romàntica.
2: Ostres, molt bé.
0: Olé. La Mar Tenor.
1: Que trobat l'amor.
5: La Mar Tenor. La Mar Tenor.
1: És més, us el portaré aquí.
3: Sí?
1: Us el portaré perquè el conegueu quan comencem aquesta història d'amor, que ell encara no sap que s'està iniciant.
4: Perdona, Xeta, tu vas molt sortida.
1: Però si estic parlant d'amor.
4: És que això que estàs... Perdona, això que estàs explicant és assetjament.
2: No, home, què dius, animal?
4: Home, és veritat. Perseguir una persona que encara no sap que existeix la Mar.
0: No.
4: Perquè t'agrada.
1: No,
4: i has d'anar darrere d'ella, a veure si fa cas.
0: Toni, que ho sap, que farem una secció al Matina Codina que és de qui s'ha enamorat la Mar aquesta setmana?
1: No,
0: és
1: què com... va? Però si mai us havia parlat de que m'havia enamorat en aquest programa. Enamorant-me de veritat, eh? Mai havia dedicat una secció a un amor. Va. Si ho estic fent, és perquè és veritat.
2: Amb qui tindries una cita ara mateix? Amb aquesta persona o amb Melendi?
0: Ostres!
3: Uf, el diablo.
2: Ostres!
0: Bona pregunta extrema, Sergi Ferrer.
2: Senyor.
6: I després et preguntaré culo o codo, però ara respon això.
1: No, jo sóc molt fidel als meus principis i tiraria per Melendi.
6: Ostres, doncs no és amor de veritat.
2: Quina decepció.
6: No és amor de veritat.
1: No, jo al meu ex li deia, l'única infidelitat que m'has de perdonar sempre és la de Melendi. O sigui, si un dia el conec,
2: li devia fer
1: llavors
2: molta
1: per
2: il·lusió.
1: Mi Melendi és com que està bastant per sobre de qualsevol home que em vingui a la vida.
7: Això li deia jo també a la meva senyora amb la Jodie Foster.
6: Amb la Jodie Foster? Sí. Pues lesbiana, Jodie Foster.
7: O això mateix.
1: Ah, vale.
2: Doncs un minut de silenci.
0: Volem, volem treure tema del dia sobre això, per exemple, sobre o els amors a primera vista.
1: Sí, vull casos.
0: O, per exemple, si tens un pacte amb la teva parella, com aquest que diu la Mar, no? De dir, mira, clar, et puc fotre les banyes només amb aquesta persona.
1: Home, sempre amb la parella has de tenir un pacte d'una excepció, no?
0: Mira, jo crec que està bé que busquem casos d'entre la nostra audiència d'èxit, no? D'amors que van ser a primera vista. Perquè jo tenia la teoria que els amors a primera vista era una cosa efímera, no? Molt intensa, que pugen molt ràpid i baixen molt ràpid, però us ha passat mai allò de començar veient algú a l'autobús o a la Renfe, saps? I que dius, ha sigut un amor a primera vista perquè no conec aquesta persona i t'hi has acabat casant per una família.
6: Ah, ui, sí.
0: Explica'ns-ho al 608-717-141, sisplau. És urgent, és una emergència nacional.
8: Envia el teu missatge al 608-717-141.
0: Alguna cosa més, Mar?
1: No, que estic molt enamorada, tio. Per fi torno a creure en l'amor.
2: Només les inicials. Només les inicials de la persona.
1: No.
2: Una lletra.
1: No. No.
6: Però si hi ha mil milions de combinacions.
1: Ah.
6: Ja seguies.

0: És la princesa eterna del pop, està preparant el seu biopic, però ara mateix està aturada musicalment, que nosaltres el que ens interessa és que fabriqui, que generi, que produeixi cançons com aquest tòxic.
1: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Truquem l'Emili, que no és oient del programa, però Ostres. El seu fill sí, amb si l'agafa.
2: En Jan.
0: Línia 1, eh?
2: El fill, sí.
3: Le atiende el contestador.
0: Ah! Es veu que aquesta hora està jugant al parològic i potser posa el modo avión perquè no el molestin. És que això pot ser, eh?
4: Sí.
0: Pot ser.
4: Si poses el modo avión no pots jugar al parològic perquè necessites internet.
0: Ah, sí?
4: Claro.
0: No, però és que crec que hi ha una funció que pots desactivar les dades per tenir wifi, eh? Sí, sí.
4: Vale,
5: no
4: és tan interessant, això. Tampoc, Ernest.
0: No, el que és interessant és que algú pot recollir el rebot per entrar al sorteig d'un lot de llet nostra que farem a finals de mes d'octubre per allà als Gols de la Castanyada. 30 litres de llet, és una bestiesa, amb totes les seves varietats. Diversos packs de potets de làctics de llet nostra i un doble kit esmorzar amb dos bols per posar-hi la llet i dues culleres de ceràmica. Hola, bon dia.
6: Vale.
0: Hola?
5: De telèfon, tu,
0: no, ens acaben de penjar, no passa res. Podeu tornar a trucar si voleu entrar al sorteig de llet nostra. 902-477-105. Me lo quitan de las manos. Me lo quitan de las manos. Els làctics són molt importants a la vida.
4: Sí,
0: hola, bon dia.
7: Bon dia.
0: Com et dius?
2: Em dic Xavier.
0: Va molt bé aquest. Va molt bé aquest telèfon, trobo.
2: Llet nostra.
0: Hola! A la una, a les dues, a les tres.
4: Vale.
0: Un últim intent, si ara falla...
4: Hem de replantejar-nos això, dels telèfons.
8: No, ja,
4: això,
8: no,
0: mira, jo porto 21 anys a la ràdio. Crec que mai havien fallat tant els telèfons com ara. Que la gent jo crec que ja no sap trucar. Hola, bon dia.
9: Bon dia. Hosti, per què m'has agafat el telèfon?
0: Com et dius?
9: Bon dia.
6: Hola.
0: Com et dius?
9: Albert.
0: Albert, des d'on truques?
9: Des de Manresa.
0: Què estàs fent a aquesta hora, Manresa?
9: Pues mira, reparto.
0: Reparto.
9: Reparto.
0: Però què portes a la furgoneta, amic?
9: Bolleria industrial.
4: Oh, hòstia. Passa per aquí.
2: Ostres, sí, sisplau.
4: Planta 3.
9: No m'enganyaràs.
4: Doncs igual no ens apuntem al teu nom ara.
0: Escolta,
4: igual ens equivoquem.
9: Bueno, a veure... aquesta llet vostra que...
4: Ui.
9: Fa molt mal efecte que t'anunci, eh?
0: Per què?
9: Llet nostra.
0: No, va, escolta.
9: Llet nostra.
0: No hi ha res millor que combinar aquesta bolleria industrial...
4: No he pensat això, sí.
0: Amb la llet ben calenteta, que rico. Escolta, que tinguis un molt bon cap de setmana. Gràcies per escoltar-nos, company. No pengis que t'anotem les dades. Entesos?
9: Vale, Martí.
0: Vinga, vale, gràcies.
4: Moment! Porta croissants.
0: És un quart de 10.
1: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
0: Doncs al final sí que s'ha acabat l'estiu, tu.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Martina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
1: Sabies que amb l'ajuda de Fundació Repsol la meva organització ha reduït la despesa energètica? I així podem dur a terme més projectes socials.
2: Repsol treballa per millorar l'eficiència energètica de les entitats socials amb l'experiència i el coneixement dels voluntaris Repsol. Descobreix-ne més a fundaciorepsol.com. Fundació Repsol, l'energia de col·laborar.
3: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o osaya. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions al dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
5: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
6: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes de vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
8: Peugeot.

0: Taming Palageni, Dràcula. Sergi Ferrer.
1: Digues.
0: Llancem una alerta per tots aquells oients que pròximament hagin de viatjar per carretera fins a Alemanya perquè, bueno, podrien tenir problemes.
1: Oh. Si teniu pensat anar a Haldensleben, que no m'ho estic inventant, ostres, és un lloc que es diu així, Haldensleben, molt de compte amb refiar-vos amb els senyals de trànsit que veieu pel carrer, val? Perquè durant 4 dies hi ha hagut gent que anava amb el cotxe per una zona d'aquestes interurbana i ha dit, ah, mira, doncs el límit és 70 perquè acabo de veure un senyal de trànsit que m'indica 70, sí, vale? Llavors tiraven amb el cotxe i anaven a 70 i al cap d'uns dies vinc a arribar multes, Ernest.
0: Hòstia.
1: I una multa, i una altra, oh, i una altra, fins a centenars de persones que estaven rebent multes per anar a 70 a una zona de 70.
2: Què dius?
1: Total, que envien algú de l'Ajuntament a mirar què passa, si està el radar espatllat o què, i va cap allà, mira el senyal així de prop i diu... Diablo.
3: En alemany. El Diablen.
1: El Diablen. Das Diablen. Va dir, aquesta senyal no l'hem posat nosaltres.
0: Com?
3: Joder.
1: Com és que... Com és que... Què ha posat això?
0: Ah, sí?
1: Total, que estan buscant el culpable. Que va pensar, canviaré aquest senyal de 50, el substituiré per un de 70, just al costat d'on està el radar.
0: Però algú molt putejat, que l'havien multat moltes vegades, i va dir, no vull estar sol.
4: Ostres.
0: En aquesta pena.
1: Amb només 3 dies, o sigui, 3 dies lectius, des del 4 fins al 6 de setembre, 400 vehicles van tenir la multa. I ara la feina és de l'Ajuntament per rectificar aquestes multes, que són injustes, i trobar el culpable que va decidir canviar el senyal.
0: Hòstia, gent molt avorrida, no? I molt, molt tocapebrots,
3: sí,
0: no?
3: I tant. Sí. A més, algú que segurament diria, bueno, si és de 70, vaig a 78.
4: Clar, apures una mica.
3: La multa que era més cara, perquè era molt més diferent.
1: Infracció greu.
4: Això fa ràbia, eh? Quan vas conduint i hi ha un radar i posa 50 i veus que el de davant el passa a 40, dius... A veure, que hi ha un marge.
0: Sí, apura sí, més.
4: Puja una miqueta més.
0: Apura més. Sí,
4: també, sí. Això segur que són mujeres.
2: No, ja té.
4: No,
2: muy lentes.
1: L'Alan va molt més lent i és un tío.
2: A mi m'encanta, perquè l'Alan va molt lent.
0: A tu t'han fotut mai una multa per velocitat?
4: I tant.
0: Sí?
4: Jo vaig lent des de fa un temps perquè m'estic fent gran. És a dir, i això em passa en moltes coses de la vida. Estic, no sé per què, no sé si des que vaig ser pare, vaig més tranquil als llocs, em prenc les coses amb una mica més de calma, m'agrada més el silenci.
1: A les noves normes aquestes de trànsit, els ciclistes, per avançar l'Alan, han de deixar un metre de marge i reduir a 30.
4: Exacte. No, i penso, mira, si he d'anar més lent perquè hi ha un ciclista davant, doncs penso, pues, bueno, pues, no
2: clar,
4: passa res.
2: Quina pressa.
4: No passa res.
2: Molt bé,
4: no
2: passa res.
4: M'adapto. Sí,
1: un aplaudiment pel seny de l'Alan.
0: Gràcies. Cada matí per ser a les 7 de l'estudi ha de sortir a les 2 de la matinada de Sant Pol de Mar.
4: Bueno,
0: a l'Alillo.
4: Bueno, reflexiono.
0: Sí, està molt bé. Doncs, després del troll de la jornada, seguim amb Teddy Swims i de seguida tota la polèmica al voltant del cas Negreira amb l'Albert Pedrol.
5: Matina Codina.
6: Hi, everyone, it's Teddy Swims.
7: Teddy Swims.
5: El programa més surrealista de la ràdio matinal. A RAC 105.

0: Hits a RAC 105 d'aquest cantant, compositor d'Atlanta, Teddy Swims, que redobla l'aposta amb aquest Miss Know It All, un altre èxit. A RAC 105, al Matina Codina, 10:15.
1: Gràcies.
0: El Reial Madrid, Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia.
3: Hola.
0: Ha tornat a encendre l'aspersor i ha començat a escampar ronya pel cas Negreira.
1: Polèmica.
2: Sí, a veure, avui veureu que el cas Negreira torna a agafar molt de protagonisme als diaris de Madrid, a l'As i al Marca, perquè el Reial Madrid va enviar ahir el famós dossier de Florentino Pérez a la UEFA.
1: Oh, sí.
2: Tot i que no ha tingut... Són 50.000 documents. 50.000 documents.
4: T'ho juro que quan ho heu dit abans, em pensava que era una manera d'exagerar-ho.
2: No.
1: Que eren 50
2: home,
1: i...
2: Sí, no. Perquè penses que vaig jo a la ràdio i exagero les coses, no? 50.000.
0: Se sap si els han imprès aquests documents amb la impressora de José Mourinho?
1: Perquè no hi ha tinta a la impressora.
4: Home,
1: no hi ha tinta.
4: Aquí passa igual.
2: Sí, sí. En tot cas, per molt...
0: Què busquen?
2: Allargar la investigació, bàsicament és el que busquen. Avui el diari AS, per exemple, titula «Se reactiva el caso Negreira».
1: Ostres!
2: Però la veritat, que hem d'explicar tot Catalunya...
0: Ara, digue.
2: És que aquests 50.000 documents de moment no han tingut cap impacte en la investigació, diguin el que diguin els diaris de Madrid.
1: Tu què sabes?
2: Tal com va aclarir el Barça ahir en un comunicat, la UEFA només ha confirmat que ha rebut la paperassa del Real Madrid.
5: Sí, todo lo que quieras, ja pero está. Negreira vuelve ja a ser noticia. Ja el Barça cagao. Roba.
1: Claro, ya estoy cagao.
0: Que torni, ja que torni la Lliga, perquè estan avorridíssims.
1: Sí,
2: sí. Bueno,
6: pues,
2: sí,
6: pues es verdad, pues que sí, lo sabe todo el mundo. Si es vergüenza universal el caso Negreira, pues que de alguna forma está salpicando la partida del fútbol.
1: No, aquí
6: te
1: rao, aquí te rao.
2: Escolta'm una cosa, clar... Tot i que aquesta investigació està en marxa des de fa anys i no s'ha obert cap mena d'expedient extra, per molt que el Madrid digui,
5: ja
2: el Chiringuito ho han aprofitat com a cortina de fum per no parlar de la crisi galopant
1: ara,
2: esportiva
1: ara,
2: del Real Madrid.
1: Ara.
2: De tot plegat, ara. Això en deia Juanma Rodríguez.
7: Yo quiero que al Barça le castiguen,
1: claro.
7: Porque me parece que esto mancha la competición. Más allá de que haya una causa penal comprobable...
5: Sí.
7: O que se pueda demostrar que el Barça pagó en un maletín a un árbitro que no creo que se pueda demostrar. Pero esto mancha la competición desde el punto de vista ético. Es decir, a mí como sí. madridista, lo he dicho muchas veces, yo me avergonzaría. Yo no vendría al Chiringuito a aplaudir.
0: Y tú con la teva cara manchas la televisión.
1: ¡Toma! ¡Toma!
5: No te metas, no te metas con él, ¿vale?
2: Es el Gargamel que le digo a
5: sí.
2: mí.
5: Sí, vale.
2: José Luis Sánchez, también un madridista de pro,
1: Toma.
2: También es quedaba a gusto ahí al Chiringuito.
8: Es cuestión ya de sentarse a esperar y de que llegue la sanción. Estuvo pagando durante al menos 17 años 8,4 millones de euros. Eso no puede quedar sin sanción. Entonces yo creo que lo de hoy es una pésima noticia para el Fútbol Club Barcelona y un sonrojo una vez más para el fútbol español.
0: Llavors, això és una cortina de fum, però la veritat quina és, Albert Pedrol?
2: La veritat és la que hem comentat abans.
0: Sí, sí.
2: Que, sí,
5: que el Barça ha pagado a Negreira. No. Esa es la
2: veritat,
5: la veritat
2: és molt senzilla.
0: La UEFA pot sancionar el Barça o no?
2: Sí, bé, el pot deixar sense Champions, si vol, el Barça. Ai, però ni la UEFA
1: ojalà.
2: Ni la justícia ordinària, amb 5 anys que ja està durant aquesta investigació, no ha trobat cap mena de prova de corrupció esportiva. Llavors, el Madrid què fa? Han vingut 3 setmanes d'aturada. El Madrid no juga res, està perdent, està a 6 punts del Barça. Què va fer primer? Mourinho amb l'Atlètic de Madrid,
1: bueno.
2: Els vídeos de Real Madrid Televisió,
1: bueno,
2: i ara què fa, això?
0: Si és que són merdosos.
2: Sí, però què estem fent?
0: I tòxics.
2: Bueno, però li estem jugant al joc. No. És que aquí el tema és que li estem jugant al joc.
1: Ara.
0: Nosaltres el que estem fent és llaurar antimadridisme.
2: Això
0: és el que estem fent. Perquè aquí el que estem bàsicament fent en aquest programa és treure els draps bruts, ensenyar quina és l'estratègia i l'arquitectura del Real Madrid.
2: Però per què no parlem que aquesta gent no juga absolutament res?
0: I per què no parlem...
2: Els 6 punts del Barça.
0: Per què no parlem?
2: I Mbappé està de festa a Mester Expósito a París quan aquest tio està lesionat.
0: Ara.
2: Ja hauria d'estar...
1: Si quiere jugamos el tonto y te digo yo que hago que así tú si estuvieras con mi mujer que expósitos.
5: Sí.
1: Vamos a jugar el tonto.
5: Perdona.
1: Vamos a
3: tener un poquito de bandera.
2: Sí?
0: Et dic una cosa, Albert. Perquè ningú està parlant de totes les competicions guanyades durant el franquisme i posteriorment durant el post-franquisme.
1: Eso es pasado. Eso es pasado.
0: Quants títols d'aquests els hi van regalar al Real Madrid?
1: Que asco.
0: I quantes decisions arbitrals durant dècades.
9: Exacte.
0: Durant dècades han quedat en el seu cantó de la balança.
9: Sí, senyor.
2: No en parlen.
9: Posa'm un plat de macarrons.
3: Què veure uns macarrons ara?
2: Si són quarts de 10 del matí.
0: Per cert,
2: important.
0: Escolteu aquest tio. Algú sap qui és?
3: No.
0: Ràpid.
3: Jo l'escucho en el Spotify.
9: M'ha arribat alguna cosa.
2: Ah, sí?
0: Aquest tio es diu Tyler the Creator. Sí. I és l'artista que apareixerà a la samarreta del partit contra el Real Madrid en el Clàssico del diumenge 25 d'octubre al Camp Nou.
2: Exacte. Després de setmanes d'especulacions, ja se sap quin serà l'artista que portarà el Barça a la samarreta. Es diu aquest tio que jo no coneixia i crec que ningú coneixia més enllà dels amants del Primavera Sauna. Es diu Tyler the Creator. És un raper nord-americà amb més de 38 milions d'oients mensuals a Spotify que té aquesta cançó.
0: Que no és moc de pap,
3: Com pot ser que ningú el conegui d'aquesta taula si és tan famós?
0: Sí, és increïble, perquè sobretot és conegut als Estats Units, que jo crec que això, president, m'ho has dit tu, potser també és un acord de l'Spotify per vendre samarretes, no?
3: Exacte. Otro negro,
9: I el coneixereu quan li fotem 7-0 al Real Madrid amb aquest tio, el Tyler the Creator aquest.
3: Tyler Terminator, se dice.
0: Bueno, ens pots donar alguna dada d'aquest?
2: Sí, home, i tant. Mira, aquest tio, aquesta cançó que esteu escoltant, té més de 3.000 milions de reproducció.
3: 3.000 milions! Però això s'ho has fet ell a casa.
10: Té més reproduccions que la resta.
2: Sí.
4: Clar, ell té molts ordinadors a casa i les va reproduir.
2: I va fent, no?
3: Si poses a Google Tyler the Creator a Google Imágenes, no sé si la gent recorda Steve Urkel, el personatge de fa molts anys.
9: I tant,
3: dels 90, doncs és exactament igual.
9: Ah, sí, carai, que no és mort el Steve Urkel,
3: Ah, no?
9: Hi havia una llegenda urbana que deia que s'havia mort,
2: Tyler the Creator té, encara que no sembli, 3 premis Grammy, 38 milions d'oients mensuals a Spotify i va ser cap de cartell del Primavera Sound ara fa 4 anys.
9: El Sardo segur que el coneix.
2: Ha sigut ell qui m'ha dit que estava al Primavera Sound, però jo no tenia ni idea.
10: El Pardo és el típic que tu dius no sé qui és i et diu, home, sí, va ser cap de cartell del festival.
11: Ai, limites molt bé.
0: Pedrol, quan torna a la Lliga, sisplau, que torni ja?
2: El cap de setmana que ve, és a dir, mira, torna el 9 d'octubre, que és divendres que ve amb l'Espanyol.
9: Home!
2: I el dissabte...
3: Espera, estem parlant de l'Espanyol. No. Mata un gato, o el que es fa en aquests casos. Sí,
2: no. Màlaga-Espanyol, divendres 9 d'octubre. I el dissabte, Barça-Getafe a 6:45. Sí. Madrid-Vilareal a 9:00. Aquest cap de setmana hi ha futbol de segon, això sí que és veritat.
0: Ah, sí.
2: Juga el Sabadell. Demà i el diumenge juga el Girona, que rep el Mallorca.
3: I el Sabadell contra qui juga?
2: El Sabadell, doncs ara t'ho diré.
3: Contra l'Andorra, pot ser?
2: Contra l'Andorra demà a 6:45 de la tarda, efectivament.
10: No, fem la secció
3: nosaltres. Vindrà Piqué a la Creu Alta?
2: Això no ho sé.
0: Ostres. Jo...
10: Sap res.
0: El que també hem de dir molt ràpidament, no cal aprofundir, que és que Leo Messi ha comprat un altre club de futbol.
2: L'Eldense.
0: Sabíeu això?
4: Igual, volaria que fes de president jugador.
3: Sí,
10: com a la Kings League, que tiri un dau, si surt un 6, calles.
3: Sí, me lo meto por el culo.
0: Albert, gràcies.
2: A vosaltres, guapíssims.

0: com mou la cintura i els malucs, eh? La Shakira, aquest cap de setmana, torna a tenir concerts al Macondo Park en la seva residència europea a Madrid. Aquí la tenim al costat de Burna Boy amb aquest èxit de l'estiu, Dai Dai. Uns concerts que pengen per un fil, Shakira.
1: Ai, sí, que tiempo va ser, Mònica, este domingo, este fin de semana.
2: Pinta molt complicat el cap de setmana a Madrid, amb risc de tempestes i temperatures que baixaran fins als 16 graus a la nit, no pujaran dels 23 al migdia, un ambient tardorenc i plujós. Per tant, veurem què passa.
0: Els experts i la gent de l'organització estan dient que si no hi ha tempesta elèctrica, no se suspèn res.
3: Es juga al partit,
0: no se suspèn res.
2: Vale.
4: Des de quan donem el temps de Madrid, Mori?
2: Sí, sí, des de que m'ho pregunteu.
4: Gràcies. Estupendo, això.
0: Escolta'm, per cert, que aquest cap de setmana hi podria haver col·laboracions de Bizarrap, Karol G o Rauw Alejandro, eh? Ja ho seguirem. I està confirmada que el 9 d'octubre pujarà a l'escenari Maluma.
5: Ara, estarem patents.
0: Sí.
5: És ironia.
0: I ara anem amb les consultes dels oients perquè, veient com pinta el panorama meteorològic el cap de setmana, hi ha molts missatges. Hola, bon dia.
6: Hola, matineros. Li volia preguntar a la Mònica el temps que farà demà per la Onco. Demà fem la Onco Trail a Girona, a Palafrugell. I voldria saber el temps que farà demà. Vinga, felicitats pel programa.
0: Se la veu contenta, aquesta oient, eh?
2: Sí. Mira, de moment al matí no pinta pluja, però sí que a partir de mig matí, migdia, sobretot, sí que arribaran alguns ruixats que repetiran durant les hores centrals del dia, amb una temperatura que no passarà dels 22-23 graus de màxima.
0: Doncs corre sota la pluja, també és una experiència, tu.
3: Sí, molt maco.
2: Molt. Per agafar un...
7: Bon dia. Un missatge per la Mònica amb el temps de la carta. El proper diumenge tenim previst anar uns amics a fer una ruta pel camí de ronda de Vilanova a la Geltrú a Sitges.
0: Què?
7: Aniríem al matí.
0: Sí.
7: No sé, que ens digui, a veure, si mereix la pena fer-ho o millor aplaçar-lo.
8: Passa'm una calada quan acabe.
0: Què li diem al
8: passa'm el ducado
0: de Joaquín Sabina, diumenge?
2: Doncs mira, que si volen estar tranquils, millor que ho organitzin per un altre cap de setmana.
0: Que es quedin a casa. Barbacoa!
8: Barbacoa!
3: Avui hagués una cançó que parlés de barbacoa, si ens hagués sortit més ràpid que això.
2: Sí que és veritat que el diumenge al matí podria aguantar, però després a partir del migdia es posaria a ploure. I com encara falten unes hores, també em fa por que s'avanci una mica aquesta pluja i els enganxi. Tenint en compte l'escenari del cap de setmana, jo ho deixaria per un altre moment.
0: Doncs donarem el telèfon de la Mònica Osar perquè li pugueu anar consultant durant el cap de setmana. És el 686... No, és broma.
9: Bon dia. Mira, per saber quin temps farà demà a la Colònia Güell per anar a la fira. Moltes gràcies.
0: A la fira de la Colònia Güell.
2: Doncs mira, mig matí i migdia arribaran alguns ruixats i després a la tarda encara es poden repetir. Per tant, tampoc serà un bon dia. O sí que agafin un paraigua i vagin, cap problema.
10: Hola, bon dia.
0: Perdona, que
10: se t'hi
0: menjant.
2: No, doncs 24 graus al migdia, ja està.
10: Hola, bon dia. Mira, sóc la Lia de l'Esquirol. És que demà tenim un casament a la tarda a l'aire lliure. I volia saber si ens plouria.
0: Sí.
3: No teníeu un casament, teníeu.
2: Teníem muntat. Casament no, pluja tarda. És a dir, que demà a la tarda s'esperen xàfecs i a més localment poden descarregar amb intensitat i temperatures de 14 a 20 graus. I crec, si no m'equivoco.
3: Què?
2: Ja ha vist per intensitat de pluja demà a la tarda a la comarca, sí. Sí.
3: Joli.
0: Suposo que hi haurà una part a cobert. També es pot fotre el casament a dins i ja està, eh?
7: Bon dia. Una pregunta per la Mònica Osar pel temps de la carta.
9: Hola.
7: Aquest cap de setmana quin temps farà a Besalú i a Sant Hilari de Sacalm? Gràcies.
3: Ai, bé,
0: hi haurà calma a Sacalm o no?
2: A veure, al matí encara aguantarà, però després a les tardes sí que s'esperen tempestes i també poden ser localment fortes, amb temperatures que baixen i es mouran entre els 14 i els 20 graus, per tant també amb un ambient un pèl més tardorenc.
11: Bon dia, Mònica i matineros.
0: Hola.
11: Nosaltres tenim el cap de setmana ple de celebracions, però bueno, dissabte són indoor, així que cap problema, però diumenge anem a Sant Cugat, als petits camaleons, i volia saber quina és la predicció.
0: Doncs mira,
11: de diumenge, des de les 11 fins a les 5 a Sant Cugat.
0: Els petits camaleons encara es faran més petits perquè encongiran amb la pluja.
3: Que són molt bé.
2: Tens raó. Sí que s'esperen ruixats durant tot el dia, tot el diumenge a Sant Cugat. Per tant, recomanació, doncs, que portin un paraigua, una capelina. Suposo que l'organització deu estar informada. No és que m'hagin escrit. Ah. I aleshores sabran que el que han d'organitzar perquè estiguin millor davant de la pluja. Hi ha una part que és a l'auditori, per tant està salvada, i anar veient com poden organitzar la resta.
11: Bon dia, Mònica i matineros.
0: Aquest ja l'hem fet, perdoneu. És l'últim ja, eh?
12: Bon dia, matiners. Des de la Guixa d'Isona anem aquest cap de setmana a la trobada de planxos i sopes històriques que fem a Rialp.
0: Que guapo,
12: al Pallars Sobirà.
0: Molt maco.
12: Voldríem saber quin temps hi farà allà de la Rialp. Entre les 6 del matí i les 2 del migdia, que és quan fem tot el xafarratge. Val? Vinga, felicitats pel programa i bon cap de setmana.
0: Sí, aquests del Pallars són com cabres, ho aguanten tot.
3: Ara.
2: A veure, demà té pinta de pluja més aviat a partir del migdia en aquesta zona. Tot i això, al matí es podria escapar algun ruixat més aïllat. I diumenge, durant les hores centrals del dia, també s'espera pluja, amb una temperatura màxima d'uns 22 graus i mínima de 13.
0: A veure, tinc la típica amiga llesta que es pensa que té preferència amb tot, que em demana que si li pots dir el temps de Menorca. No sé si ho saps.
2: L'hauria de mirar. Oh.
13: Sí, no, normalment no sabem el temps de memòria de tot el planeta Terra per saber-lo.
3: Vale, Francesc, ben jugat.
0: Si no m'ho dius a mi, li envio un missatge i ja està, eh?
2: Doncs s'esperen pluges, també, al cap de setmana.
0: S'esperen pluges.
3: En general, no sortiu de casa.
2: I amb tempesta, eh? Tempesta.
0: A més, allò, no, m'està enviant emojis de nens cridant i mal humor, diu no, jaja.
5: Bueno, és una forta abraçada, aquesta nena.
0: De part teva. Lluís, Mònica, que tinguis un gran cap de setmana.
2: Igualment, guapos.
0: Moltíssimes gràcies. Fem una pausa i, a veure, explica'ns... Mar, parlarem d'amors a primera vista.
14: Sí.
0: Una història bastant brutal.
14: Bastant brutal, d'una parella...
0: Un avançament.
14: És que si us dic com es van conèixer ja és la història.
3: Clar.
14: Un oient que ens ha explicat una història d'amor
0: que ha
14: acabat bé. Va ser a primera vista... Bueno, ha acabat bé, porten 22 anys.
0: 22 anys.
14: I va ser flechazo,
0: Va ser un love...
14: At... No, l'espoiler no l'he explicat.
0: Love at first sight, que una història que ha acabat bé. Ara us ho expliquem.
3: What's up?
15: 105 Barcelona. Instal·lador, instal·ladora, aquest 7 i 8 d'octubre tens una cita imprescindible. Vine a Efintec, a Fira Barcelona Gran Via.
16: T'hi esperen les últimes novetats, productes i solucions en electricitat, climatització, aigua i energia.
15: Jornades tècniques, tecnologia, tendències i oportunitats per al teu negoci.
16: Acredita't a efintec.cat amb el codi EFINTEC26. Efintec, impulsant una nova era energètica.
17: Mamma mia! Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
18: Autovivo Punès. Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes. Descobreix-los a... Autovivo
19: Punès. Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
20: Gran ambientazo, mano.
19: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiflado sobre la línea.
20: Qué barbaridad.
19: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave.
20: Buena venta.
19: ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
20: Ven a por más.
19: ¡Venta! Ocasión Plus.
21: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
22: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
23: Matina Codina Best Moments.
24: Y detienen a un hombre por intentar robar en una obra en Murcia. Lo curioso de la historia es que el ladrón se hace el dormido al ser sorprendido por la policía.
0: No voy a bon dia.
3: Sí, bon dia.
0: T'han robat mai a tu de l'obra?
3: Sí, moltes vegades m'han robat. Roben molt d'obres. Llavors jo intento sempre a l'últim dia, perquè si tens obra molt de temps durant, te van robant. Jo intento l'últim dia posar tot de cop. Un primo meu se llama Frank. Va robar sempre cobre de llocs.
0: Sí.
3: I a vegades treballava amb nosaltres i robava el nostre pobre cobre. I jo deia, però és tonto, està nostra aquest.
13: Era per inèrcia.
3: Clar, i roba el d'obra d'enfem.
22: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
23: Això és...
22: RAC 105.
25: No podràs canviar d'emissora.
22: Ciutadans de Catalunya, ja tenim un nou dia aquí. Gràcies per començar-lo amb nosaltres. Matina Codina, RAC 105.
23: Amb l'Ernest Codina.
26: Bé,

0: Els dies, Oriol de Ramon i Xavier Coca, des de la capital del Maresme, Mataró, amb Bailoteo. Ara els podeu veure també a la travessa VIP de TV3,
1: sí,
0: que competeixen superbé, ja veureu. I on els heu d'anar a veure sí o sí o sí o sí és el Cabró Rock de la Castanyada el 31 d'octubre a Montmeló, al costat de 31 FAM, Doctor Prats, els Amics de les Arts, els Catarres, Figaflaues, la Lubi Bank, la Jules, Venus i també, com dèiem, els tiets. Entrades a cabrorock.cat. Compreu-les abans, no s'esgotin.
2: Ens veurem al Cabró Rock, què?
0: No,
3: no.
0: No,
3: ja no ens veurem perquè ja ho haurem deixat.
4: Clar.
3: Perdó,
4: clar.
3: Perdó.
4: No,
0: Cèlia, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Hola.
0: Gràcies per la teva generositat. Aquest matí, al show de la Mar Puga, hem parlat d'amors a primera vista. Ella n'acaba de patir un.
4: Sí.
0: Patir o gaudir, no sé.
4: Gaudir,
0: ja veurem com,
4: no?
0: Com acaba la història.
4: Ja patirem,
0: i hem fet una crida a l'audiència perquè ens expliquéssiu si us havia passat mai això d'enamorar-vos a primera vista i quin n'havia estat el desenllaç. Llavors, Cèlia, explica'ns la teva història, si us plau.
5: Bueno, doncs pues era una nit a Xics en Cugat,
0: sí,
5: fa
0: 20
5: anys, i crec que li vaig preguntar si tenia foc.
1: I va entendre-ho al revés, eh?
4: Però li vas preguntar perquè et va agradar i vas dir vaig amb l'excusa o va ser casualitat que li vas preguntar i el vas veure?
5: No, era una excusa.
4: Ah.
5: Clarament.
0: De fet, vas començar a fumar aquella nit, no? Tu no fumaves, no?
1: Exacte.
5: Jo només portava tabac per si lligava.
4: Ah, hòstia. Bé.
0: Bueno, això té un nom, eh? Es diu cigarrollo.
4: Ah, sí?
0: Cigarrollo.
4: Sí,
0: moltes de les meves amistats són fumadores perquè les coneixes allà fora fumant a la discoteca, etc. O a l'escala, aquí, amb els tècnics de so, la gent que fuma a la casa, doncs te'ls trobes.
5: Però fumar, jo no he fumat mai.
0: Entesos. Llavors, Cèlia, com es diu el teu marit?
5: Jordi.
0: I quants anys fa d'això?
5: 22.
0: Aquella mateixa nit us vau enrotllar, ja?
5: No, aquella nit mateixa no.
0: Però ja va anar bé, no?
5: Vam passar un parell de mesos.
4: Ah,
5: però,
4: bé,
5: sí.
4: Bé.
0: Jolín. Vau compartir una estona breu o va ser una d'aquelles converses que comença amb el cigarro i fins a altes hores de la matinada?
5: No, no sé si... No recordo quina hora vam començar a xerrar, però va portar a casa.
1: Ostres, quin maco. Player!
0: Carai.
1: Una mica guarro, eh?
5: I penseu que jo vivia a la Floresta, que sortir d'allà... És molt difícil sense GPS.
6: Sí, perdut,
0: no, i a més amb el risc de trobar-te diversos controls de la Guàrdia Civil, no?
1: Sí.
0: Els Mossos d'Esquadra.
5: Eren nacionals en aquella època. Però sabíem on eren.
1: Era lo bueno. Sí. Llavors, li vas dir la Floresta i el tio es va haver d'aguantar la rima perquè li estaves agradant, tu, també. I va dir, ja, més
0: quina era la rima?
1: Pues agarra mesta.
7: La que te va a dar esta.
1: Sí.
4: Sí. Molt bé.
1: Molt bé. Quin nivell. Humor 5 estrelles.
0: Per tant, podem dir que tu... Cupido va passar per allà, va tirar la fletxa, no? Però vas ser tu, la que va fer el primer pas.
5: Sí, sí.
0: I tu li vas donar el telèfon, llavors, arran d'aquella primera nit, ja vau començar a parlar d'una forma més o menys regular, diària, no?
5: Sí. I de tant en tant ens vèiem, sí. Normalment quedàvem en colla,
0: sí.
5: Però...
0: Clar. Sí.
4: I per ell també va ser primera vista quan et va veure?
5: Sí, també.
4: Ah, sí? Uau.
0: Mira, això a la Mar li dona...
4: No, clar, m'estàs donant bones vibes,
0: una escletxa d'optimisme per la seva història d'amor. I quants anys vau festejar? Finalment us heu casat? No sé si heu tingut fills o no. Com ha anat el tema?
5: Sí, tenim dos fills.
4: Oh, m'encanta.
0: Sí.
5: Ens vam casar el 2012, però feia ja... No sé, ens vam anar a viure junts doncs, quan portàvem uns 2 o 3 anys, crec que eren.
0: Fixa't. Ho tornaries a fer, Cèlia?
5: Sí.
1: Ara diu que no i flipem.
5: Amb el Jordi sí.
0: Amb el Jordi sí.
4: Ah, altre no.
1: Però sabent com ha acabat, aquella nit llavors ja sí que t'hi haguessis enrotllat o haguessis esperat igualment.
5: Clar, probablement hagués quedat millor, sí.
1: Clar que
6: claro,
1: sí.
6: És que 2 meses, lo tuviste a palo seco 2 meses, xaval.
0: Cèlia, moltes gràcies per la teva història.
5: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bonica. Doncs, Mar, no sé com t'ha quedat el cos després
4: de... Bé, em dóna més esperança. Jo crec que cada dia estem més a prop d'aquesta història meva amb aquest noi es desenvolupi.
0: Us heu fixat, eh? Ara la gent lliga per Instagram, no? Molt per xarxes socials.
4: Sí.
0: Que guapo era quan coneixies algú físicament, no? D'entrada, i tu havies de currar pic i pala, no?
4: I
0: donant la cara.
4: A l'estudi que hem dit avui hem dit que un fletxazo és, segons aquest estudi que hem llegit a les 9, per una atracció física de primer, d'entrada, no? Llavors jo ara penso en aquestes apps de Tinder, Bumble, totes aquestes coses, clar, pots tenir fletxazos amb tot, saps? No té tant de mèrit com quan és cara a cara.
8: Ah, allò. I es veu, perdona, perdona, que m'he assabentat d'una cosa,
4: de
8: no
4: què?
8: Sé si ho sap tothom i jo no ho sabia.
0: Última hora de la Lillo.
1: Ja veuràs tu.
0: Què passa?
8: Es veu que hi ha una tendència ara, que especialment ho fan bastant les noies,
1: ui,
8: que és de tenir aquestes aplicacions, no? Sí. Tinders i tal.
0: Sí. Endavant, doctor.
1: Quin patiment.
8: Per veure la gent que els hi fa maig, per pujar-los l'autoestima, però després no fan res amb aquestes persones, m'explico? És a dir, els hi agrada veure la quantitat d'homes, en aquest cas, que els hi han donat o els hi han fet maig a elles,
0: bueno, a
8: simplement per un tema d'autoestima.
0: A mi també em passa.
4: Que trist, no? Anava a dir això, als nois també els hi passa, eh?
0: Espera que tenim una trucada. Hola, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Com et dius?
9: Maria Rosa, mira, la meva història penso que és, a part de... Bueno, vaig ja molt disparada, ja, eh?
4: Sí, sí, no.
8: Sembla la nit dels ignorants.
0: Quina és la teva història? Maria Rosa, des d'on truques?
9: Del Vallès Oriental.
0: Endavant. Explica'ns la teva història, Maria Rosa.
9: Bueno, penso que és maca. També va ser un amor a primera vista i va durar... Doncs fa 4 anys que em va deixar perquè es va morir. I em va durar, vam durar 56 wow. anys.
0: Sí, i com us vau conèixer? Va ser un amor a primera vista.
9: Bueno, ens vam conèixer pues, a les nevades del 62.
0: Ostres!
9: Veient neu de dalt al terrat.
1: Ja me'n recordo.
9: Vosaltres poder no heu conegut, no. Però els vostres pares...
1: Sí, aquella mítica nevada, sí, sí.
9: Sí, senyor. Bueno, pues jo vivia al carrer Sant Pere Més Baix, que és la zona de Palau del Mercat de Santa Catalina.
1: Sí.
9: Ell tenia uns amics que vivien a l'Escala, i esclar, va quedar tot bloquejat, i ens truquen a casa, a la meva mare diu que teníem televisor, i sí. Va dir, podem pujar, que és que no podem sortir, però portem un amic. I la meva mare diu, passeu, perquè a més aquelles cases eren enormes, sí, però total.
0: Sí, sí.
9: Eh?
0: No, res, res, acaba Maria Rosa.
1: Digues, digues,
0: no...
1: arriba l'amic i què? Portava pantalons?
9: I bé, i ve l'amic, jo soc així alta, i el meu marit també era, i la meva àvia diu, andà, tira-li l'ull. Mira, és a la teva mida. Jo dic, ai, iaia, jo tenia 14, anava a fer els 15 a l'abril, ens portàvem 8 anys.
4: Ai, quina monada.
0: I ell quan tenia?
9: I a l'altra setmana, l'endemà, no sé com va ser, va venir a treure neu al terrat. I vaig pensar, aquest ximple, havia de treure neu al terrat. I tal. I d'aquí, doncs mira, ara fa 4 anys que m'ha deixat, s'ha anat perquè, bueno, l'enfermedat se l'han portat, però això va ser el 62 i va morir el 22. Compteu els anys que hem viscut junts.
0: Maria Rosa, és una llàstima que hagi marxat el teu marit, però aquesta història és molt bonica. T'agraïm la generositat. I...
4: Sí, m'ha encantat.
0: I el...
8: Amor de veritat, un amor de veritat. Sí.
0: Sí. Ara ja no pot passar perquè ja no neva mai.
4: Això
0: ja no neva
4: mai.
9: No, la cosa és que m'ha deixat 4 nits i ara un bisnet que ell el va poder veure.
1: Una família preciosa.
0: Sí.
9: Ha sigut molt maco tot i per això, com que és emocionant i és maco, la vaig partir amb tothom.
1: Ens ha encantat.
0: Maria Rosa,
4: gràcies per
0: moltes
4: trucar.
0: Gràcies per explicar-nos-ho. Que tinguis un bon cap de setmana, carinyo.
9: Igualment vosaltres i felicitat pel programa, eh?
0: Adéu-siau.
4: Gràcies. Quina monada.
1: Que bo. Pell de gallina.
4: M'he enamorat.
0: Uau.
4: De la història.
10: Tina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105. Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
11: Aquest 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric.
12: Descobreix com vivien, com construïen i com s'organitzaven els ibers amb més de 100 activitats gratuïtes per tots els públics.
13: Recorre els 30 jaciments arqueològics i els 5 museus de Catalunya que formen la ruta dels ibers, impulsada pel Museu d'Arqueologia de Catalunya.
12: Consulta les activitats a mac.cat.
14: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
17: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
18: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu? Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
19: El 3 i 4 d'octubre Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
20: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
21: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
22: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
21: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
23: Mèrica.
24: El Matina Codina, el feu vosaltres.
25: Ei, bon dia.
26: Bon dia, Matina Codina.
27: Hola, matiner.
28: Bon dia, Matina Codina.
27: Tenia un bon dia.
29: Bon dia, matiner. Bon dia, matinaires.
30: Bon dia, codinaires.
31: Vinga, va, som-hi.
32: Bon dia, matinero.
33: Vinga, va, bon matí.
34: Un petonet.
35: Mira, soy un oyente medio nuevo. Hace poco que os descubrí y, oye, me encanta tu programa. Me animáis la mañana, pero encantado de vida. Encantado de vida.
24: Matina Codina. T'animem al matí. Cantidubidu.

0: una cançó gairebé tàntrica, no?
1: Bastant.
0: Molt sexy, hipnòtica. A mi m'agrada molt deixar-me endur pel ritme de DJ Goja i Jason Derulo, Mi Chico, una de les cançons de l'estiu que sona encara en el primer cap de setmana d'octubre.
1: Epa! Octubre ja!
0: De cara a les profunditats de la tardor. Com l'afrontes, la tardor, Mar?
1: Superbé, és la meva estació preferida de l'any, tot i que aquest any, amb con mala pata, mai millor dit, amb el peu trencat, però tot sí. I així no estic trista ni enfadada però... ni agobiada. Estic feliç per aquesta tardor i m'encanta.
0: Però no era el Nadal la teva època preferida de l'any?
1: No, estació de l'any m'agrada molt la tardor. Ah. Però, o sigui, a mi m'agrada molt del setembre al febrer,
0: sí.
1: Diguéssim.
0: Sí.
1: Jo ara, per mi el setembre ha començat l'època de l'any que m'encanta. I ja Nadal culmina amb tota la felicitat que m'explota el cor, el cap i tot.
0: Doncs espero poder compartir aquesta època de l'any, aquesta estació, amb tu i amb tots els oients del Matina Codina, aquí saludo fermament i amb molt d'agraïment. Gràcies per triar RAC 105. Moment de repassar les commemoracions, perquè doncs ha començat l'hora tronera. Pels que ens escolteu tard, i heu de saber quines són les efemèrides del dia.
1: Comencem escoltant els germans Marx. Un 2 d'octubre del 1890 naixia Groucho Marx, un d'ells, el còmic, escriptor i actor americà, conegut per pel·lícules com Sopa de ganso o Una nit a l'òpera. Escoltem una part.
2: La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
0: Mítics hermanos Marx.
1: I va ser un 2 d'octubre del 1924 que es va marcar el primer gol olímpic de la història en un partit de futbol. Un gol que s'aconsegueix directament des del servei del córner sense que cap altre jugador toqui la pilota. I això va passar entre Argentina i Uruguai.
0: Se'n veuen pocs de gols olímpics, però són plàstics, estètics i brutals.
1: I escoltem Només amb tu, del grup Animal, i és que avui és el Dia Mundial dels Animals de Granja.
0: Per tant, un petonet a tots els animals de granja que ens escolteu, o els que sou terians i us identifiqueu, per exemple, a, no sé, amb un vedell. Jo ja sabeu que sóc un porc senglar, però porc senglar no és un animal de granja. Quins famosos no ens convidaran avui a la seva festa d'aniversari, Mar?
1: L'actriu Maribel Verdú, que avui fa 56 anys i que ben portats. També la dissenyadora de moda Donna Karan, que en fa 78. I acabarem amb l'Sting, el cantant de The Police, que en fa 75.

0: millora la teva rutina escoltant el Matina Codina.
1: Cada dia de 6 a 11
0: a RAC 105
1: amb l'Ernest Codina.

0: És una de les cançons de la meva vida. La tenim segrestada amb aquesta versió de Quim Petras, però una curiositat és que va ser número 1 quan jo vaig néixer, el 1985, aquest Running Up That Hill, de la banda sonora de Stranger Things. Parlant de coses estranyes, benvinguts al Matina Codina, que segurament és el programa més surrealista de la radiodifusió catalana pels segles dels segles.
1: Bon dia, Sara.
0: Hola, Sara, jo sóc l'Ernest Codina, el que més matina. Un plaer.
1: Bon dia.
0: Des de RAC 105 t'estem trucant, eh? Sara.
2: Hola.
0: Sara. Ai, mira, de veritat.
2: La torno a trucar.
0: Sí, jo no sé si és un problema de la nostra línia, perquè al final
2: no sé, però
0: no és ni mig normal. De moment deixa'm fer un recordatori, que és que ja sabeu que cada dia en fem de trucades despertador. T'agradaria que sorprenguéssim algú, que li donéssim ànims, que li comentéssim que l'estimes, li vols fer una sorpresa en directe, t'agradaria demanar-li per casar? desperta@rac105.cat. Va, aviam si podem parlar amb la Sara. Que plega de la feina, tu. És que m'ha semblat que no em sentia abans.
2: Ja.
0: I ara no l'agafarà. Si no l'agafa, anirem amb un altre, eh?
2: Vinga.
0: El Juan trucarem, si no l'agafa la Sara.
2: Va, dos tips més. Un.
0: Oh, bueno, doncs despenjo, truca ara mateix al Juan.
2: Anem a trucar al Juan.
0: De part de la Núria, de part de tota la penya.

0: Hola, bon dia.
1: Hola, Juan.
0: Hola, bon dia.
1: Soc l'Ernest Codina de la ràdio de RAC 105, el Matina Codina, per molts anys, guapo.
0: Moltes gràcies.
1: Pot ser que senti la ràdio de fons, Juan?
0: Hòstia, sí, espera. O no, t'estàs sentint a tu mateix.
1: Sí, segon, bé, és que m'he sentit una mica. Bona notícia, perquè
0: a veure,
1: vol dir que tens bon gust radiofònic i que ens escoltes, no?
0: Home, tots els matins des de la Generalitat de Catalunya que estem les companyes i jo escoltant.
2: Ai, que mono.
1: O sigui, ens escolteu des de la institució principal d'aquest país.
0: Uau. Efectivament, des de la versió catalana de la monarquia.
2: Ah, m'encanta.
1: Hòstia, tu. Des de quin departament de la GN sintonitzeu el Matina Codina?
0: En el nostre cas, des del Departament d'Interior.
1: Hòstia, avui aneu bastant liats, no?, amb el tema de les pluges al sud de Catalunya.
0: Bueno, nosaltres aquesta part no la portem. Portem altres coses. Seguretat ciutadana, o sigui que porteu-vos bé, perquè si algun dia la feu grossa, arribaran els vostres expedients,
2: Vaig
0: eh?
2: A saber-ho.
1: Això vol dir que també esteu coordinats, per exemple, amb els cossos de seguretat, o no?
0: Sí, exacte, sí.

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: Sí, de València, hi havia un tio que fitxava pels companys i tornava cap a casa, a dormir.
2: No, que vinguin a la gent i que ja veurà que això no ho fem. I de pas que vagin a les empreses privades, les que no paguen les hores extra i també els hi dediquin un programa.
1: També. Escolta, la Núria, la Maria, la Pili i l'Ada...
2: Hòstia, no m'ho puc creure.
1: Sí, ens han escrit aquí el programa perquè volien que et felicitéssim. Ens han dit de tu que ets un tio... ens han dit que ets un tio collonut, un company de feina molt estimat, d'aquelles persones que acaben formar part del dia a dia i que no falten mai amb tu les rialles, ens diuen, que ets un catxondo, ja ho hem notat també aquí al Matina Codina, que t'agrada molt fer broma.
2: Diu
1: perquè us pugueu fer la idea de com és, hi ha una frase que el representa especialment i que repeteix sempre que té ocasió. Quina és? La saps tu o no?
2: Hòstia, no en tinc ni idea, perquè dic tantes xuminades al llarg del dia que vés a saber què és.
1: És aquella que diu Reus...
2: Ah, Reus Capital, Tarragona Sucursal. Oh, per favor.
1: No cal dir d'on ets tu, Juan?
2: Reus Capital sempre. Mira, Tarragona només ens hi podem fotre els de Reus, Els de Barcelona no, perquè això hem de fer una mica de pinya amb les comarques del sud.
1: No, això ja us ho arreglareu. Sempre. Ja us ho arreglareu vosaltres. Jo aquí no m'hi fico,
2: Reus Capital sempre, efectivament.
1: Jo puc parlar de la meva comarca, que és Osona, que també tenim els nostres intríngulis i les nostres rivalitats. Només
2: faltaria. Que també és molt maco.
1: Juan, que vagi molt bé el cap de setmana, que ho celebris sense excessos, si us plau, que no t'hagin de venir a buscar els mossos, que quedaries fatal, tio.
2: No. Moltíssimes gràcies.
1: De veritat.
2: Gràcies a les companyes i gràcies a vosaltres.
1: No, i a tu per escoltar-nos. Ens agrada molt que ens escolti gent tan collonuda com tu. Juan, que vagi bé, guapo.
2: Moltes gràcies, que vagi bé.
1: Desperta@rac105.cat. Envia el teu correu electrònic i encarrega una trucada despertador del millor programa dels matins.

0: Feina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
1: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
2: Millor que genial.
1: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
3: Aquest 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric.
4: Descobreix com vivien, com construïen i com s'organitzaven els ibers amb més de 100 activitats gratuïtes per tots els públics.
5: Recorre els 30 jaciments arqueològics i els 5 museus de Catalunya que formen la ruta dels ibers, impulsada pel Museu d'Arqueologia de Catalunya.
4: Consulta les activitats a mac.cat.
6: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
8: Quan vulgui.
7: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
8: Tot el temps que vulgui.
7: I totes les bombolles que vulgui?
8: Totes les bombolles que vulgui.
7: I tot el relax que vulgui?
8: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
9: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
12: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
0: Matina Codina.
13: Son locutores del Real Madrid. Sí, eso es verdad. Ellos no lo saben, pero son del Madrid, ¿eh? Son unos acomplejados que les gustaría estar en Real Madrid, pues FM, ¿eh? Juanito Codina, el que más matina.
0: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: cançó dels One Direction, que van tenir la seva època de lideratge de l'estil pop-rock a la talla mundial. Com a mínim és discutible, no?, que sigui la millor cançó de la història. Jo penso que sí, que podríem discutir.
1: Molt bona.
0: Ara hi ha el Harry Styles, que en solitari ho està patant moltíssim, amb una gira mundial en recintes grans, com per exemple el Madison Square Garden, on està fent una residència com la de Shakira. Un minut i dos quarts d'onze. Mira que bien me va sola. Estem escoltant la cantant Ana Guerra, una ex-triomfita, que es veu que ha caigut per les escales. I això ha passat just després d'una operació d'estètica als pits.
1: Correcte, just després d'operar-se al pit. La primera vegada que ella es mostrava en públic, i aquesta operació amb un vestit escotat, on es veia, ho va dir ella mateixa per xarxes socials, un notable augment de pit, doncs ha tingut un bon ensurt just després d'operar-se, ja que la cantant fa només dues setmanes que es va sotmetre a aquesta operació d'augment, i va explicar que estava molt contenta amb el resultat, que se sentia molt segura, i aquesta nit, ja com de fer-ho públic i sortir de casa, va anar a un musical de l'Alejandro Sanz a Madrid. Aleshores, quan estava pujant unes escales del teatre i el Coliseo, Sari va relliscar un taló i va acabar rodolant 9 graons avall. A més, es van dur pel mig una safata del cambrer que portava copes de vidre i es van trobar tots a terra, a l'Anna, envoltada de vidres, tothom mirant-la, i, evidentment, un bon ensurt que explica ella mateixa amb stories i posa «Soy el meme de la noche».
2: Se puede ser más meme con patas. No se me ocurre a mí caerme por 9 escalones del Teatro Coliseum. Y así me voy yo. De momento, no sé qué hay debajo del vestido. Me voy a casa.
0: Bueno, no ha pres mal, ¿no? No ha pres mal.
1: No ha pres mal, es va fer ferides al colze, al genoll, també al peu, però no ha tingut cap problema tampoc de l'operació, que és el que la gent està més preocupada, i també ella, clar, dues setmanes que s'havia operat.
0: Va explicar que feia temps que tenia doncs, uns complexes amb aquest tema del pit, ha fet l'operació, i jo, perdoneu, ja per rematar-ho, sense voler fer broma, però potser, clar, el tenir un nou pes, no?, i l'equilibri potser
1: en un punt pot ser.
0: Descompensat, pot ser que hi hagi un temps com de rodatge, no?, de certa adaptació a la nova imatge.
1: El que també ha explicat i segueix a xarxes és que el seu marit, el Víctor Elías, que recordem que es van casar fa pocs anys,
0: Diu a los novios,
1: va acabar fent d'infermer i li va estar curant les ferides.
0: Home.
1: Sí, tot molt romàntic a les xarxes socials.
0: És per culpa d'homes com aquest que foten el llistó tan amunt que els altres ens hem de menjar els mocs. Gràcies, Mar.
1: A tu, home, a tu.
0: Escoltem la Olivia Rodrigo, que passarà per Barcelona el 2027. Aquesta és una de les cançons que més ha sonat darrerament aquí. A la teva música, en un dia plujós, Drop Dead.

0: La reina del pop rock espanyol, Aitana, des del Cuarto Azul, aquesta meravella de cançó que es diu Conexión Psíquica. I ara us portem una petita miscel·lània de notícies de la premsa del cor. La primera és que han condemnat una persona, Marc, que volia assassinar Rihanna.
1: Doncs sí, no sé si recordeu el passat mes de març que van disparar contra la casa de Rihanna, allà a Beverly Hills. I ara aquesta dona s'enfrontarà a 14 càrrecs greus, entre els quals hi ha l'intent d'assassinat, evidentment. Segons la investigació, Ivan Eliset Ortiz, de 36 anys, hauria arribat fins a la casa de la Rihanna amb un rifle i hauria disparat una vintena de vegades, que déu-n'hi-do. Les bales van arribar a una caravana on hi havia la Rihanna i també a la zona de la casa on hi havia els tres fills i la mainadera, o sigui, una cosa molt heavy, que per sort no va acabar bé, perquè ningú va resultar ferit, però un ensurt bastant bèstia que s'ha investigat fins ara. Ara la justícia ha determinat que l'acusada ja està en condicions de ser jutjada i si fos declarada culpable dels 14 càrrecs, podria afrontar cadena perpètua.
0: Se sap el mòbil d'aquest intent d'homicidi?
1: Una cosa molt heavy. Si se sap què?
0: El mòbil, l'objectiu d'aquest intent d'homicidi, no?
1: No.
0: No vull dir que no fos un cas similar al de John Lennon, per exemple,
1: no, de
0: fanatisme, o si hi havia un mòbil més aviat econòmic, o què estava passant
1: no.
0: aquí. Bé, aquesta és la primera notícia, condemnada la persona que volia matar Rihanna. I ara hem d'explicar que el mític Jim Carrey, protagonista de pel·lícules com El Show de Truman, Ace Ventura o La Màscara, a la seva edat es vol casar... Bueno, es casa, no? O s'ha casat ja?
1: S'ha casat en secret als seus 64 anys. Vull dir que l'amor mai és tard per l'amor. Veus, Ernest, que ho diem
0: aquí? Gràcies, gràcies. Sempre va haver una escletxa d'esperança. La fe és l'últim que es perd.
1: S'ha casat en secret i ho ha fet amb l'actriu i artista sud-coreana Min Ah, de 32 anys. La parella ha fet una cerimònia molt íntima a Los Angeles, amb pocs familiars i pocs amics. I el més curiós és que la seva relació només es va fer pública fa 7 mesos. O sigui, no sabem quan portàvem, però fa 7 mesos que se sap.
0: S'ha precipitat una mica, no?
1: Això va ser el Premi César de París. I tot i que estaven junts des del 2022, ningú sabia si el tema anava en sèrio i ara ja s'ha vist que sí.
0: Estem detectant avui al matí a Codina que és una tendència molt estesa ja, això d'homes molt grans que
1: sí,
0: es casen amb noies molt joves. Avui hem explicat també que Albertín Osborne,
1: de 71, té una noia de 28.
0: Està sortint amb una noia de 28 anys.
1: Exagerat, sí.
0: Red flag, vull dir, abús de poder tremendo.
1: Sí.
0: I després també tenim el cas de Jim Carrey, que es porta també 30 i pico d'anys amb la noia amb la qual s'acaba de casar.
1: No són tants, però també són anys.
0: Com que no són anys?
1: Que sí, però no són... 28, 71, 32, 64, són anys, però...
0: Són 32 anys.
1: Sí, però dic que són més Albertín amb la noia de 28.
0: Si jo ara sortís amb una nena de 8 anys.
1: Que clar, que són molt...
0: Fixa't la diferència.
1: Però Ernest,
0: és molt
1: si aquesta
0: bèstia.
1: Gent és feliç, jo ho trobo perfecte.
0: Bueno, m'agradaria saber què hi ha al darrere d'aquesta història d'amor. Entre cometes, amor. Està claríssim que això no és natural, Mar, ho sento molt.
1: Jo no opino així, però bueno, què t'he de dir?
0: Bueno, no sé. M'agrada el debat, perquè la gent està al cotxe, doncs,
1: sí.
0: Que hi ha la meitat del públic està amb tu, una mica menys de la meitat,
1: no ho crec,
0: i la resta
1: està
0: passa
1: que la gent no ho diu.
0: Amb qui esteu? Aproveu aquestes relacions, vosaltres?
1: Va,
0: 608?
1: Va, sí,
0: hòstia, mira, està bé, això.
1: Va, m'agrada.
0: Què penseu, per exemple, 608-7741, què penseu que Jim Carrey s'hagi casat amb una noia 32 anys més jove? I que penseu que Albertín Osborne, al seu 70 i pico, vagi amb una nena de 28. 608-7741, recollim missatges després, just després d'aquesta cançó dels Amics de les Arts.

0: m'encanta la marxa matinera que porten els Amics de les Arts amb aquest canvi sonor que han fet. Una cançó bastant de musical, la trobo fantàstica. M'ha seduït finalment molt fort, d'aquest segurament t'estimo. I nosaltres no dubtem gens que els estimem molt, els Amics de les Arts, que els podreu veure al Cabró Rock de la Castanyada el dia 31 d'octubre, al costat de 31 Fam, Doctor Prats, els Catarres, Figaflaues, Jules, la Ludwig Band, els Tiets, Venus, els Pets, l'Axambusto, entre molts altres. Fa un moment hem explicat que el Bertín Osborne està sortint amb una joveneta de 28 anys quan ell en té 70 i pico.
1: 71.
0: I Jim Carrey s'ha casat amb una noia 32 anys més jove. Hem preguntat als oients, perquè aquest és un programa democràtic i sobirà, quina era la vostra opinió, perquè la Mar i jo ens estàvem fotent els pats pel cap, bàsicament perquè la Mar Puga creu que no passa res, que no passa res.
1: No.
0: Hola, bon dia.
2: Bon dia, matineros. Pues jo crec que si el Bertín Osborne i el Jim Carrey no fossin famosos, quasi segur que no tindrien nòvies tan joves. Vamos. Seguríssim, estic amb l'Ernest.
0: Gràcies, guapo.
1: No, és veritat, és veritat.
0: Hi ha una altra persona que està amb mi que diu, sens dubte, això és amor a primera visa. A primera visa, m'ha agradat molt. Deies, perdona.
1: No, que és veritat que el rol de poder i el tema que siguin famosos, moltes vegades, evidentment, jo ho penso, si aquesta persona no fos qui és, probablement ni em fixaria. Però si tu estàs d'acord i el cedeixes, escolta,
0: és
1: quin problema hi ha?
0: És una oportunitat per guanyar estatus, no?
1: Et pots enamorar, també.
0: També hi ha un punt d'idolatració.
1: Sí, idealitzes.
0: Però és amor o és que et fa gràcia estar amb el Bertín Osborne? Que a mi no me'n faria gens, d'altra banda. Que, per cert, està carregat de deutes, segons
1: sí,
0: Figueres.
1: No, sí.
0: Més missatges. Bon dia.
3: Bon dia. Podem deixar que la gent foti el que li surti de la pebrotada? O què? Unes coses sí, altres no. No opinem dels cossos, perquè, clar, ens agafarà algú, no sigui cas, una depressió.
0: No.
3: Coño, si la gent es vol casar amb una noia de 30 anys, que s'hi casi. Si la noia de 30 anys es vol casar amb un tio de 70, vol que s'hi casi. Què és la nostra vida?
1: Ara.
3: No! Pues endavant, foteu el que us doni la gana, hòstia.
1: M'agrada molt aquest àudio.
0: Jo crec que és molt diferent opinar sobre un cos que sobre una relació que està claríssim.
1: Però, no, que, té raó, perquè hem d'opinar d'una relació que no coneixem.
0: Són moments vitals molt diferents.
1: Però i què? Però si les dues persones són adultes, si
0: que
1: els està bé, què més dona?
0: Que s'ho passin molt bé, i tant que sí.
4: Bon dia, macos. Doncs jo, Codina, estic amb la Mar, eh? Estic amb la Mar perquè al final, bueno, ja saps que al final hi ha gent que li agrada la gent més gran. No, tu quan tenies 12 anys segur que et posaves catxondo amb les noies de 25 i 30.
1: Mira.
0: No me'n recordo.
4: I això es pot traspassar a més edat.
1: Digue-ho.
4: També. I viceversa, no? Viceversa sí que quedaria una mica raro, no?
0: Sí.
4: Però jo estic amb la Mar.
1: Toma.
4: Apa, felicitats pel programa.
0: Jo hi veig oportunisme. I veig de tot menys amor. Però és una opinió personal, hi ha més missatges de text. Diu, jo no podria estar amb algú en un... Mira, en un moment tan vital... vitalment tan diferent al meu. Felicitats pel programa, més àudios.
5: Bon dia, Matina Codina, sóc en Peter d'Holanda.
1: Hola.
5: Doncs mira, normalment li dono la raó a la Mar, però aquest cop no. Aquest cop estic amb l'Ernest.
0: Gràcies.
5: Perquè és veritat que hem de posar uns límits i a veure fins a quin punt s'han format aquestes relacions, no? No sé si hi ha una relació de poder o si realment es tracten de tu a tu, no ho sé, no ho sé. Bueno, felicitats pel programa, que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
0: La noia que està amb el Bertín Osborne, està sortint amb algú de l'edat del seu avi.
1: Bueno, però...
0: No et grinyola res, quan et dic això, tu, eh?
1: No, que sí que pot grinyolar, però aquesta noia és adulta i pot fer el que vulgui.
0: O sigui,
1: jo tinc 27 anys, o sigui, em podria passar a mi. I jo penso, si estigués sortint un senyor de 70 anys, què us importa? Qui m'ha de jutjar? Sabré jo perquè ho estic fent.
0: A mi em sabria greu. Acabem amb un missatge d'ells que diu, en principi sempre penses que cadascú ha de fotre el que vulgui mentre no molesti, però jo ara penso què passaria si la meva filla de 18 es presentés a casa meva amb un pavo de 50 anys. Aquí canvia molt la cosa, tot dependria de com és el pavo, però allò de si ella és feliç així, aquí em tremola una mica. Una mare preocupada, o un pare, no sé exactament. Gràcies, mare.
1: A tu sempre.
0: Hem fet una mica de debat.
1: Una mica
0: de debat. La Shakira, per exemple, era la gran de la relació quan estava amb el Piqué. I ara la tenim aquí.
1: És veritat.
0: Sonant amb la seva col·laboració amb Maluma, en qui, per cert, fot molt bona parella, saps?
1: És veritat.
0: Aquesta es diu Agua, com la que cau avui a Catalunya, especialment preocupant l'aigua, els aiguats, les pluges torrencials del Delta de l'Ebre aquesta hora del matí. Posem-hi merengue, va. Tu

0: Catena Codina Best Moments.
1: Israel investiga com un intent d'atemptat l'incident amb un avió de Fly Dubai. Un pilot va apunyalar-ne un altre en ple vol i el govern israelià sospita que era un jihadista i que les intencions passaven per estavellar l'aeronau.
2: Per cert, m'agrada molt el nom de la companyia, no sé si esteu d'acord, Fly Dubai.
3: Sí,
2: trobo que és
3: ja,
2: meravellós.
3: Ja,
2: Fly Dubai, viatge superguai.
4: Exacte.
2: No? Però al final...
4: És bona.
2: Ja hi havia hagut un,
1: Fly Dubai.
2: Un plot twist aquí que ningú s'esperava.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
5: RAC 105 Barcelona.
6: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mammamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
7: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
8: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
7: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
8: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
9: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
10: Escupi.
9: Avui en fem servir moltes més.
10: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
9: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
11: Buena entrada en la Champions de los Seminuevos, David.
12: Qué ambientazo, mano.
11: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se ha citado sobre la línea.
12: Qué barbaridad.
11: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
12: Huele a venta.
11: Huele a venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche Seminuevo para casa!
12: Ven a por más.
11: ¡Venta! Ocasión Plus.
13: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Abans, per posar la ràdio...
16: Havies de buscar el botó, girar la roda, buscar la freqüència, tocar-ho tot fins que sonés alguna cosa. I ara...
17: Posa RAC 105.
16: I ja està.
17: Perquè si tens un aparell intel·ligent a casa, també tens una manera molt fàcil d'escoltar RAC 105. Només has de parlar.
16: RAC 105.
18: Demana-la. I sona.
19: Podràs canviar d'emissora. La teva música.
17: Aquest és el so.
0: Ciutadans de Catalunya, ja tenim un nou dia aquí. Gràcies per començar-lo amb nosaltres. Matina Codina, RAC 105.
20: Amb l'Ernest Codina.

0: Energia pura, proteïna, carbohidrats, vitamines, ho té tot aquesta cançó de Laxwell, l'Estufangelo i el Sebastián Ingrosso sota la teulada del projecte Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, una mica de música dents per anar fent els primers passos cap a la pista de ball, que és divendres, ja és aquí, al cap de setmana, però abans de marxar per la porta de RAC 105, volem escoltar què li ha semblat al Toni Clapés al programa d'avui amb la seva crítica diària.
1: Què tal?
0: Bon dia.
2: Bon dia. Hola, Toni. Bon dia, Toni.
1: Avui he de dir-vos que m'ha agradat força el programa.
0: Sí, però sempre dius això i ens acabes fotent un 4 o un 3.
1: No, no, però avui és veritat, perquè no, és més, no em puc quedar amb una sola cosa bona, sinó que en són diverses. M'ha agradat el moment del Mauri real amb el Mauri personatge, sí. El Ferran Adrià amb la recepta de la cervesa casolana.
3: Està
1: molt bé, Ferran.
3: Moltes gràcies.
1: Està molt bé. L'actualitat del Sergi Rimada, la Mar amb les seves històries d'amor, etc. Realització magna i presentació magna de l'Ernest Codina.
2: Fins que vens content, Toni.
1: I fins i tot la trucada de la Maria Rosa, que és una dona que ens ha trucat
0: de bandera,
1: voluntàriament.
0: De bandera, una dona de bandera.
1: De bandera. Sí. Que ens ha trucat voluntàriament, com si ara de cop i volta fóssim la nit dels ignorants,
0: ara.
1: Per explicar-nos una bonica història d'amor extraordinària.
0: La veritat és que m'alegro molt de saber que t'ha agradat tornar al programa. Això és, entenc que aquesta és la lectura positiva general, no? O sigui, en general un bon programa. Hi ha hagut alguna
1: veig
0: cosa...
1: Veig que ets intuïtiu, que has entès el concepte.
0: Sí, no, dic que no és res concret. Perfecte.
1: Exacte.
0: Però suposo que hi ha alguna cosa que no t'ha acabat de convèncer.
1: Bé, el pitjor han estat les formigues tranques i barranques.
0: Ai, sí.
4: Què dices?
1: Que cada vegada que el Sergi ha de fer les rimes amb les notícies de la setmana...
4: Gràcies. No rima nada.
5: Claro, ens ha sigut muy mal.
4: Esperoso, gomito.
0: Però per què us fico amb mi tota l'estona?
2: No, no dic res, ara.
0: No obres la boca.
1: Cada vegada que feies una rima t'atacaven les formiguetes. Ell s'hi torna i, bueno, entren tota l'estona en una discussió absurda que ja fa massa temps que s'arrossega.
0: Un poema cridat i teòricament rimat.
4: Si
5: rima sempre.
4: Hace 10 años que no rima.
5: No, ¿tanto?
4: Venga, hombre, cuéntaselo al Xavi Valls.
5: Sí, hazlo en 3x3 y no vuelva.
6: Cristiano era un bicho, pero ahora es un ansia.
5: Métete con la minya mar, a ver si tienes nariz.
4: O con tu hermana, hombre.
5: Exacto, que es lo mismo.
6: Que els Audis no et mengin el cul avançant.
5: Tires de ChatGPT para la rima.
4: Y que tienes un Corsa.
6: Nanay. Y aterra en l'avió com si fos un Nissan Qashqai.
2: Molt bé, molt bé.
4: Qué asco. Com aterriza un Nissan Qashqai.
5: Con el culo, como tu madre.
6: Generació abandonada.
0: Sí, senyor, Sergi. Fins aquí el resum del més destacat de la informació aquesta setmana. A mi també m'ha agradat, Sergi.
5: Sigue les rimes, tienes papada.
0: Tranques i barranques, bon dia.
4: Què passa?
0: Escolta, si voleu criticar el Sergi, almenys expliqueu per què us fa tanta ràbia el Sergi Ferrer.
5: Porque va de sobradito.
4: Eso, y porque sale por la tele y quiere hacer la competencia a Pablo.
5: Exacto, piensa que es el más listo y es el más tolili.
4: Tonto, y se parece a Roncano.
5: Y cámbiate la camiseta, o al menos lávala.
7: És que em sento, aquestes alçades de la setmana saben que no estic com per tornar millor. I em sento com un... Saps un meme que estan pagant entre tres a un tio? Jo sóc el de terra.
0: Anem acabant. Toni Clapés, quina nota ens poses per tancar aquesta setmana? Aquest doncs, és el primer divendres d'octubre.
1: Exacte. Per un programa barruer amb moments com aquest del Sergi amb les formigues, però en línies generals, amb continguts encertats i avui fins i tot divertits, la nota del Matina Codina d'avui és... un 7.
4: Hola!
2: Què dius?
4: Diablo!
0: Em El que faltava ja perquè pogués marxar, doncs, molt satisfet, cap a casa meva, a gaudir d'un cap de setmana en què no tinc actuació musical,
3: no?
0: A la qual cosa podré descansar.
3: No.
0: Avui cau un Tinell amb el Roger Carandell, cosa tranquil·leta.
2: Això
0: cosa
2: és descansar.
7: És un format de podcast, eh? Avui sí. Tinell, amb Roger Carandell.
0: Sí, ja ho havíem pensat, de fer un podcast, de veritat.
3: Dóna-li records al bo de Roger.
0: Alguna cosa concreta vols que li digui?
3: No, simplement records.
0: Records de partit. Algú més? Vols que li digui records algú més?
3: Fes una abraçada també al Jair Domínguez. Em consta que és...
0: Sí, però ara m'he quedat amb ella aquest cap de setmana.
3: Però no. Fes-li l'abraçada.
7: A l'Olivia del Tinell.
0: Sí.
7: És que ens cuida molt, quan
0: anem. De part teva. Ja farem el sopar de Nadal. No direm el dia, perquè si no s'omplirà de matineros.
7: Sí.
8: L'Olivia és la noia aquella rosa...
0: No.
7: La camarera. Guapa, nada,
8: No, perquè ja...
0: Sí.
8: Clar, no em sents
2: noms. Com et fixes, la rosa?
0: Aquella que amb la que vas acabar al lavabo, aquella, vols dir?
8: No,
0: no. Ah, val. Alan Lillo, gràcies i bon cap de setmana.
8: A vosaltres, igualment.
0: És broma, Estela.
8: Home, sí.
0: Això és totalment fals.
7: Ja ho saps, Estela, que aquest no l'agrada.
0: Sergi Ferreu, de gràcies.
7: Adéu.
0: Gràcies, Marc Puga.
2: A tu.
0: Dilluns ens dones més detalls d'aquest amor a primera vista.
2: Sí, evolucionarà aquest cap de setmana.
0: Perfecte. Xavi Cazorla, gaudí de la vida.
2: Adéu.
0: I gràcies també a la Mònica Usart, que està molt pendent d'aquestes pluges i inundacions al sud de Catalunya.
3: Compte.
0: També al Xavi Pardo, a l'Albert Pedrol, al Ferran Arandiga i a tot l'equip del Matí de Codina. Us deixem amb l'Héctor Huguet perquè l'Arnau Molet està malalt. Des d'aquí un petonet, si no estàs escoltant, recupera't. I jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Feu bondat la justa per anar al cel. Sigueu feliços.
7: On hem d'anar?
0: Va, xerrem.

0: millora la teva rutina escoltant el Matina Codina.
1: Cada dia de 6 a 11
0: a RAC 105
1: amb l'Ernest Codina.

0: Després d'un matí a Codina espectacular, amb un Tònic Lapés que ha posat una nota de 7, quelcom històric. Doncs aquí l'Héctor Huguet, ja ho ha explicat al matí l'Ernest. Avui l'Arnau Mulet s'ha llevat una mica com el temps, així una mica grogui. Però des d'aquí li enviem un petonarro, una abraçada i tota la música del món.
1: La teva música amb Héctor Huguet.
0: Perquè es recuperi de la millor manera. Amb cançons com aquesta, amb la qual estrenem nova horeta a les 11 i 5 minuts que passen amb el Jamaican. Bam, bam, va, salutacions de l'Huguet, acompanyant-te fins al punt de les dues. Va, amb Dua Lipa, Noder, tots els artistes de RAC 105, o, per exemple, amb els Catarres, que després de la Mercè tenen una altra cita enorme a finals d'aquest mateix mes, 31 d'octubre a Montmeló. Cabro Rock, amb els Doctor Prats, amb Figaflaues, a Ludwig Bang, els Tiets, els Pets i l'Axambusto, per primera vegada en 20 anys. No t'ho perdis, encara entrades disponibles. Que vagi bé, som-hi!

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra bé a Tana Carrefour.
3: Infla't de tant compra bé pel nostre aniversari amb els Carrefour Days només fins al 7 d'octubre. Com el rentavaixelles a màquina Finish Ultimate Plus de 72 càpsules. Si en compres 3, la càpsula et surt a 16 cèntims.
2: Si vols ser la compra bé a Tana Carrefour.
4: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions al dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Aquest 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric.
6: Descobreix com vivien, com construïen i com s'organitzaven els ibers amb més de 100 activitats gratuïtes per tots els públics.
7: Recorre els 30 jaciments arqueològics i els 5 museus de Catalunya que formen la Ruta dels Ibers, impulsada pel Museu d'Arqueologia de Catalunya.
6: Consulta les activitats a mac.cat.
8: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: De color! Sense por del que pensàvem, de colors.
10: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
11: Amb el suport del Departament de Cultura.
12: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
13: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
14: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
15: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
16: Peugeot.
17: Hey guys, this is Bruno Mars.
18: La ràdio dels teus artistes preferits.
19: I'd risk it all.
1: RAC 105.
0: La teva música.

Sinònim de bon rotllo, però sinònim també, quan ell ho decideix, ho vol, de romanticisme, de... no sé. Sí, sí, ha tornat romàntic el tio, Bruno Mars, Risk It All. I ja que parlem de risc, mira, precisament, et vull donar un tros de notícia. I és que segur que ja la saps, però vaja, l'assegurança de cotxe de Línia Directa és una de les més ben valorades a Espanya. Estava clar, una de les més ben valorades. I sí, a més, si t'hi canvies, et milloren el preu de l'assegurança directament. Així que truca al 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directe.

Això dic jo. Ai, ai, ai. Com se'ls troba a faltar el xarango, la veritat. Una lluna a l'aigua. Tot i que, almenys, com a mínim, sabem que la música catalana es troba en un moment de forma espectacular, amb més força que mai, i sovint... Cada mes anem descobrint nous artistes catalans que arriben amb força, noves fornades que trepitgen ben fort, i avui segurament en descobrirem alguna que altra. No són catalans, de fet, tot el contrari. A l'altra punta del món, Austràlia, allà trobem els Tame Impala, que després de l'exitàs del Dràcula, ara tornen a petar-ho i a donar amb la tecla d'això que es diu Loser. Sona aquí, a RAC 105.

0: Rec 105 Barcelona. Aquesta tardor, natura, família, qualitat, comoditat, a Càmpings Tarragona. Més de 50 càmpings mar i muntanya de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Bona temperatura, entorn, gastronomia, diversió i Halloween, amb amics, família o els més petits. Caminar, bicicleta, piscines cobertes, amb bungalop o parcel·la. Entra, tria el teu càmping i fes la teva reserva directament a campingstarragona.com. Càmpings Tarragona, l'únic camping destination.
1: Arriba la 114a edició del CIO Barcelona.
2: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
1: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
2: Patrocinat per La Vanguardia.
3: El 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
1: Univers RAC 105.
4: Hola, RAC 105.
5: Vinga, va, som-hi.
4: Sempre escolto RAC 105.
6: Hola,
7: poco que os descubrí y oye, me encanta tu programa.
8: Os escucho cada día.
9: Hola, RAC 105.
10: M'encanta escoltar RAC 105.
11: Felicitats pel

encara no sabem quin és el truc de Katy Perry, però vaja, tot el que fa acaba sent un èxit. D'aquelles cançons que s'enganxen sempre com aquest roar. Va, 20 minutets per arribar a les 12. Avui tenim l'Arnau Mulet Malaltó i el Buscarons, que tampoc hi serà després, perquè per una bona causa, per una molt bona causa, i és per gaudir del concert de Shakira, sobretot per tornar dilluns i explicar-nos què tal, quina va ser la seva millor cançó en directe, com entre d'altres aquest Zoo.

femení que ho està patant, un grup que sona a K-pop. De fet, estan com apostant pel mateix tipus de, no sé, de música. Intenten arribar a la mateixa gent, al mateix públic, però no són coreanes. De fet, és un popurri força estrany. Tres són dels Estats Units, un altre de Suïssa, l'altre de Manila, de Filipines, l'altre de Seul. En fi, que arriben amb molta força les Cat Sai amb aquest Animal. I també hi haurà gent molt diversa a la cursa de RAC1 que es corre aquest any a Platja d'Aro. Sumeu-vos a l'onzena edició de la cursa, aquest any, com us dic, a la Costa Brava. El diumenge 18 d'octubre veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres, és a dir, per tots els públics, per, vaja, que ho podeu fer caminant, ho podeu fer corrents, o com jo, caminant segur, per favor. En fi, com et dic, diumenge 18 d'octubre, torna la cursa de RAC1. Un dia d'esport, de ràdio i de moltes sorpreses, com sempre, ràdio en directe amb el Via Lliure i en Xavi Bundó, i un munt de cares conegudes de RAC1. Per exemple, en Jordi Basté, no hi faltarà, Toni Clapés, Anna Ballonesta, Els Taloners, Aleix Pariser, Edu de Batlle, Jaume Molló, Els Muppets i molt més. No t'ho perdis, inscriviu-vos a lacursadarrac1.cat. Així, fàcil com sona, lacursadarrac1.cat, amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, Fiat, Cassegurances i Torrons Vicenç, i sempre amb el suport de la Generalitat de Catalunya. No t'ho perdis. I mentre t'inscrius, lacursadarrac1.cat, jo et proposo seguir avançant camí de les 12 amb els tiets. Que ens recorden de la importància d'aquestes petites coses com compartir esport plegats a la cursa de RAC1. Això es diu Era Això. Era Això.

0: prop.
1: La teva música.
0: RAC 105.
2: Coneixes Thinkers? Jo no el coneixia fins que la meva mestra el va fer servir a classe i he après com estalviar energia a l'escola i a casa.
3: Els programes educatius Thinkers de Repsol ja apropen les claus de l'energia i la sostenibilitat als alumnes de més de 9.000 centres educatius. Descobreix-ne més a fundacióRepsol.com. Fundació Repsol, l'energia d'aprendre.
4: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
5: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
7: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem. De
8: colors. Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
9: Amb el suport del Departament de Cultura.
10: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
11: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
10: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
12: Medishore.
13: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
14: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles.
15: Citroën.
14: Condicions a Citroën.es.
16: Matina Codina Best Moments.
17: Molt locals, alguns sí. Llocs amb inundacions, però el conjunt de Catalunya...
18: A Nova York, allà a Madison Square... On està? Al Madison Square Garden. Algun dels dinosaures aquells que tens a la Junta Divertida... Ai, divertida.
17: Directiva.
18: Sap el Ron, això és Good Luck Babe. Hasta luego, Lucas, en català. Però no és en castellà, perdoneu.
19: Un periu musical de focs artificials han passat nit aquesta... Ai, fred aquesta
20: nit. Has passat nit. Com el Pablo Iglesias, però a la...
19: A on?
20: Mal apagat.
16: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: cada casa, cada família, cada grup d'amics hi ha una persona una mica així que té una resposta per tot, que és la Wikipedia, el chat GPT de tota la vida, personificat. Mr. Know-it-all, Teddy Swims, la més nova del nord-americà, sona així de bé. Les 12, 3 minuts, va!
1: La teva música amb Víctor Huguet.
0: Avui agafant-li el relleu a l'Arnau Mulet, que està una mica com el temps, el pobret. Li enviem una salutació i un petonar robar. Que es recuperi, i aquí estem, l'Héctor Huguet, acompanyant-te fins les dues, amb aquest temps una mica nyigui-nyogui, però amb bona música, això sempre, ara amb Justin Bieber. I, de fet, amb els seus inicis, l'any 2007 va començar a publicar cançonetes a YouTube i no va trigar massa en ser fitxat. L'any 2010, èxit mundial, 15 anyets, eh? Si és que no li havia canviat ni la veu quan en regalava aquest baby, que encara recuperem, oi tant. Va, sona aquí a RAC 105, bon divendres!

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el so...
0: RAC.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Si vostè la compra bé a Sant Acarre.
3: Inflata tant compra bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles, com el del raïm a granel origen Espanya a un preu imbatible d'un euro amb 99 al quilo, o els quarts de la cuixa de pollastre origen Espanya a un preu imbatible de 2 euros amb 59 al quilo. Fins al 4 d'octubre a Carrefour.
4: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
5: Tradició, cultura i natura en família.
4: Lo 4 d'octubre a Amposta.
5: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
4: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
5: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
6: Marc Márquez, per protegir casa seva confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
6: Truca a Verisure al 900-903-744.
8: Verisure. Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
9: Quan vulgui.
8: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
9: Tot el temps que vulgui.
8: I totes les bombolles que vulgui?
9: Totes les bombolles que vulgui.
8: I tot el relax que vulgui?
9: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
10: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.

Els Coldplay, una de les bandes més estimades del planeta, fa dècades ja. Amb una notícia dolenta, que és que ja han dit més d'una vegada que la seva carrera s'està acabant, com aquell qui diu, la notícia bona, en canvi, és que han anunciat que faran pràcticament, com a mínim, 138 noves dates al 2027. Vaja. Una nova gira mundial per Chris Martin i companyia i per cantar cançons com aquest Feels Like I'm Falling in Love que et proposem en aquest divendres. I parlant de gires mundials, Aitana, doncs en breus començarà una nova gira ara per les Amèriques, després de fer-ho per Barcelona i per l'estat espanyol. Ara, com en dic, d'aquí un parell de setmanetes, ho farà les Amèriques. Primera parada, Colòmbia, 16 d'octubre.

Una veu increïble i una constància que li ha permès a Sia ser una de les artistes més prolífiques i més exitoses de les últimes dècades. Unstoppable! I mira, per imparable, el següent convidat que et presento de seguida per arribar a dos quarts, i és que no para de fer èxits. En aquest cas, productor, DJ, digue-li com vulguis, però la veritat és que tot el que fa acaba sent un èxit. Després del Jamaican, bam, bam, tornem a dir ben alt i ben fort el nom d'Augel, aquest artista francès que no trigarà, ja veureu, en ser considerat un dels millors DJs del món. La més nova... Ni més ni menys que m'ultranaté. Això es diu Moving to the Sun.

0: son.
1: Rex en 5 Barcelona.
2: Matina Codina, Best Moments.
3: L'arrencada de la temporada futbolística màgica del Barça.
4: Home!
3: I, per altra banda, tots els problemes que hi ha a la Casa Blanca de Florentino i Mourinho amb el nostre hooligan culer.
5: Alejandro, mirant-te als ulls, et pregunto, aquest Barça és imparable?
6: Ara mateix sí, ara mateix t'haig de dir que el 5 de juny ens veiem al Wanda, però clar, a final de la Champions. És molt d'hora encara.
5: I li enviaries un missatge a José Llourinho?
7: Em dirigiré a Don Florentino Pérez. Gràcies de veritat amb la mal cor, perquè tots sabíem que això anava a sortir malament. Jo de veritat t'agraeixo aquest mes i mig que portem de competició, de xalar, de gaudir, d'imprimir i sobretot, de plorar, perquè mai ara, heu sigut ara autocrítics, perquè no teniu relats i perdeu.
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
8: Ei, RAC 105.
9: Hola, RAC 105.
10: Ostres, m'encanteu. Sou una passada.
11: Ho deu molt bé.
12: Sou collonuts.
13: Sort en tinc, RAC

El viatge de noces, curt. Curt perquè Taylor Swift necessita sempre treure cançons, treure nova música, i acaba de publicar 4 noves cançons. Continuació, diríem, del The Life of a Showgirl, The Encore. I la més famosa de moment és aquesta, la que està arribant al capdamunt de les llistes mundials. És el Patient Zero. Per cert, hem ja publicat nou videoclip, on hi apareix Dakota Johnson i Colin Farrell. Quasi res. Aquí hi ha nivell, Maribel. En fi, nova cançó de Taylor Swift. Continua en plena forma, evidentment, l'americana. Una de les artistes encara del moment. I ho va demostrar, com et dic, guanyant certs premis als MTV Music Awards. Seguim avançant, va. 10 anys té la cançó ja. D'Ariana Grande, des d'aquell Dangerous Woman, al seu Into You.

Una altra de les cançons que ens ha deixat Cyril, aquest productor australià, que vam conèixer amb l'Stumbling In, ens ha portat també aquest The Sound of Silence i el Stealing to You, tres cançons que formen part de la teva música i ja aniria tocant una nova. Fa temps que no sabem res d'aquest jove productor, una de les grans promeses que vam conèixer recentment l'any passat. Aquí fa temps que coneixem... Yeah. És a Katy Perry, camí de la una, amb el seu mític The One That Got Away.

0: dies que vindran.
1: La teva música.
2: RAC 105. Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
3: Valorado.
2: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
4: El éxito está asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
6: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
7: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
2: RAC
13: 5, 4, 3, 2, 1.
14: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
15: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
14: Us hi esperem.
16: Mira, ja ve, recta final.
17: Mola de Déu.
14: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
18: Més que Catalunya, més que la cursa del RAC.
19: Un autèntic bochorno.
15: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
14: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio.
2: RAC1. Tots som un milió.
15: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: És un tàndem brutal indiscutible, d'una banda Karol G, de l'altra Bruno Mars, que continua un cop més avivant les brases del que podria ser de moment un rumor, però que podrien tenir alguna coseta més, més enllà d'aquesta col·laboració artística i musical, sota el nom de Still.
1: La teva música amb Víctor Guerra.
0: L'altre dia Bruno Mars deia a Instagram que estava gelós pel ball que havia fet Karol G amb Drake damunt de l'escenari. En fi, la una, 4 minuts que passen. Per aquí l'Héctor Huguet acompanyant-te, avui substituint a l'Arnau Mulet fins al punt de les dues, amb tota la música de RAC 105, amb algun clàssic. De seguida, una de les meves, The Rhythm of the Night, de Corona. Abans, i a 3 dies només de l'inici d'una setmana històrica musical a Catalunya, amb els 4 concerts dels Oques a Lluís Companys. Aquesta podria ser l'última. Sort de tu!

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Tiri, tiri, tiri.
2: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
3: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara en pagament mensual. Canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
4: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata... O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: De culo! Sense por del que pensàvem de
6: colors. Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
7: Amb el suport del Departament de Cultura.
8: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Perquè només del 30 de setembre al 3 d'octubre i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
9: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'ONCE, sonaria més o menys així.
10: Visca!
11: Pot tocar!
12: He guanyat! Que bé, sí, sí, que bé, que bé!
10: Sí, sí. Quina passa!
9: Aquí ho tens. Aquests són els dels guanyadors dels rasques milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'ONCE, que bé que els surt repartir.
13: ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
15: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles.
16: Citroën.
15: Condicions a Citroën.es.
0: RAC 105.
17: La ràdio dels teus artistes preferits.
18: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
19: On sona el millor?

Una altra de les noves bandes que hem conegut recentment, en clau catalana, i arriba més amb molta força. Jo m'aniria ja apuntant el nom d'aquest grup que es diu Brou. La primera va que arriba i amb força, com a dic, a RAC 105, es diu De Colors. Parla d'una relació que no acaba sortint bé i que després, reflexionant, te n'adones que la teva parella simplement volia flors. Compra-li flors, va, a la teva parella. Avui que és divendres, va, anem a celebrar que ja tenim aquí el cap de setmana. Amb la música que ara ens presenta David Guetta, continua demostrant, després de més de dues dècades de trajectòria, que està en plena forma. En aquest cas, versionant el What is Love, una cançó que ja té un

0: Rec 105 Barcelona.
1: Compte amb el que toques, eh?
2: Que sigui el que hagi de ser.
3: Benvingut a la màquina del temps de Rec 105.
1: Ostres, de cop som els 2.000.
2: Aviam, puja la intensitat. Hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
1: Això és brutal.
2: Màxima potència.
1: Els 80.
2: I com has dit que es diu aquesta màquina?
1: El ritme de la nit, de RAC 105.
0: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
1: El ritme de la nit.
0: Només a RAC 105.
4: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
2: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
4: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
5: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
2: Menys Shazam i més RAC 105.

va ser una de les cançons més celebrades fa tot just un mes, l'1 de setembre. Va venir a Barcelona The Weeknd, a l'estadi olímpic, ple de gom a gom, i com et dic aquesta, la va cantar tot l'estadi. I Feel It Coming. I el que veig coming és una novetat, el RAC 105, la més nova de Shakira, al costat també del seu compatriota Maluma, el colombià Agua, és com es diu, una batxateta així divertida. I una cançó que, per cert, gaudirà l'Albert Buscarons demà. Tindrà el privilegi d'anar a Madrid a veure Shakira en directe. Ens ho explicarà dilluns, segur. Abans d'aquesta novetat, però, és el torn de Su. Tant de bo que m'esperis, Escorial.

0: Ja fa anys que els Tame Impala són un grup conegut, això és evident, però han aconseguit arribar a un públic molt més ampli gràcies a aquesta nova cançó amb Jenny, que es diu Dràcula, i que ens permet pràcticament arribar a les dues d'aquest divendres. Amics, amigues, fins aquí.
1: La teva música amb Víctor Huguet.
0: Tornaré a les 9, com cada divendres. Nova edició del Ritme de la Nit pels amants de la música electrònica i del so Remember. Salutacions de Víctor Huguet, recordo. L'Albert Buscarons no hi és, d'acord? Però la música no s'atura fins al punt de les 5. Allà s'hi posarà l'Enric Font amb un nou Ja tardes. I ja que et poso una última cançó que s'anomeni així, l'última. És la més nova del Sutherland. Adéu-siau!
2: Hey, sembla que s'acaba el concert.

0: sempre.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Entre els grans èxits de RAC 105 no hi poden faltar
4: les assegurances de salut de Línia Directa, que et permeten triar l'especialista i demanar cita directament, i a més pots fer les teves revisions i proves als millors hospitals. Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
5: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
6: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
7: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
8: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya 2 invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
9: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
12: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
13: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
14: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
15: Peugeot.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: 9, 3, 2, 40, 38... Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
4: Amb el suport del Departament de Cultura.
5: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
6: RAC 5, 4, 3, 2, 1... El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
7: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
6: Us hi esperem.
8: Mira, ja ve, recta final.
9: Mora la Déu.
6: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
10: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
11: Un autèntic bochorno.
7: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
6: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
7: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: RAC 105.
0: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
2: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
1: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
2: Patrocinat per La Vanguardia.
3: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
4: Per trobar bona música.
5: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
6: Díselo, Carti.
7: Mi penya del RAC 105.
8: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
9: Família de RAC 105.
10: Som els Catarres.
11: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
12: Som els Tiet.
13: Sóc el Migui Núñez.
14: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
15: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
16: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
17: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
18: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
19: No, no cal creuar mig món.
20: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
21: Un petó i una abraçada, família.
22: Un petonet de part de tots, sí.
23: Això és RAC 105.
24: Un besinho.
25: A RAC 105.
26: Merci, besito.
1: RAC 105.
2: Sempre apostant per la música en català.
1: No podràs canviar d'emissora.
2: Aquest és el so.

0: Costello.
1: RAC 105.
0: Adela. 8 in LA. La teva música.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Israel investiga com un intent d'atemptat l'incident amb un avió de Fly Dubai. Un pilot va apunyalar-ne un altre en ple vol i el govern israelià sospita que era un jihadista i que les intencions passaven per estavellar l'aeronau.
2: Per cert, m'agrada molt el nom de la companyia, no sé si esteu d'acord, Fly Dubai.
3: Sí.
2: Trobo
3: Fly,
2: que és ja, meravellós.
3: Fly Dubai,
2: Fly Dubai, viatge superguai.
3: Bueno, exacte.
2: Però al final...
4: És bona.
2: Ja hi ha hagut un, Fly plot, Dubai. Un plot twist aquí que ningú s'esperava.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
5: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
6: Actualment no pots canviar d'emissora.
2: Nova hora a la Matina Codina d'aquest primer programa postvacacional.
7: Quins seran els èxits del futur?
8: I'm Levirin.
9: This is Dua Lipa.
10: This is Daniel Dyer.
5: La història continua. RAC 105. La teva música.

0: Olivia Rodrigo.
1: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
2: No podràs canviar d'emissora.

0: la ràdio dels teus artistes preferits. RAC 105.
1: La teva música.

0: Catena Codina Best Moments.
1: Mònica Usar.
2: Hola, què tal? Bon dia.
3: Hola, Mònica.
2: Com estem?
1: Cada vegada tens menys veu.
2: Sí, ara pensava que venia millor i...
1: Espera't,
4: no. Tens la veu perfecta per explicar un conte.
2: Sí?
4: Hi havia una vegada...
2: Un conte o una altra cosa?
1: Mira, posarem aquesta música...
2: Doncs ja plou, aquesta hora.
1: Uf,
4: ostres, Mònica, conte, eh?
1: Vigila que no soc
3: ara sí que escoltaré la previsió. Va,
2: on està plovent? Voleu saber-ho?
3: Home, i
2: tant. Atenció, ponent, eh? Perquè hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja. Més de 90 litres en 3 hores.
1: Carai.
2: I més de 40 mitjores.
1: Mira, descarregada.
3: Serà molt intens.
2: Podria haver inundacions.
3: Ostres.
2: Sí, sí, sí.
1: Calamarsades.
3: Això ja és més guarro, eh?
2: Pedregades.
3: Carai, tu.
2: I llams i trons, també.
3: Mare
1: de Déu. De muntatge.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
5: Ja comença a fer-se...

0: Rex en 5 Barcelona.
1: El so de Rex en 5.
2: Rex en 5.
1: Evoluciona.
3: Què?
1: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més modernes.
3: Més moderna.
1: Més potent.
3: Més potent.
1: I amb tres noves notes.
4: Però què locura és esta?
1: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
2: Renovat.
1: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai.
3: Bon dia, Roxinci.
5: És una passada.
6: Vull dir, m'encanteu. A partir del divendres al vespre...
7: I... els remembers que poseu.
3: Vull escoltar-vos cada matí.
8: Tots els presentadors, els locutors...
6: Sou els millors.
5: Tots, m'encanta.
6: Seguiu així.
8: M'agrada molt.

0: Abans, per posar la ràdio,
1: havies de buscar el botó, girar la roda, buscar la freqüència, tocar-ho tot fins que sonés alguna cosa. I ara...
0: posa RAC 105.
1: I ja està.
0: Perquè si tens un aparell intel·ligent a casa, també tens una manera molt fàcil d'escoltar RAC 105. Només has de parlar.
1: RAC 105. Demana-la i sona.

0: Tu! Sí, ja tardes.
1: Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
0: Aquí comença... Ja tardes.
2: Ja tardes.
1: L'Afterword de Rec 105 amb l'Enric Font.
0: Ja tardes amb l'Enric... Perdó, eh?
3: Divendres, Fiesta Copón, Chassis Megatron. La música de l'Enric Font.

0: Mira que és bonica aquesta, eh? Escolta'm. Així hem volgut començar nova hora, tu. Va, uns 6 minuts que passen de les 5. Així arrenquem la maquinària d'aquest programa, el Getarda. O sigui, hola! Què, passada per aigua, no, una mica? Sí, oh... Jo crec que estic agafant una galipàndria d'aquelles. Sí, sí, sí, sí.
1: Ai, mare.
0: Em ve una guapa, eh? Però bé, sí, com sigui, aquí, al peu del canó, clar que sí. Fins a les 9.
2: Hola, Olita, vecinillo.
0: Hola, hola. És el Flanders. Vinga, va, que tenim un programa ben carregat, de bon rotllo, energia positiva. Deixem-nos estar de política de fora, home. Nosaltres aquí, bon rotllo i bona música, evidentment. Va, que en una estoneta, doncs, repassarem el tema del dia. Avui molt musical, com ens agrada. A més, què més? Home, Rose Musical, batalla de cançons, on sempre podràs votar la teva preferida. I a més, la versió del dia i tots els teus comentaris que pots enviar ja mateix, si vols, al WhatsApp.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Voli fort, home! Què, amb ganes de gresca, eh? Sí, sí, sí. Vinga, va, que animarem aquest dia plujós i gris amb coloret i bona música. I recuperant temes com, per exemple, aquest de David Guetta, en aquest cas, al costat de Kid Cudi, i aquest Memories. Avui sí que farem memòria, ja. Sí, sí, sí.
4: Ai, madre!

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

0: Josep, tu.
1: Sí.
2: Ja tardes
3: a pujar el volum. Arrac 105.
4: Si bé tu vols passar...
1: Sí, claro.
4: A l'Enric Font. Has d'escoltar.
5: Les autoritats sanitàries adverteixen que riure és imprescindible per la salut.

0: Avui motivats a tope. Ai, tela. El sota Another, amb aquest Tall to You, una altra de les cançons que ho ha patat aquest estiu, que ens fan bellugar d'allò més. Si és que es mouen els malucs, però automàticament, eh? Ai, mare, quin divendres ens espera. Ai, tela, tela.
1: Si vols escoltar Musicón,
0: sí?
1: Posa'l ja tardes, de l'Enric Font.
0: Evidentment, home, clara. Vinga, re, uns 17 minuts que passen de les 5. Aquí estem al Jatardes. Anem a obrir el tema del dia, perquè al tanto que en aquest programa farem un viatge als 90. Sí. Perquè avui, no sé si ho saps, però fa exactament 31 anys que els Oasis van publicar el seu segon àlbum. What's the Story? Morning Glory. El disc els va convertir en una de les grans bandes dels 90, bé, de la història. I que ens deixava una cançó que realment va quedar gravada. Es va enquistar, doncs, a la memòria col·lectiva de tothom. Aquest Wonderwall que molts de vosaltres que anireu al concert, la cantareu a ple pulmó quan la toquin. Que sí? Clar, i això aquí al Jatardes ens ha fet pensar. Perquè, clar, aquesta està considerada com una de les millors cançons dels 90. Per això hem pensat, quina és per tu la millor cançó dels 90? Avui volem que ens expliquis quines cançons dels 90 són les que més t'agraden. Sí, sí. Himnes dels 90. Aquells que, no sé, que tenies els casets, els CDs, que veies els videoclips per la tele, que ballaves a les discoteques, escoltaves a la ràdio. Clar, és que podríem fer una llista tan llarga. Clar, molts pensaran aquesta de Nirvana, eh? O, com no, una de les mítiques dels The Cranberries. O potser si sorties molt de farra, jo crec que aquesta... Home! From Desire, o... Aquesta altra també. I si mirem a casa nostra... El Laxambusto... O aquesta dels Pets... Serà per cançons. Si ets més petardo... Doncs va, avui busquem la millor cançó dels 90 o la que és imprescindible. Les que més t'agradin. Ja saps, com sempre, àudio al WhatsApp.
2: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Tu què n'opines? Quina és per tu de les millors cançons dels 90? De qualsevol estil, de qualsevol d'allò. Avui viatge en el temps. Mira, ole! I al tanto, perquè entre tots els que participeu...
3: Enric Font, sí, que
0: tenim les samarretes, samarretes del Jatardes, les noves d'aquesta temporada, que són molt xules, que pots posar-te-les no només per dormir, sinó per lluir, Tenim moltes de samarretes, així que va. 608-71-7141.
2: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Ara! Avui farem un viatge en el temps amb aquestes cançonetes tan xules que de seguida repassarem, perquè ja van arribant. Ja, mira, ole, una altra. Va, dit això, anem a animar la tarda, perquè ho necessitem una miqueta, Estem així, no puedo. Al tanto, perquè arriba per aquí Alexandra Stan.
4: Bon dia, Eric Font, sóc Alexandra Stan, fot-li tonina de la bona...
0: És que m'encanta. Tonina. Va, anem a recuperar aquest Mr. Saxo Beat i de seguida cançons dels 90, d'aquelles potents, d'aquelles enèrgiques, d'aquelles que ens agraden, sí o no?

0: La teva música.
1: RAC 105. Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
5: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
6: Marta, anirem a buscar.
7: Gorra Neta presenta Marta. Una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
6: No sé com va el Google Maps, sí.
7: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
8: Amb el suport del Departament de Cultura.
9: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
10: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies. Així m'agrada. Molt bé.
11: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles.
12: Citroën.
11: Condicions a Citroën.es.
13: No podràs canviar d'emissora. La teva música.
14: Aquest és el so.
15: Amb l'Enric Font.
16: Ja és divendres, Enric.
17: Oh. Iuhu.

0: D'aquelles propostes que no deixen indiferent a ningú. El gran treball d'Alex Warren amb aquest Fever Dream. Oh yeah! Vinga, va, hola a tots, eh?
1: Molt bona tarda, senyores i senyors.
0: Bona tarda. Aviat estaré així, ja. Jo vaig avisant, ja porto dies dient que em quedaria funny, que funny. Sí, sí, fatal, fatal.
2: L'ídol aquí, un crac.
0: Sí, l'ídol, sí. Superídolo, saps? Va, tenim molts missatges, molts comentaris. Avui fent un viatge en el temps. Sí, anem cap als anys 90. Busquem, doncs, de les millors cançons d'aquella dècada. Quina creus que és la millor? O, no sé, explica'm quines són les que més t'agraden.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I recorda que en joc tenim les samarretes del programa. Sí, les noves samarretes del Getardes. Aviam, mira, hola.
4: Ei, bona tarda, Enric Font i companyia.
0: Què passa? Ai, mare.
4: A veure, la música... La millor cançó dels 90, sí, per mi, va ser la de Flying Free.
0: Ostres, ja?
4: Flying Free sonava tot arreu i, vamos, com sonava, tot allò feia putrum, putrum.
0: Sí, sí, sí, sí.
4: I la contracarta era... Sí. A la meva germana li agradava, sí, molt Take That. I jo, la veritat és que no podia amb aquestes cançons.
0: Apa, apa!
4: Vinga, va, una abraçada, apa, i molt bona tarda.
0: Pues està molt xula, home! A mi m'agradava tant el Flying Free com aquesta, eh? Doncs mira, va, t'ho compro mitges, Va, més missatges, més comentaris i més intents per aconseguir les samarretes. Mira, hola.
5: Hola, Font. Hola. Per mi la millor cançó dels 90 és Killing in the Name de Rage Against the Machine.
0: Oh.
5: Adéu, gràcies.
0: Oita, oita. Anem canyeros, el divendres.

0: tu què en penses? Doncs vinga, va.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Sí. Hola, mola.
2: Hola, Enric Font. Ui. Soc la Júlia.
0: Hola, Júlia.
2: I la meva cançó que m'ha agradat dels 90 és...
0: Quina?
2: Everybody, de Strick Boys.
0: Va, que Strick Boys, molt bé. Home, aquesta és mítica, també, eh? Les boy bands que en aquella època, bueno, ho petaven.

Home, uns quants hem ballat cançons com aquesta, eh? Sí, sí. Ara, la coreografia no... no. Ni ho he intentat, saps? Van, una soneta, més comentaris, més missatges i més cançons dels 90, que és el que busquem avui. Vinga, va. Ja tenim moltes samarretes, jo només aviso. Anem avançant al tanto perquè ara aterrem a l'actualitat, això sí, amb el so d'Olivia Dean, una de les cançons que ha triomfat molt aquest 2026 és aquesta, So Easy to Fall in Love.

0: 5. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb l'Enric Font.

0: És el so de Tim Impala al costat de la gent i de les Blackpink, sí, Dracula. Canto bé, eh?
1: Ui, molt bé.
0: Ah, que sí? Molt bé. Va, re, en 20 minuts arribarem a les 6, aquí al Getarda, ja saps. Que a part d'aquests missatgets que pots enviar, també el que fem cada tarda és una batalla de cançons d'aquelles xules, xules.
2: El roast musical del Getardes.
3: Round 1, fight!
0: Va, que ahir vam començar el mes d'octubre, avui primer divendres del mes. I al tanto perquè, mira, hem pensat que és un dia perfecte per fer una mica de viatge en el temps. Ens agrada això de viatjar, eh? Així que avui al tanto perquè enfrontarem tres cançons que tenen una cosa en comú. Que totes tres es van publicar en el mes d'octubre.
4: Sí?
0: Tres dècades diferents, tres estils totalment oposats. Però això sí, tres autèntics himnes. I tu tries, com sempre, quin és el millor a través del WhatsApp. I que ja saps, agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. I totes tres, ja et dic, van sortir el mes d'octubre. Va, anem a enfrontar-les. Anem amb l'opció número 1.

0: Al tanto, perquè viatgem cap al 1986. Sí. Amb el so de Bon Jovi, una d'aquestes mítiques que ens portava la banda. Que hem cantat tots a ple pulmó, eh? Living on a Prayer. La que més t'agrada, doncs, vinga, explica'm un àudio al WhatsApp. O potser prefereixes l'opció número 2? Saltem cap a l'octubre del 98. I canviem de registre completament amb el so Eurodance que ens portaven els Eiffel 65. Gabri Ponte i companyia que van crear aquest Blue d'Abadie, eh? Ja, com a curiositat, el primer cop que la van punxar en una discoteca, la gent, però... va suar del tema. Fort, eh? Fort, però bé, en fi. És l'opció número 2 i anem amb l'última. Anem amb l'opció número 3 al tanto, eh? Tanquem viatjant cap al 2011 amb els Coldplay i una cançó d'aquelles èpiques, emocionals, atmosfèriques. Aquesta també l'hem cantat unes quantes vegades.
1: Ai, ai,
0: sí?
1: Ai, ai, ai.
0: Així va plovent, saps? Sí. Paradise, Chris Martin i tota la tropa que ens posaven la pell de gallina amb temes com aquest. Bé, ara et toca a tu. Ja saps que pots votar, no? Vinga.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Eh? 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Amb quina et quedes? Quina és la teva preferida? Doncs va, explica'm amb un àudio al WhatsApp. Opció número 1 amb Bon Jovi, Living on a Prayer. Opció número 2 amb els Eiffel 65, Blue, da-ba-di-da-ba-da. I l'última amb els Coldplay i el seu Paradise. Bé, ja saps que al final del programa repassem tots els vots amb el veredicte i resoldrem aquest rols musical, sabrem quina guanya. Així que va, afanya't, vinga.
3: Ja tardes, enviar una nota de veu.
0: Exacte. Vinga, que nosaltres anem avançant aquesta tarda de divendres amb el so de Lorin, una d'aquestes també èpiques, apoteòsiques, i que ens carrega les piles.
4: Ole!
0: És el seu tattoo. Ole!

0: Aquest 3 i 4 d'octubre arriba.
1: Atenció, Barcelona. El mag Junquer, tres vegades campió mundial de màgia, arriba al Teatre Apolo el 8 d'octubre.
0: Si fins ara només l'havies vist a la televisió, ha arribat el moment de viure-la en directe. Seràs part de la seva màgia.
1: Només fins al 15 de novembre. Compra les teves entrades a teatreapolo.com i prepara't per l'impossible.
2: Aquesta tardor, natura, família, qualitat, comoditat, a Càmpings Tarragona.
3: Més de 50 càmpings mar i muntanya de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Bona temperatura, entorn, gastronomia, diversió i Halloween, amb amics, família o els més petits.
2: Caminar, bicicleta, piscines cobertes, amb bungalop o parcel·la.
3: Entra, tria el teu càmping i fes la teva reserva directament a campingstarragona.com.
2: Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination.
4: Matina Codina, Best Moments.
5: Y detienen a un hombre por intentar robar en una obra en Murcia. Lo curioso de la historia es que el ladrón se hace el dormido al ser sorprendido por la policía.
6: No voy a bon dia.
7: Sí, bon dia.
6: T'han robat mai a tu de l'obra?
7: Sí, sí, moltes vegades m'han robat, roben molt d'obres. Llavors jo intento sempre a l'últim dia, perquè si tens obra molt de temps durant, te van robant. Jo intento l'últim dia posar tot de cop. Un primo meu se llama Frank. Va robar sempre cobre de llocs.
6: Sí.
7: I a vegades treballava amb nosaltres i robava el nostre pobre cobre. I jo deia, però és tonto, està nostra aquest.
8: Era per inèrcia.
7: Clar, i roba el d'obra d'enfant.
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: Aquest 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric.
9: Descobreix com vivien, com construïen i com s'organitzaven els ibers amb més de 100 activitats gratuïtes per tots els públics.
10: Recorre els 30 jaciments arqueològics i els 5 museus de Catalunya que formen la ruta dels ibers, impulsada pel Museu d'Arqueologia de Catalunya.
9: Consulta les activitats a mac.cat.
0: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
12: Bona nit!
13: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
14: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
13: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
14: Amb el suport del Departament de Cultura.
15: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
16: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
15: Us hi esperem.
17: Mira, ja ve, recta final.
18: Mare de Déu.
15: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
19: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC!
20: Un autèntic bochorno.
16: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
15: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
16: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
15: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
21: Ja tardes a enviar la teva nota de veu.
22: Enric Font, guapeton, tu que ets un campeón.
23: Enric Font, ens mors mogollón.
24: Enric! Que ja tarda!
25: Enric Font, ets l'amor orquestra de Catalunya. Eh? El timbaler del Bruc Modern. T'estimem.
26: Hello, Enric!
27: Ets un superman de la ràdio.
28: La festa i xarigola, l'Enric Font controla.
29: Enric Font, lo. Enric Font,
30: vamos ahí.
31: El ja tardes, amb l'Enric Font.
32: Que mares un mogollón.
33: Ai, Déu meu, em farà tornar boja, eh?
34: Em torno boja!

0: mira que ens agrada. Escolta, ole, ole, ole. La bona història del Gina està al costat de Nil Moliner. Amb qui estaràs? Això és el que em pregunto jo. Amb qui estaràs millor que amb Reaction 5? Ai, mare.
1: Tu creus que això és normal?
0: No, és normal. Sóc jo. Mira. Aquest programa som així, eh? Sí o no? Va, re, que és tardíssim, eh? Però és una cosa, bueno. Que tela.
2: Vinga, Enric, que anem tard.
0: Sí, ja ho sé. 5 minuts i arribarem a les 6. Anem ràpidament al WhatsApp.
3: 608-7171-41.
0: Recorda que avui pots guanyar les samarretes d'aquest programa. Simplement si m'expliques quina creus que és la millor cançó. O la teva cançó preferida dels 90. Sí. Vinga, va. Tenim comentaris com aquest. Hola.
4: Bon, soc Mari de Sabadell.
0: Hola.
4: Doncs a la dècada dels 90 va ser una rebel·lió hormonal a New Kids on the Block. New Kids on the Block va ser la bomba. I després va sorgir també cap a finals del 90 la Mònica Naranjo amb aquella cabellera de dos colors con la pantera, palabras de mujer que es deia. I brutal. Bueno, tothom ballava amb Mònica Naranjo. A saco, Paco. Doncs moltíssimes gràcies pel programa, Enric.
0: Ai,
4: petonassos. I a veure si em toca una samarreta d'aquestes per lluir-la pel carrer.
0: Ah,
4: i per on faci falta.
0: Ara.
4: Adéu, macos.
0: Així m'agrada. La pantera de Figueres, que era la pantera i la vena aquesta que li sortia aquí pel coll, quan cridava, això també! Una cosa, bueno. Va, en tenim més missatges. Mira, hola!
5: Hola, sóc la Juno i una cançó dels 90 que m'agrada és la de Miami Beach de l'Alexandre Bustelà de Chuck Berry.

una de les bones propostes dels 90 de casa nostra, eh? I tu, amb quin et quedes? Va, 608-7171. Explica'm, explica'm, vinga, va. Que podràs guanyar les samarretes, les noves samarretes del programa. Va, anem avançant. Moment de Katy Perry, que ens porta aquest Firework.

0: Aquesta, eh? Where is my husband? Comencem nova hora amb tu. Vinga, ole!
1: Quin divendres, tu.
2: Ai, ai, ai,
1: sí,
2: ai,
1: ai, ai. Aquí fent una mica l'indi, eh? Sí. El pollastrot, també. Barre, uns 4 minuts que passen de les 6. Tenim molts missatges, molts comentaris i moltes ganes d'aconseguir aquestes noves samarretes del Getardes, eh? Sí o no, home? Va, avui estem fent un viatge en el temps, ja que fa 31 anys que es va publicar el segon àlbum dels Oasis, una de les cançons més mítiques, bé, considerades de les millors dels 90, Wonderwall. Doncs busquem quina és per tu de les millors cançons d'aquella dècada.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
1: Avui cançons dels 90. Avui, mira, tirem enrere. Que ens agrada, eh? Una mica sí. Aviam, mira, hola.
4: Bona tarda, Enric Font. Ei. Què tal aquestes pluges?
1: Ui, ui.
4: Doncs una de les bandes més mítiques dels 90 és Linkin Park, sí. I les seves millors cançons, ai, que en tenen moltes, però mítiques són Nam i Indien.
1: Aviam.
4: Doncs passeu un molt bon cap de setmana, a veure si tinc sort de participar amb aquestes samarretes.
1: Ah, mira.
4: I felicitats pel programa, una abraçada.
1: Ah, t'haig de dir una cosa, sí. Els Linkin Park, que van començar en el 96, si no vaig errat. Però escolta'm, les cançons que m'has dit no són dels 90, eh? No, no, no, no. Però bé, va. Aceptamos barco, com deia aquell. Ah, totes són dels 2000, però... Però bueno, vale, venga. Vale, de acuerdo, eh? Va, 608-71-741, mira més.
5: Hola, Enric Font.
1: Hola.
5: Per mi, la cançó més mítica o que m'agrada més dels anys 90 és Boig per tu, de Sau.
1: Ah.
5: Adéu.
1: Adéu.

0: Ay, qué bonito. Va, avui viatgem en el temps, agafem el DeLorean i cap als 90, i per això busquem les cançons que t'agraden d'aquells anys. Sí. Doncs vinga, va.
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Sí, i de pas també em pots explicar els plans del cap de setmana, que som així de tafaners nosaltres. Sí, sí, no sé com ho fem, si som així. Va, i a més que tenim mega premium aquestes samarretes, de les noves samarretes del Ja Tardes. Va, que continuem amb el so elegant que ens porten Elton John i Dua Lipa. Call her.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses. O escoltar el Ja Tardes de l'Enric Font.
2: Viva Honduras!
3: Com es diria l'Enric quan està fent submarinisme?
4: Com?
3: Pues Enric enfonsa.
4: Ai, Déu meu!

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105?
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
2: El sinvergüenza de l'Enric Font.
3: Sí.
2: El ja tardes et posa musicón.
4: Sí, això és veritat, musicón.
5: Vamonos!

0: És la proposta de Bibi Rexha. Bon reciclatge del tema mític dels Faithless, eh? New Religion. Mira, ens agrada, ens agrada. En fi, va, re, uns 19 minuts que passen de les 6. Aquí estem al Getardes.
1: Avui plou.
0: Sí, ja, ja, això ja ho sabem. Anem tard, eh? Getardes, sí, eh? En fi. Va, en una estoneta, més missatges, més comentaris i més cançons dels 90, que és el que estem repescant avui. Volem saber, doncs, quina és aquella cançó dels 90 que és la que més t'agrada.
2: 608-7171-41.
0: Va, en joc les samarretes del programa, que molen.

secció. Ja saps que sempre recuperem temes mítics de fa uns anyets i destaquem totes les seves variants de diferents estils. Avui, mira, volem destacar que just fa 19 anys, un 2 d'octubre, però del 2007, el grup nord-americà de pop psicodèlic, els MGMT, van treure el seu àlbum debut amb l'èxit més trencador de la banda. Aviam si et sona.

cançó que s'anomena Kids. Aquella cançó que sona... De cop et transporta com una festa indie de l'època, no? Toma mulleres de pasta, samarretes d'aquella... que m'entén? Una de les melodies més reconeixibles dels últims anys i que, evidentment, s'ha versionat a milers de vegades. Mira, per exemple... Control yourself, take only what you need from me. Destaquem un dels covers d'aquells dolcets però intens. Càrrec de Karen Zousa. Que bonic. Tenim d'altres estils, mira, per exemple. Hem trobat un rap en alemany. Però amb l'essència d'aquest Kids. Evidentment, també tenim versions com relaxants. Com aquesta de Lux Beat. Això sí, amb un saxo ben hipnòtic. I molta atenció a aquesta espècie de polca en castellà. Això és una bogeria. És que m'ha deixat sense paraules.

Però anem-hi de cara. La versió del dia d'avui és una de les més recents que existeixen. Sí. Aquesta també dance, a càrrec de DJ Dark i James. Anem a recuperar el seu kits. La versió del dia d'aquest divendres, vinga. Vinga.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Marta, vine'm a buscar.
0: Gorra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
2: No sé com va el Google Maps, sí.
0: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
3: Amb el suport del Departament de Cultura.
4: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
5: Birba. Fidels al que és autèntic des de 1893.
6: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
7: El 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini i d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
8: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
9: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Ponès.
0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: Univers RAC 105. Ja tardes.
10: Amb l'Enric Font.
11: A mi no m'agrada.
12: Castigat.
13: Yo quiero que se peleen.
11: Toma ya.
14: Ha muerto.
15: Ostres.

0: Sí, sí, així anem.
1: Està com una cabra.
0: Ah, evidentment. Aquí tens el so de Teddy Swims amb una de les més recents que ens porta l'artista nord-americà, Mr. Know It All. M'encanta, tu, és que...
2: Me gusta.
0: Me gusta, me gusta. Va, re, un minutet, que passen de dos quarts. Tenim més missatges, més comentaris i també vots per la batalla d'avui.
3: El roast musical del Ja Tardes.
0: Vole, vole. Home. Va, el tanto perquè aquesta batalla la dediquem al mes d'octubre. Clar, vam començar ahir, avui primer divendres del mes, i arriba amb himnes, sí? Tanto perquè avui volem recuperar tres cançons que precisament es van estrenar un mes d'octubre. Sí, sí. Però al tanto perquè són de tres èpoques diferents, tres anys que no tenen res a veure, tres estils totalment oposats, i tres cançons, això sí, que són autèntics himnes. I tu, com sempre, a través del WhatsApp, votes quin és el millor. El millor dels millors. Així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Va, anem a repassar i anem a enfrontar aquestes tres cançons, començant per l'opció número 1.

0: El 96. 40 anys, això, ja, eh? Guitarra, rock... I aquesta història... incombustible. Així és que el so de Bon Jovi, Living on a Prayer. Què, et flipa? Doncs explica'm un bon àudio al WhatsApp. O potser prefereixes l'opció número 2. Déu-n'hi-doret amb aquesta, també l'hem ballada unes quantes vegades. So Eurodance, que ens arribava a l'octubre del 98.
1: Hola!
0: Des d'Itàlia arribaven els Ai, què anava a dir jo, eh? Sí, m'he quedat una mica... Els Eiffel 65, eh? Capitanejat per Gabri Ponte, amb aquesta història. Blue, da petit, da petit. Veien tot de blau. Sí. Però si és la que més t'agrada, també àudio al WhatsApp. I anem amb l'última, va, opció número 3. Octubre del 2011. Els Coldplay, que van de publicar una història èpica, memorable, d'aquelles d'alçar els braços i cantar l'uníson al seu paradise. Va, i ara toca a tu, ja saps.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga. Quina d'aquestes tres cançons és la teva? És la teva preferida? Explica-m'ho. Doncs amb un àudio, vinga. Recorda, opció número 1, amb Bon Jovi, Living on a Prayer. Opció número 2, amb els Eiffel 65, Blue de Petit de Petà. I l'última dels Coldplay, el seu Paradise. Totes en comú. Van publicar un mes d'octubre, com el que estem ara mateix. Doncs vinga, afanya't i vota la teva preferida en aquest Rose. Al final del programa repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, així que resoldrem aquesta batalla de cançons. Ai, ai, sí.
3: Ai, madre.
0: Va, anem avançant. Moment dels catarres al costat del Figaflaues, amb aquesta Jennifer.
4: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
2: Ja tardes.
3: Ai, calla.

0: Agafa el telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
2: RAC 105 estrena temporada.
3: Eh?
2: I de bo, ben segur que serà una passada.
4: Ui, sí?
2: La millor música de tot el món.
3: Ah.
2: La punxa l'Enric Font.

0: és que les canto totes. Així que no t'estranyi si va plovent. És que... sí, sí. Mi Chico, el so de DJ Goja, al costat de Jason Derulo, una altra de les que no ha parat de sonar aquest estiu. Mira que ens ve de gust sempre, eh? Una bona gresca. Gresca i festa, sí.
1: Festa, festa, festa.
0: Evidentment. Barre, pràcticament en 15 minuts arribarem a les 7, aquí al Getardes, amb molts missatges, molts comentaris, moltes històries.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga! Avui fem viatges en el temps, concretament a la dècada dels 90, i busquem la millor cançó, o quines creus que són les millors cançons d'aquells anys. I recorda que entre tots els que participeu tenim les samarretes del programa. Ai! Sí! Del Getardes. Ui! Digo pollo, digo chico. Ai, ja començo.
3: Molt bona tarda,
0: sí,
3: senyors.
0: Bona tarda. Ai, mare. Ja en parlarem, si dilluns estaré catòlic, eh? Aviam, mira, hola.
4: I dels 90,
0: sí,
4: encara que estigueu ficant així pop-rock i tal, Flying Free.
0: Home.
4: Un moviment al·lucinant. Una època daurada.
0: Sí, sí, totalment.
4: I al cap de setmana només puc dir-te que en un dia, un dissabte,
0: què?
4: Tinc 3 cumpleanys. Tots a diferents llocs. O sigui, ja. Menjo un lloc, sopo un altre i acabo de festa un altre.
0: Mare meva. Com acabaràs? Aviam, t'he de dir també que és la primera cançó que ens han dit avui, eh? Sí, sí, és la primera ja, aquesta, vinga. I l'hem posat, evidentment, Flying Free. Vale, vale. Mira, ja que estem així amb un rotllet així dens, al tanto.
5: Bona tarda, Enric Font. Hola. La meva cançó preferida dels 90 és Café del Mar, d'Energy 52.
0: Oh, que bona!
5: Bona tarda i bon programa.
0: Ai, merci! Adéu. La tinc en vinil, també, eh? Ah, tothom té un passat, eh? En fi, va, tu també participa, explica'm quina creus que és la millor cançó dels 90, una de les millors, evidentment. Ja traves el sorteig d'aquestes samarretes, va! Déu-n'hi-do, quina canya, mira! Aviam per aquí, hola.
6: Cançons dels 90,
0: sí.
6: Copeten,
0: sí,
6: que
0: sí.
6: És un temazo.
0: Aviam.
6: I que em fica els pèls d'escàrpia.
0: Aviam.
6: La reina del gel, que s'han traït, oh, dels 90. Qui no l'hagi sentit, ha pecat. Gràcies, oh, felicitats per al programa.
0: Pecador, una mica. Que bonic. Hem enganxat també el solo, no?

0: Va, que en tenim més. Tenim poc temps, eh? Perquè ja m'ho diuen després.
1: Arreando, que estàs.
0: Exacte, sí, ja voy. A veure, per aquí, hola.
2: Bona tarda a tothom.
0: Bona tarda.
2: Per mi, una de les millors és Rem, Lost in My Religion. Una de les tantes, perquè hi havia molt bona música en aquella època. Oh, sí.
0: És bona, eh? Va, tu també pots participar, ja saps. De seguida farem una bona tongada d'aquestes amb missatgets. I mira, ja que estem recuperant aquest tema del Rem, què et sembla si anem amb la versió que van fer Ian Storm i Paulina d'aquesta història, Losing My Religion?

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
2: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
1: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
2: Patrocinat per La Vanguardia.
3: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
4: Abans, per posar la ràdio,
5: havies de buscar el botó, girar la roda, buscar la freqüència, tocar-ho tot fins que sonés alguna cosa. I ara...
4: posa RAC 105.
5: I ja està.
4: Perquè si tens un aparell intel·ligent a casa, també tens una manera molt fàcil d'escoltar RAC 105. Només has de parlar.
5: RAC 105.
6: Demana-la. I sona. RAC 105.
7: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
8: Amb el suport del Departament de Cultura.
9: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
14: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
15: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
14: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
16: Mary Short.
17: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
18: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
17: Us hi esperem.
19: Mira, ja ve, recta final.
20: Mare de Déu.
17: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
21: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
22: Un autèntic bochorno.
18: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
17: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
18: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
17: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
23: Ja tardes.
24: Ràdio en estat pur.
23: Amb l'Enric Font.
24: RAC 105.

0: son.
1: Això només passa
2: al Ja Tardes.
3: Bona tarda, Enric Font. Escolta'm, jo penso que no he de demanar perdó a ningú, perquè crec que sóc bona mare, sóc bona companya, sóc bona parella, sóc bona a la vida, sóc bona.
4: Segur, segur.
3: Però, ah, a tu, Enric, sí que te demano perdó perquè no et puc escoltar totes les tardes. Però sempre hi ha un però a la vida.
4: Ja.
3: El qui sí que ens ha demanat perdó és qui es va inventar el reggaeton.
4: Ai.
3: Vale? Perquè crec que és l'únic estil musical que no suporto.
4: Doncs mira, ja que m'ho dius, saps què posaré? Una de reggaeton. Vam allà!
1: Ja tardes.
5: De 5 a 9.
1: A RAC 105.
5: Amb l'Enric Font.

0: Ja tardes!
1: Amb l'Enric Font.
2: Mola, mogollon!
3: Però això què és?
4: Ai, no ho sé.
3: Comencem forts.
5: Està rient.
6: No!
7: Madre mía.

0: suerte.
1: Si és que s'enganxen, eh?
2: Sí, sí.
1: Totes, totes les de l'Aitana ens enganxen d'allò més, escolta. Ai,
3: ai, Déu meu.
1: Déu meu, Déu meu. Va, sí, connexió psíquica. Així hem volgut començar una nova hora amb tu. 3 minuts a les 7, Déu-n'hi-do quina tempesta. Oi, oi, sí. Jo vaig moll, però com un ànec, eh? Sí. Ha vingut amb moto. Intel·ligent, sí. Sí, sí, molt, molt. Va, que tenim molts missatges, moltes històries i moltes cançons dels 90.
4: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
1: Vinga, va. Recorda que en joc tenim les samarretes del Getardes. Simplement busquem aquestes cançons que petaven als 90 i que són les teves preferides. Mira, hola.
5: Ei, Enric, bona tarda. Sóc el Toni de Badalona.
1: Oi,
5: escolta, per mi una de les millors cançons, si no podria ser la millor dels 90, seria la de Creed, de Radiohead. O sigui, els que hem crescut aquesta època, pues, bueno, va ser un himne, és un himne i serà sent un himne. O sigui, no queda altra. Per mi estaria en un top 3 de les millors.
1: Sí, sí.
5: Així que res, xato, bona tarda, felicitats pel programa i adeu!
1: Adeu! Mas una de les mítiques. Bé, mítiques de tots els temps, aquesta, eh? Sí, sí.
3: Yeah!
1: I tu, amb quina et quedes dels 90? Vinga.
6: Ja tardes. Enviar una nota de veu.
1: Aviam, hola.
7: Hola, Enric Fort. Soc l'Àngels de Blanes. Què t'he de dir jo?
1: Ai.
7: Que soc de Blanes.
1: Ah, i què?
7: Per mi la cançó dels anys 90
1: sí?
7: seria l'Empordà.
1: Home.
7: Nascut entre Blanes i Cadaqués. Molt tocat per la tramuntana.
1: Ai, mare, ai, mare.
7: Escolta, Enric Font, que avui és el meu aniversari. A veure si em regales alguna coseta.
1: Oh, clar.
7: Vinga, bon cap de setmana a tothom.
1: Apa, adéu. Per molts anys. Ole. Mira.
8: Moltes felicitats.
1: Clar que sí. Mira que m'agrada que celebreu l'aniversari amb nosaltres. Eh? Fa il·lusió. Ara, també t'has de dir una cosa, que l'Empordà dels 90, bueno, realment és del 89, però estamos barco, eh? Que posem aquí una mica pinolis, però no. Va, anem amb més. És que és un no parar avui, eh? No vegis tu, escolta. Aviam, foli. Hola!
9: Bona tarda, Enric Font.
1: Hey,
9: va, que ja són divendres. Per mi, una de les millors cançons dels anys 90 és la que va treure Everything But The Girl, la Missing,
1: sí,
9: però amb la remescla, bueno,
1: tot
9: sí,
1: terri.
9: La remescla del Tot Terry.
1: Sí.
9: Brutal.
1: Gran,
9: simplement brutal.
1: Sí,
9: va, bon fin de tothom, i canya i gas.
1: Canya,
9: va,
1: canya.
9: Adéu.
1: Canya i gas a la burra, això ho diu un amic meu. Gas a la burra, home, home. Doncs va, mira, em ve de gust recuperar aquesta història de mitjans dels 90, de fet. Dels Everything But The Girl, mira, m'agrada. A més, una de les cançons que també sonen al ritme de la nit, amb l'Héctor Huguet. Avui toca cita, eh, a les 9.
2: Sí.
1: Doncs va, anem amb aquesta, aquest Missing.
4: Ja tardes.
6: Amb l'Enric Font.

0: sumem cada dia més oients al nostre Afterword.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9.
0: I digue-ho a tots els teus amics.
2: Escolta, Gucci.
3: Clar que sí.
1: Ja tardes. Amb l'Enric
4: Font, que

0: Vols dedicar aquella cançó que fa tanta rabieta al teu ex?
1: Amb l'Enric Font.
2: Si a una festa vols triomfar,
3: claro,
2: porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Toma!
5: I dona-li tonyina, tonyina, tonyina i dale tonyina, tonyina, ja!

0: Estem engrescats, eh? Qualsevol diria que és divendres. Ai, el so d'Adela amb aquesta Ain't in LA. Una bona proposta que també... Ens ve de gust a repassar aquesta tarda per aixecar els ànims. Ànims de cap de setmana ja, pràcticament, eh? Oh! Vinga, res, 18 minuts que passen de les 7.
1: Hola, què passa?
0: Què passa? Va, participa, explica'm coses, tu, que som així de tafaners.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Sí, sí, sí, digues el que vulguis. Yeah! I de pas també pots participar al tema del dia. Avui estem buscant la millor cançó dels 90, escolta, sí. Viatjant en el temps, vinga, agafant el DeLorean i... recuperant les millors cançons d'aquella dècada. I recorda que si participes, entraràs al sorteig de les samarretes del programa. Va, foli.
3: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Sí, notes de veu com aquesta que crec que em recriminen coses. Sí, sí, sí, que sí. Ai, mira, hola.
4: Bona tarda, Enric Font.
0: Hola.
4: T'envio ja l'àudio, que l'altre dia vaig enviar-te un àudio a les 7:30 i no el veu escoltar fins al matí a Codina del dia següent. Jo voto per Juan de Yuchu,
0: okay.
4: O Yudo 2, o digue-li com vulguis. La millor cançó dels 90.
0: Molt bé.
4: I bé, a veure si em toca alguna samarreta, ja que amb els gots no vaig tenir sort. A veure aquestes samarretes, sí, què clar. Tal? Bon cap de setmana.
0: Aviam, si anem així, no sé jo si tindrà sort, eh? Jo... Ahí lo dejo. Déu-n'hi-do, eh? Aquí, home. Falta la retallada i vinga, pum. Bona, bona proposta dels YouTube, eh? Els U2, bona i companyia amb aquesta One. Gusta, eh? Com diríem per aquí, sí.
5: Me gusta.
0: Me gusta, me gusta. Mira més, hola.
6: Bona tarda, Enric Font. Què tal? Soc en Jesús de Llagostera.
0: Hola.
6: Cançons dels 90.
0: Sí.
6: A veure, els rockeros,
0: home,
6: són els millors fent balades.
0: Sí, això senyor.
6: Ho fem tothom.
0: Sí, senyor.
6: I a mi, els meus preferits, sense cap mena dubte, Aerosmith. Des de Crazy Crying, que són del 93,
0: sí,
6: a Holy Mouse Soul, del 97,
0: toma.
6: I la millor balada que van fer, I Don't Want to Miss a Thing, Armageddon, any 98.
0: Oh, que bona!
6: O sigui que, per mi, qualsevol d'aquestes quatre és vàlida. I si posessis un tallet d'alguna d'aquestes, t'ho agrairia moltíssim.
7: Ole!
6: Felicitats pel programa i a veure si toca alguna cosa.
0: Aviam.
6: Vagi molt bé.
0: Apa!
6: Bon cap de setmana.
0: Que totes són bones, eh? Moment encenedors. Bé, a dia d'avui ja ha actualitzat llums de mòbil. Toca la fibra, això, eh? Ai, sí. Tant, tenim més, eh? Mira. Que grans els Aerosmith. I tu què? Amb quin et quedes dels 90? Doncs vinga, foli. Foli, foli.
2: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Ara, ara, que avui... Quin dia portem, tu, escolta, ai. Vinga.
1: Dame Argo.
0: Dame Argo, sí, els que demaneu sempre, eh. Ai, no. Va, anem avançant, al tanto, perquè és moment de recuperar el so dels Coldplay, una cançó que sempre ve de gust escoltar, més en dies com avui, eh. Anem a recuperar aquesta Viva la vida, visca tu, visca també... que escolteu aquest programa i...
8: Visca Marata!
0: Evidentment, va...

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric.
3: Descobreix com vivien, com construïen i com s'organitzaven els ibers amb més de 100 activitats gratuïtes per tots els públics.
4: Recorre els 30 jaciments arqueològics i els 5 museus de Catalunya que formen la ruta dels ibers, impulsada pel Museu d'Arqueologia de Catalunya.
3: Consulta les activitats a mac.cat.
2: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Marta, vine'm a buscar.
6: Gorra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
5: No sé com va el Google Maps.
6: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
7: Amb el suport del Departament de Cultura.
8: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
9: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
2: Escoltes tots els èxits de la música.
10: La casa dels teus artistes.
2: Ja tardes.
11: Amb l'Enric Font.
12: És viernes i el cuerpo lo sabe.

0: Aquesta també l'anem cantant, sobretot és que aneu per la P7, eh? Ah, P7, P7, ah, P7, P7. Bona proposta de Bruno Mars amb Roser de les Blackpink, eh? Ah, P7. Va, re, pràcticament 2:15 de 8. Tenim missatges, tenim comentaris i també tenim molts vots per la batalla d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1. Fight! Hadouken!
0: Va, la batalla de cançons avui està dedicada al mes d'octubre. Sí, ja portem 2 dies. El vam pensat ahir, avui és el primer divendres d'octubre. I hem pensat que és un dia perfecte per fer una mica de repàs de cançons que es van publicar un mes d'octubre.
3: Ah! Sí.
0: Tanto perquè hem triat 3 cançons de diferents dècades, de 3 estils autènticament diferents, però són tota uns himnes.
3: Sí!
0: Així que ja saps com va, no, això? Agafes el telèfon, obres el WhatsApp i votes la teva preferida. Així que va, anem a repassar-les. Anem amb l'opció número 1.

0: 86. Els Bon Jovi van publicar aquesta història que encara a dia d'avui es canta ple pulmó. Autèntic himne, aquesta Living on a Prayer. Que és la que més t'agrada? Doncs àudio al WhatsApp, ja ho saps. O potser prefereixes aquesta, l'opció número 2. Octubre del 98, el Seyfield 65, Capri Ponte i tota la tropa, que des d'Itàlia vam tastejar aquesta cançó en una discoteca. No els hi va funcionar massa bé, però van insistir i va ser un fenomen mundial. Eurodance aquest que tant ens flipa, amb aquest blu de badi de badà. Si és la que més t'agrada, també àudio. Va, anem amb l'última, opció número 3. Tanquem aquest viatge en el temps i aterrem a l'octubre del 2011 amb els Coldplay, amb una cançó èpica, emocional, atmosfèrica. Ho té tot. Aquesta també és per cantar-la, eh? Paradise. Ja saps, ara et toca a tu.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Amb quina et quedes? Ho tens clar? Quina és la teva preferida? Va, recorda, avui votant cançons que es van publicar un mes d'octubre. Recorda, opció número 1 amb Bon Jovi, Living on a Prayer. Opció número 2 amb els Eiffel 65, Blue Da-ba-di-da-ba-da. I l'última, opció número 3 amb els Coldplay i el seu Paradise. Al final del programa, com sempre, repassarem el veredicte, sabrem quina guanya. Així que... vota la millor. Va, anem amb més. Aterrem a l'actualitat, això sí, amb el so de Cat's Eye, amb una història que ho està petant. S'anomena Animal.

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
1: I tant. Però moltíssimo, Molt, però molt.
0: Ja tardes.
3: Recinca, no?
0: A RAC 105.
4: Ostres, que fort.
5: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: vinga. El so de The Weeknd, el canadenc, amb una de les primeres que ho petava al nostre país, eh? Can't feel my face. Va, res, uns menys de 20 minuts per les 8, amb més missatges, més comentaris, més cançons dels 90, vull dir tot.
1: 608-7171-41.
0: Així estem. Va, recorda que pots guanyar les samarretes del programa. Ole, ole! Ja en tenim moltes. Mira, hola!
2: Hola, Enric Font.
0: Ui, hola.
2: Soc l'Eloís de la Garriga.
0: Hello.
2: El meu pare està conduint i la cançó preferida del meu pare dels anys 90 és Millennium de Robbie Williams.
0: Oh, que bona!
2: Adéu!
0: Ai, adéu!

0: Si no vaig errat, això és un 98, no?
1: Sí.
0: Ja no estava amb els Take That, evidentment. Està xula. Mira més. Hola.
2: Hola, bona tarda, Enric. Bona tarda. Mira, sóc Miquel, d'aquí de Lliçà de Vall. Escolta una cosa. Recordo l'any 93, que va sortir, penso que va ser aquell any que estava fent l'Emil i jo, la de Hathaway, aquella de What is Love, o alguna cosa així era. Era un, bueno, ara han fet fa molt poc una versió nova, més maquinera, però allò va ser una bomba. Me'n recordo que sortíem d'allà, quan sortíem del quartel de festa, i escoltar aquella cançó era... Era una passada, tots allà de festa amb aquella cançó. Crec que va ser aquell any, el 93, per ahí va ser.
0: Correcte.
2: Una abraçada, felicitats pel programa i que vagi molt bé.
0: Apa,
2: apa, adéu.
0: Aquesta l'ha versionat a David Guetta, eh? El de la bragueta, sí. Va, en tenim més, no? Sí.
3: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: A veure, mira, hola.
4: Bona tarda, Enric. Hey. Doncs he de dir que, sense cap tipus de dubte, i a més vaig tenir el plaer immens d'anar al concert aquest estiu que va fer a Sevilla, a la cançó de Movida Porcelain, que va ser del final dels 90. Per mi ha sigut un abans i un després en quant a música electrònica alternativa. La veritat és que és increïble i que la pots escoltar 20 anys després, 30 anys després, i segueix sent meravellosa.
0: Totalment.
4: Així que res, espero una bona samarreta per aquesta super recomanació. Una abraçada.
0: Apa, adéu! Doncs sí, jo crec que la tinc en alguna edició de Cafè del Mar, saps? A mi m'agrada molt el Roger Chilao. De fet, crec que va ser Televisió Espanyola que durant un temps la va fer servir així de sintonia del separador. Movi! Ai, m'agrada. I m'agrada que em demaneu aquestes coses. Va, tu també, explica'm. Quina és per tu de les millors cançons dels 90? Doncs vinga, va, fot-li.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: De seguida repassem més. Ara, per això, el que tenim ja preparat per aquí és Tame Impala amb la nova que s'anomena... Loser.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Matina Codina, best moments.
2: L'arrencada de la temporada futbolística màgica del Barça.
3: Opa!
2: I, per altra banda, tots els problemes que hi ha a la Casa Blanca de Florentino i Mourinho amb el nostre hooligan culer.
4: Alejandro, mirant-te als ulls, et pregunto, aquest Barça és imparable?
5: Ara mateix sí, ara mateix t'haig de dir que el 5 de juny ens veiem al Wanda, però clar, a finals de la Champions. És molt d'hora encara.
4: I li enviaries un missatge a José Llourinho?
6: Em dirigiré a Don Florentino Pérez. Gràcies de veritat amb la mà al cor, perquè tots sabíem que això anava a sortir malament. Jo de veritat t'agraeixo aquest mes i mig que portem de competició, de xalar, de gaudir, d'imprimir i sobretot, de plorar, perquè mai heu sigut autocrítics, perquè no teniu relats i perdeu.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, RAC 105.
7: Ei, RAC 105.
8: Hola, RAC 105.
9: Ostres, m'encanteu. Sou una passada.
10: Ho foteu molt bé. Sou collonuts.
11: Sort en tinc, RAC 105. RAC 105.
12: Let's go. Bello, bello, sense tu. Tu sé jo.
13: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
14: Amb el suport del Departament de Cultura.
15: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
16: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
15: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
17: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
18: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
19: Tradició, cultura i natura en família.
18: Lo 4 d'octubre a Amposta.
19: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
18: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
19: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
20: Ja tardes.
21: Amb l'Enric Font.
22: Hola,
23: l'Afterwork Radiofònic de Catalunya.

0: agafa el telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
2: RAC 105.
3: Qui vol festa i xerinola?
4: Jo.
3: Amb l'Enric tot mola.
5: Me gusta mucho, me gusta mucho.
6: ¿A que sí?
7: Claro.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Te tinc que dir també una cosa que em sap molt de greu, però te tinc que dir. El tema d'avui, mira, no.
2: Com que no?
1: I llavors vaig a la meva. I ara has de fer allò que em poses un to especial, com el que et poses tu quan has cantat fa un moment. Un dia per la tarda, RAC 105 vaig posar, només sentir sa veu, em vaig enamorar, el cor em bategava i sé molt bé per què. Del fons soc suporter, sempre el seguiré. I escolta, que visca el Barça, que visca el Girona, sí, sí. I vinga, va, per tu, visca Marata.
3: Adéu.
4: Unes coses més surrealistes, tu.
2: Visca Marata.
4: Visca.
0: Ja Tardes.
5: De 5 a 9.
0: A RAC 105.
5: Amb l'Enric Font.

0: Una autèntica superestrella, Aitana, que en aquests dies està per les Amèriques, allà fent concerts, fent gira. Està a tope de power. Barre, uns 5 minuts que passen de les 8. Deixem encetat de l'última horeta d'avui. Aquí al Getardes.
1: Molt bona tarda, sí.
0: Estic
1: senyores
0: així,
1: i senyors.
0: Estic afònic. M'està agafant... Sí, aquest sóc jo, també. Ai, no sé com acabarem.
2: Ai, Déu
0: meu. No ho sé. Aquests canvis de temps, aire condicionat per aquí i mullar-me cada dos per tres no és bo, crec. Va, que tenim un munt de missatges, un munt de comentaris i també un munt de vots per la batalla.
3: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí. Fole. Avui una batalla de cançons dedicada a precisament temes que es van publicar en un mes d'octubre. Sí. Diferents èpoques, diferents estils, però totes en comú, que van sortir un mes com el d'ara mateix. Oktoberfest. Sí. Total. Va, anem a enfrontar-les perquè, clar... Ja saps, per una banda, tenim una mítica dels 80. Home! El so mític dels Bon Jovi! Octubre del 86 va sortir aquesta història anomenada Living on a Prayer. La que més t'agrada? Doncs explica-m'ho amb un àudio al WhatsApp. Recorda que l'opció número 2... és aquesta que hem ballat ja unes quantes vegades. En aquest cas, octubre del 98, Gabri Ponte i companyia van publicar aquest Blue de Badí. Eiffel 65. Mira, tenim vots, no?
3: 608-7171-41.
4: Enric Font, voto per la cançó de Coldplay.
0: Adéu. Opció número 3. Amb aquesta de Chris Martin i tota la tropa. Paradise. Octubre del 2011. Ens arribava aquesta referència que ens ha posat la pell de gallina, eh? Va, tu també pots votar, ja saps. D'aquí una estona repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, així que afanya't. Vinga. I en res també, més cançons dels 90, que és el que estem demanant avui perquè puguis endur la samarreta del programa. Va, aquesta no és dels 90, però també la tinc en vinil i l'hem ballada. Ui, tant que l'hem ballat. El so d'aquest Ryan. Anem a recuperar el seu LLA.

0: envia la teva nota de veu.
1: Enric Font, guapetón, tu que ets un campeón.
2: Enric Font, ets molt magollón.
3: Enric!
4: Que ja tardes.
3: Enric Font, ets l'amb orquestra de Catalunya. Eh? El timbaler del Bruc Modern. T'estimem.
5: Hello, Enric.
6: Ets un superman de la ràdio.
7: La festa i xarigola. L'Enric Font controla.
8: Enric Font. No, no, no, no, no. Enric Font. No, no,
9: no, no, no, no. Vamos ahí.
10: El ja tardes amb l'Enric Font.
11: Que mare és un mogollón.
12: Ai, Déu meu, em farà tornar boja, eh?
13: Em torno boja!

0: és tremenda, eh? La nova proposta del ginestar amb Nil Moliner. Amb qui estaràs? Això em pregunto jo. Amb qui estaràs millor que amb RAC 105, eh? Sí, sí, sí, ja, sí, ja ho havia dit, oi? Va, re, uns 18 minuts que passen de les 8. Tenim més missatges, més comentaris i més cançons dels 90, que és el que estem buscant avui.
1: 608-7171-41.
0: I si participes, recorda que entraràs en el sorteig d'aquestes samarretes, les noves del programa del Ja Tardes. Aviam, mira, sí, missatges. Hola, hola.
2: Hola, guapos. M'alegreu la tarda cada dia. Ah. Això no pot ser, eh?
0: No,
2: escoltem una cosa.
0: Digue'm.
2: Jo, per mi, la cançó dels anys 90 és d'una disjockey que es diu Maruixa, que és alemana, i va treure la cançó per mi més maca del món, que és la de Rainbow.
0: Rainbow.
2: I és preciosa. Oh, o sigui, jo crec que és un icònic de molts maquineros. I és el que penso, que és superxula.
0: Ai, sí.
2: Bueno, us estimo molt, sempre. Us escolto cada tarda.
0: Oh, que bonic.
2: Adéu, adéu.
0: Ai, adéu. Mira, és aquesta. Per això així potent, sonava a mitjans dels 90. Sí, sí. Aquesta el Toni Peret l'havia agafat alguna vegada, eh? Algun dels seus recopilatoris. Així. Vinga, va, anem amb més. Més comentaris i més cançons. Hola.
3: Hola, bona tarda, sóc la Marta.
0: Hola.
3: Jo penso que una cançó que no pot faltar en aquest recull dels anys 90 és la de la Montserrat Caballé i el Freddie Mercury en les Olimpiades de Barcelona en el 92.
0: Home.
3: No pot faltar. Vinga, adéu, un petó.
0: Doncs mira, no l'havien dit encara, veus? Està bé, està bé. Me gusta, me gusta. Quin parell de baguarres, eh? Més, hola.
4: Bona tarda, Enric Font. Felicitats pel programa.
0: Gràcies.
4: Mira, per mi la millor va ser la Macarena, que era del 93 i jo era molt petiteta, tenia 9 anys i la ballava molt, inclús ara la ballo amb la meva filla. Una abraçada pel programa. Adéu.
0: Adéu, adéu. Aviam, hem de matisar, perquè, clar, l'original de Los del Río, que és aquesta, sí que és del 93, sí? Ai. Però clar, la versió que va triomfar realment i que venia dels Estats Units és aquesta. Ah, bé, no. I això ja és del 95. Però bé, que ens serveix igual, eh? Aquesta l'hem ballat a... Els guateques aquests que fem amb els amics. Bodes, batejos, comunions. No sé quina va dir jo ara. És una mica BBC, eh? En fi, va, en una estoneta repassem més missatges, més comentaris i més cançonetes d'aquestes dels 90. Que et faran aconseguir les samarretes del programa, les noves. Anem amb més. Moment de Mark Ronson, Bruno Mars, recuperant aquest Uptown Funk.

0: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
1: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
0: Amb el suport del Departament de Cultura.
2: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
3: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
2: Truca a Verisure al 900-903-744.
4: Verisure.
5: El 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
6: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
7: Escoltes tots els èxits de la música.
8: No podràs canviar d'emissora.
9: Ja tardes!
10: Amb l'Enric Font.
11: Ets un campeón.
12: Sí, sí, oye, buena.

0: Bona proposta d'Olivia Rodrigo, una altra d'aquestes que... Bé, ha triomfat molt aquest any, sí. Drop Dead, Drop Dead. Drop Dead, Drop Dead. Va, en qüestió d'un minutet arribarem a 9:15. I al tanto, perquè ha arribat el moment, moment de tensió, de nervis. Sí, sí, moment de resoldre la batalla d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: Va, moment de saber també què heu decidit vosaltres. Sí, amb els vostres vots, el WhatsApp, avui enfrontant, doncs, tres referències que es van estrenar un mes d'octubre. Ai, què li passa a aquesta senyora? Sempre... En fi. Va, doncs hem rebut molts missatges, molts vots, molts arguments... Anem a repassar què tenim aquí sobre la taula, perquè, clar, per una banda... Cançó que ens arribava a l'octubre del 86. Són els Bon Jovi, amb rock, guitarres, aquesta tornada impossible de no cantar.

Doncs això, així mateix s'anomena, eh? Living on a Prayer. Molts nostàlgics, que l'heu votat, sí. Però clar, per una altra banda, aquesta que no hem parat de ballar des de que va sortir l'octubre del 98. Eurodance, que ens arribava des d'Itàlia amb Capri Ponte i tota la tropa, els Eiffel 65, que van crear aquest Blue Dab Dee. I per últim, una èpica, apoteòsica, emocional. Octubre del 2011, els Coldplay ens portaven al seu Paradise. Però ja sabeu que només una pot guanyar així. Va, Poli! Quin dia, eh? Va, tres cançons, tres èpoques, tres octubres. Amb grans propostes musicals i només una guanyadora. Al tanto, perquè la que es corona com la reina de l'octubre i la guanyadora d'aquest divendres del Rous musical d'avui és... Toma! La proposta dels Coldplay, que evidentment ens posa la pell de gallina i és la que s'endú, doncs, aquest Rous musical... I amb la que avançarem aquesta tarda i a vespre de divendres, amb bon rotllo i la pell de gallina. Home!

0: que l'Enric Font actualment és, per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes. Ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinte nou a Rep 105.
5: El fet és molt, Enric, clar que sí, el dos i mal.

0: Una de les noves que ens porta Taylor Swift, Patient Zero. De fet, una de les més reproduïdes actualment, eh? Per tot arreu. Barreca, en menys de 20 minuts arribarem a les 9 i tenim molts missatges encara per aquí, eh?
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga! Avui hem viatjat en el temps, hem estat buscant aquestes cançons dels 90 que tant ho petaven. Quina és la teva preferida? Vinga, va, fot-li. Aviam per aquí, hola.
2: Bona tarda, de divendres, Enric Font. Doncs una cançó així molt, molt top dels 90, exactament crec que és l'any 95.
0: Sí.
2: Ara que han anunciat que faran concerts i vindran a l'Estadi Olímpic.
0: Ai.
2: És la de Wonderwall d'Oasis. És molt, molt xula i jo crec que és d'aquestes que sonarà sempre. Vull participar al sorteig d'aquestes samarretes.
0: Epa.
2: De la nova temporada. Sí. Una abraçada i bon cap de setmana.
0: Ai, gràcies! De fet, arran aquesta cançó, avui estem preguntant això, eh? Precisament avui fa exactament 31 anys...
2: Ah!
0: Que els Oasis van publicar el seu segon àlbum, el What's the Story, Morning Glory, on doncs van publicar cançons com aquesta, eh? Aquest Wonderwall mític, que es considera una de les millors cançons dels 90. Com bé diu. Va, més comentaris.
3: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: I més cançons, clar, dels 90. Mira, hola.
4: Hola, bona tarda, Enric Font. Què tal, sóc el Santi de Sant Celoni. Doncs mira, jo tenia pensat un tema dels 90.
0: Sí.
4: El que passa que un amic meu m'ha dit no el diguis perquè quedaràs malament, perquè el que has pensat no és dels 90, com? És del 2015.
0: Ostres!
4: Que era el tema d'Opus, d'Eric Price.
0: Ostres!
4: Llavors, gràcies a aquest amic, doncs he tingut que canviar l'elecció. Em quedo amb el tema You Could Be Mine, de Guns N' Roses.
0: Oh!
4: Em sembla que és una pel·lícula de Terminator 2. Així que... aviam si pots posar un ratet.
0: Vinga,

0: Doncs sí, senyor. James Cameron la va introduir expressament a la pel·li de Terminator 2, tot i que no estava pensada per aquesta pel·li, però mira, li molaven els Guns N' Roses, Què, i tu quina consideres que és la millor? Encara hi ets de temps, si vols.
1: 608-7171-41.
0: Vinga, i si ens dona temps a repassar més. Ara, per això, mira, els que arriben per aquí són els Catarres, que ens porten una de les més recents, diumenge, sense drama.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: que vindran.
1: Rec 105 Barcelona.
2: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
3: No pots canviar d'emissora.
4: 9 hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
5: Quins seran els èxits del futur?
6: I'm Olivia Dean. I'm
7: Benson Boone. This is Dua Lipa.
8: This is Daniel Dyer.
2: La història continua. La teva música. El Matina Codina, el feu vosaltres.
9: Ei, bon dia.
10: Bon dia, Matina Codina.
11: Hola, matiner.
12: Bon dia, Matina Codina.
11: Tenia un bon dia.
13: Bon dia, matiner.
14: Bon dia, matinaires.
15: Bon dia, codinaires.
16: Vinga, va, som-hi.
17: Bon dia, matineros.
18: Vinga, va.
19: Bon matí.
20: Un petonet.
21: Mira, soy un oyente medio nuevo. Hace poco que os descubrí. Y, oye, me encanta tu programa. Me animáis la mañana, pero encantado de vida. Encantado de vida.
2: Matina Codina. T'animem al matí. Cantidubi dubida.
22: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
23: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
22: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
24: Bona l'e!
25: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
26: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
25: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
26: Amb el suport del Departament de Cultura.
25: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
27: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes. Peugeot.
28: Ja tardes a escoltar l'Enric Font.
29: Enric Font.
28: El paio més poca vergonya de la ràdio. Yeah. A RAC 105.

0: Mira que m'agrada, eh? El so de Lady Gaga, Ariana Grande, amb aquest Rain on Me. És una cançó ja mítica i d'aquelles que també ens engresquen. Vespres com el d'aquest divendres, eh? Vinga, va, amb això ja pràcticament toquem el 2. Ja va sent hora, sempre és un plaer estar al teu costat, ja ho saps, aquí al Ja Tardes. Per cert, enhorabona a tots els guanyadors d'aquestes samarretes d'avui, eh? Són uns quants, escolta.
1: Ai, ai, ai.
0: A gaudir-les a tope.
1: Sí.
0: Va, i al tanto, no desconnectis, perquè de seguida per aquí tenim ja l'Héctor Huguet, amb més bon rotllet. Avui ha fet doblete, eh? Ha estat pel matí i ara a la tarda. Tarda-nit, ja. Va, de seguida, el ritme de la nit, eh? Va, i torno demà a partir de les 5 en format de la teva música. El cap de setmana, el weekend, ens posem així, eh? Apa-li!
2: Adéu, Enric Font.
0: Adéu, xau, pescau. Va, marxarem amb el so de Gorra Neta, la nova que ens porten aquí a RAC 105, s'anomena Marta. Apa-li, xau!
3: Em desperta una companya perquè...

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

0: Daddy DJ diu Please take me to the party. Doncs la party és aquí, a RAC 105. Home, com cada divendres. Vinga, ole. This is the rhythm of the night. Salutacions de part d'Electroguet. I agafem el relleu a l'Enric Font un divendres més i fins al punt de les 12. 3 hores carregades de ritme, de cançons mítiques, les imprescindibles, les immortals. No t'ho perdis i estigues connectadet. Ja saps, les millors cançons, a més picadetes, curtetes. Vinga, anem per feina aquí sempre i venim del Daddy DJ del 2009. Jo de tu no desconnectaria perquè et presento de seguida clàssics com el My Heart Goes Boom de French Affair o aquesta cançoneta, segurament et sona.
1: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105. Yeah.
0: Oh yeah. La veu de Robin per encetar nova edició del programa Remember i Dance d'aquesta casa de RAC 105. Amb aquesta va Show Me Love. Benvinguts, benvingudes.

0: Una d'aquelles ben èpiques, una instrumental sempre pel record, ATC, a RAC 105 amb el seu Around the World, la. Què, voleu una mica de canya o no?
1: Sí, si us plau.
0: Doncs vinga, va, aquí tens aquesta del 2009, en aquest cas, a RAC 105, el ritme...

0: quanta classe, quanta elegància. World, hold on.
1: Maravilloso, espectacular.
0: Demanar-li al planeta que s'aturi una miqueta, que va massa ràpid, o més que s'aturi, com a mínim que centri una mica, eh?
2: Centra't un poquito, home, centra't un poquito.
0: Vinga, sisplau, va, Bob Sinclair a RAC 105, per donar pas a aquesta cançó absolutament històrica i inoblidable de Lou Vega, Mambo No. 5.

La Logan Dance d'Stromae, que va ser una de les cançons que van sonar al Piro Musical de la Mercè del passat diumenge. A mi em va sorprendre, l'organitzava a nivell musical als Oques Grasses, i dic que em va sorprendre perquè va ser la cançó que va sonar just després d'Interestelar, que dius, home, no ho sé, va ser una mica brusc, però en fi, bona cançó, i tant. I aquí estem, ratllant el disc i fent una mica d'escratch per donar pas a una altra cançó memorable. Els amants, segurament, del Sor Reggae, la recordareu, l'original de Bob Marley. Et presentem un remix de Funkstar Deluxe del mític Sun is Shining.

0: I'm sexy and I know it.
1: Fins a les 12.
2: Mou-te al ritme de la nit.
1: A RAC 105.

0: Tayo Cruz i el seu Dynamite. Pólvora! Us en recordeu? D'aquell mem, d'aquell paio que deia pólvora!
1: Pólvora!
0: Enric Jassol, perdoneu. En fi, amics, amigues, 10 de la nit, seguim endavant, a RAC 105, al ritme de la nit, des de l'altra banda, l'Héctor Huguet acompanyant-te com cada divendres nit i fins les 12 amb les millors cançons del món del dance i del món de l'electrònica. De seguida tenim per aquí a Avicii, tenim també a David Tabaré, farem sonar i recuperarem el Hot Summer Night. Abans, mira, ja que és divendres...
2: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105.
0: És moment de donar-li la benvinguda al cap de setmana. Sempre els divendres, i què millor que fer-ho amb aquesta cançó que es diu precisament així, cap de setmana. Michael Gray, The Weeknd.

0: És sinònim de bon rotllet, sinònim d'alegria, no?
1: Sí.
0: Les cançons de Wakefield, aquí tenim el Think of You, entre tantes, tantes altres. Per cert, ja m'esteu dient que sí, que recordeu allò de pólvora, eh?
1: Pólvora!
0: Estaré tota la nit ara fent això de pólvora. No. Vinga, amics, amigues, ens posem seriosos. Tema Qualité, de categoria, catifa vermella, una de les grans, La Bouche, amb el seu, sí, Bim.

0: Un altre dels grans tòtems que van sonant sempre aquí a RAC 105, en un programa Remember com aquest mai, i pot faltar l'inigualable Gigi D'Agostino.
1: És el mejor, i por tanto hay que rendirse a la evidencia.
0: Doncs vinga, si ho diu Mariano, ja està. Tot dit, La Passió, una de tantes referències que ens ha regalat, sobretot a inicis de mil·lenni, el referent de l'Italo-Benz, Gigi D'Agostino, va. Si sou apassionats de la música electrònica, doncs jo no canviaria de ràdio. De fet, en aquest cas, us ho demana amb elegància. Sempre és important. Si us plau, W diu, please, don't go, no mas.

0: vamos a la playa, a mí me gusta bailar. Que no bailar, bailar. M'imagino a l'una allà dient, aviam, para un moment, com rimem playa amb bailar? Doncs bailar, tu, ja està. Ole tu, Luna.
1: Ole tu.
0: Ole.
1: Ole tu.
0: Vinga, va, aquesta cançoneta de l'any 2000, que sempre és benvinguda al ritme de la nit. Mira, un anyet abans, precisament uns mesos, de fet, ens arribava aquesta altra cançó que ens ha vingut de gust recuperar aquí.
2: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105.
0: Aquesta és més selecta, aviam qui recorda el tema de Miss Jane, It's a Fine Day.

0: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105.
1: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
2: 21.693 21693.
1: Sèrie
2: 65065.
1: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueltazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
3: El ritme de la nit.
0: Només a RAC 105. Barbra Streisand.

0: Barbra Streisand.
1: Així es diu, Barbra Streisand, del Gotta Go Home, dels Bonnie M. Daxos va fer aquesta nova versió, que va ser una revolució el 2010. Qui de vosaltres no ha cantat el... Ole!
2: Ho fas molt bé.
1: Merci. Vinga, seguim endavant, va, que és dissabte. Ai, dissabte, per favor, dissabte. És divendres, no ens avancem, no ens avancem. És nit de divendres i, com sempre, ho celebrem de la millor manera que sabem a RAC 105, compartint els millors hits, els millors clàssics i fent treballar una mica la màquina del temps. Aquí la tenim, va. Mira, ens plantem al 2014 amb els Galantis, Runaway, You and I.

0: ritme de la nit.
1: Només a RAC 105.
0: Compte amb el que toques, eh?
1: Que sigui el que hagi de ser.
2: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
0: Ostres, de cop som els 2.000.
1: Aviam, puja la intensitat. Hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
0: Això és brutal.
1: Màxima potència.
0: Els 80.
1: I com has dit que es diu aquesta màquina?
0: El ritme de la nit, de RAC 105.
1: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
0: El ritme de la nit.
1: Només a RAC 105.

0: que estàs millor sol, sola, eh? Better of Alone, Alice DJ, des del 1999. I després diu, parla amb mi, per favor.
1: Talk to me.
0: Vinga. Que bona que és, eh? Mare meva. Tu.
1: Pobre mia.
0: Sí, sí, qualitat de la bona. M'encanta.
1: M'encanta.
0: Així comencem la darrera hora plegats, 11 de la nit. Benvinguts al programa Remember d'aquesta casa, de RAC 105. No sé què estaràs fent, si acabes de sortir d'un restaurant, si estàs ja fent la prèvia del que, no sé, del que hagis planejat aquesta nit. Sigui com sigui, seguim repassant i compartint plegats les millors cançons del món del dance. I per cançons històriques, el You Don't Know Me, d'Armen Van Helden. Quasi res.
2: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105.
0: Això de seguida, primer viatgem a l'any 2006. Mira, dues dècades exactament per recordar aquesta cançó de Fede Legrand. Un tema absolutament brutal que es diu Put Your Hands Up for Detroit. Mans amunt, va, que això no s'atura. A donar-li gas i bon divendres.

0: Stop.
1: Cap intenció d'aturar-nos, que ni es preocupi ATV amb el Don't Stop, ni vosaltres, com sempre, cada divendres fins al punt de les 12. Encara hi ha temps per gaudir plegats del millor sodens, Basement Jacks amb el Red Alert a punt i preparat. Primer, viatjant a 2002 amb Mooney i el seu Dove, I'll Be Loving You. Pa, pa, i diu així...

0: Kids and Magical Night al Cázar amb el seu Physical des del 2004. És divendres nit, home, 11:45. No sé si és màgica la nit, però home, sempre és de les bones, com a mínim de la setmana. Així que encara va, per donar-li canya i per viatjar en aquest cas al 2006 amb un altre dels temes immortals de la música electrònica. Si vols festa...
1: I festa, noi!
0: Doncs aquí te la donem, ara amb Supermode i el Tell Me Why.

0: Si sou uns quants dins del cotxe i el conductor ara mateix està trigant força per aparcar, no és que no trobi lloc, no. N'ha trobat un, de reull n'ha trobat un. Però és que, clar, està sonant Bob Sinclair amb el The Beat Goes On. Jo t'entenc perfectament, conductor, perfectament. Aquesta és l'audiència que volem, oi tant, amb el francès, The Beat Goes On, tot i que t'haig de dir que, clar, el ritme no continua perquè el programa s'acaba. Que no! Ai, encara queda una estoneta. Ai. Ai, que t'he pillat, eh?
1: Ai, m'ha pillat.
0: Sí. Doncs no, bones notícies, va. Diva DJ, Sneaky French, Total Eclipse of the Heart, Cascada, la contundència d'aquell Every Time We Touch, o aquesta cançó, que és, sí, de les estimadíssimes per tota l'audiència del Ritme de la Nit. Vinga.
2: Mou-te al Ritme de la Nit a RAC 105.
0: I a més amb DJ Sammy, Heaven.

0: Abans us he fet la pirula, us he dit que s'acabava el programa i no, però ara, amics, amigues, ara sí, que arriba el moment de tancar la paradeta. Arribem a les 12. Vinga, i d'aquí uns minutets, oficialment, dissabte i cap de setmana inaugurat amb el millor Sodens. Va, demà, això sí, la bona notícia és que tornem, com sempre, puntuals a partir de les 9 de la nit, amb més música electrònica i tots els clàssics del dance, només aquí a RAC 105 i al ritme de la nit. Salutacions d'Héctor Huguet i et dic adéu amb una cançó memorable. Hem de viatjar al 2003.
1: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105.
0: Amb DJ Lassa i el seu Julià. Que vagi bé. Ciao, ciao.

0: El ritme de la nit arriba al seu final. Han estat 3 hores de la millor música dents de tots els temps. Ganes de més?
1: Demà, a les 9 de la nit, t'esperem aquí.
0: Només a RAC 105.